El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica.

0: Aquest diumenge 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
1: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torre d'Embarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
6: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Art de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
7: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, els van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
6: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
8: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
9: Al voltant dels 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars.

0: Similars al Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
2: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
3: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
2: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
4: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
2: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
6: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y, por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act. Aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
7: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
8: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
7: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
9: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35. Per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
11: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
12: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
13: Долг партии.
14: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
12: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yablaka, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
15: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
16: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
13: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
16: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
17: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
16: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
18: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
16: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
19: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
20: 100% committed with us.
16: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
21: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
16: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
22: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
16: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 2:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Aspi al descompte. Aquest diumenge, 9:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primer d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa AgroNatur Biocontrol i l'empresa AgroNedia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digo, más allá...
3: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Está bien. Ok, listo. No,
2: más allá de que hay otro...
3: Sí. Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: A cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 3. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que l'ha travestat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 2:15, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7,

0: Des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
2: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
3: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
4: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
2: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
5: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
6: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns 100 natos per dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
5: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
7: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo.

0: El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
1: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
2: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
1: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
3: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en l'extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
1: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
0: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
5: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
6: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de "no passaran" o "fora feixistes als nostres barris". Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
7: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
6: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
8: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla, que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps. Dani Ramírez.
9: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35. Per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Vladimir Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
10: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
11: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
12: Долг партии.
10: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
11: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
10: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
13: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
14: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Els Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
15: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
16: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
17: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
16: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
18: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
16: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
19: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
20: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
19: 100% committed with us.
16: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
21: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
16: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
2: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
16: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són dos quarts de quatre.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte. Aquest diumenge, a 2:15, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després voler a casa amb totes les garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa AgroNatur Biocontrol i l'empresa AgroNedia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Pues porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digamos, más allá...
3: No, la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Ok, bien. Listo. No,
2: más allá de que ellos...
3: Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes alegòrics, però a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors, doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summerfest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel Descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
1: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.

0: 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
1: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
2: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
3: Aquest tros que era el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
1: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
0: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
4: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
5: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin un senat dos cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
4: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
0: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor

0: medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
1: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
2: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garanties possibles.
1: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
3: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
3: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
5: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
3: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
6: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
7: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
6: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
3: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
8: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
9: El temps.
3: Dani Ramírez.
10: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important, algun xàfec a la tarda als ports, també a la tarda algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
9: 3CAT Info.
3: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
11: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
3: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
12: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
13: Dolg partia.
14: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
12: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
15: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
16: They asked too much and they offered too little.
3: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
17: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
3: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
9: Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
18: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
19: Muy contento con la personalidad que tenía el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
18: Sentint també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
20: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
18: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
21: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
22: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
21: 100% committed with us.
18: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
23: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
18: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
0: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar, doncs, no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
18: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 4:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espia. El descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, el 1 d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar... De fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40, però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digamos, más allá...
3: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Ok, bien. Listo. No,
2: más entonces, allá de que haya...
3: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lou Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Són les 5. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang

0: Vendrell i en Joan de Creixell.
1: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí és impossible vivir.
2: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
0: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
3: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
4: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
5: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, els van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat a, jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
4: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
3: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
3: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
3: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
8: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se trabaje al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder a casa amb totes les garanties possibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
3: Més coses. El Marroc de...

0: Demana a Espanya que repatri cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
2: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
3: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de "no passaran" o "fora feixistes als nostres barris".
4: Fora racistes de nostres barris! Fora racistes!
3: Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
5: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
0: El temps. Dani Ramírez.
6: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no prevem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35. Per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
7: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
8: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
9: Долг партии.
10: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
8: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
7: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
11: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estatunidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
12: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Els Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als campionats Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
13: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
14: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
15: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
3: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
16: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
17: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
16: 100% committed with us.
3: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
18: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
3: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
19: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
20: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 6:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Saraix Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouagbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digamos, más allá...
3: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Ok, listo. No,
2: más allá de que hay otro...
3: Y después decir que lo tienen que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat, és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Tresca Info.

0: Són les 6. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%, a segona a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
3: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
4: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
5: Esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente...

0: milions de litros, ni se sap, milions de litros.
1: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
2: El càmping d'Arc de Barà ha estat un dels punts més castigats per l'aiguat, que ha deixat registres al voltant dels 150 litres per metre quadrat. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
3: Nit difícil la que s'ha viscut al Baix Penedès i Tarragonès, amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Arc de Barà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
4: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns senadors pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, ja està. I quan han anat jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que estàs. Ja la veurem ara, a veure què passarà.
3: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
2: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
5: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
2: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
2: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
8: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
9: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
8: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
10: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
8: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
2: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es

0: repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicela o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicela, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
2: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estic convençut de que el rei quiere ir a Ceuta i lo hará quan el govern d'Espanya autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, a Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
3: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de «no passaran» o «fora feixistes als nostres barris». Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
5: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La Jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
6: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
8: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou. Cristina Solias.
9: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
10: Долг партии.
11: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
9: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
12: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
13: They asked too much and they offered too little.
0: El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidencs. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
14: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
6: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
15: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol i al minut 90, però Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
16: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
15: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
17: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
15: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
18: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
19: 100% committed with us.
15: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
20: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
15: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
21: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
15: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 7:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte, aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Comarruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
6: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
7: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alert, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap es alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problemes sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota nosaltres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tant de xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
24: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
2: Dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
3: Obviamente.
2: Perdón, digamos, más allá...
3: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
2: No.
3: Ok, bien. Listo. No,
2: más entonces, allá de que hay
3: después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
4: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
4: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
25: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
6: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
26: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar-ho una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
6: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
27: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
6: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: boca.
1: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
2: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
1: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
2: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
1: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
3: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
6: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
5: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
7: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
5: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
8: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
9: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
8: 100% committed with us.
5: En aquest mateix sentit, Flick elogia Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
10: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer,
0: Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
5: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
5: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim apunt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
4: Trescat Info.

0: Són les 7. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. S'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar aquest dissabte. Les represàlies se centraran en sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics o l'electrònica. El Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al descompte, que la trava ha estat l'autor de la diana blanquiblava. Aquest diumenge, 9:45, Elx-Barça, primer partit de Lliga dels Blaugranes. Hansi Flick ha explicat que compta amb Cancelo i ha avisat Alejandro Valde. Li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, a les 7, Castelló-Sabadell. I Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte del segon, l'anglès Ethan Hayter.
0: Pel que fa al temps, la matinada es pot presentar amb alguna tempesta a l'Alt Pirineu, a xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats, que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions

0: Viscut al Baix Penedès i Tarragonès amb registres de pluja al voltant dels 150 litres per metre quadrat. En punts com el càmping Art de Berà, alguns turistes han ajudat a d'altres campistes que han patit les conseqüències de l'aigua, que en alguns punts arribava a la cintura. L'Òscar Queralt, de Lleida, ha acollit una família al bungalow on dormia durant la tempesta.
1: Hi havia una família que era caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin uns 100 natos pel dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
0: Un centenar de persones allotjades al càmping han hagut de ser desallotjades i traslladades al pavelló municipal de Roda de Berà. A la tarda, la imatge era diferent, amb un degoteig de campistes retirant les seves pertinences i grues retirant també vehicles que han quedat inservibles després de quedar negats.
2: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
3: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
2: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda, abans que hi hauria ruixats intensos.
4: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
2: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars al Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat.
5: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Anem ara al País Valencià perquè l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria al País Valencià continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alt Palància.
6: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
7: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
6: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
8: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio per després poder volver a casa con todas las garantías posibles.
6: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
2: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també es repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà. musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han de tindre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries

0: respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
1: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I pel que fa al debat polític, aquest dissabte hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I enmig d'aquest debat, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a defensar que el rei ha d'anar a Ceuta i ha demanat al govern espanyol que ho autoritzi. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
2: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja ha tancat la porta de forma contundent. A casa nostra, Barcelona, punxa la manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act, aquest dissabte a plaça Sant Jaume. Els manifestants antifeixistes, 400, segons la Guàrdia Urbana, han estat molt més nombrosos que els ultres. Els Mossos d'Esquadra han evitat en tot moment que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Ho ha seguit Miquel Muñoz.
3: A les 6 de la tarda, els manifestants antifeixistes han ocupat un dels costats de la plaça Sant Jaume, que estava dividida pels furgons dels Mossos d'Esquadra. Una hora més tard han arribat els membres del grup supremacista, que han estat escridassats pels antifeixistes, amb crits de no passaran o fora feixistes als nostres barris. Els ultres han desplegat una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
4: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
3: Passades les 8 del vespre, els supremacistes han abandonat la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I el tarragonès, el Catllà, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall.
5: Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de gamma extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, 4 dels castellers de Vilafranca, que han firmat castells que han fregat la perfecció, i 4 més de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que n'ha deixat, però, 2 encarregats. Extraordinària la Colla Vella, que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal, descarregant, avui sí, el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, se n'atrevim al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé tres, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogó. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres de punta de calor. Anem a PAMS, matinada encara amb possibilitat. Molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, a punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogó a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogó.
6: 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que el president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest dissabte per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sibiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
8: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
0: En les últimes 24 hores, l'ofensiva russa ha causat 7 morts a Ucraïna, mentre que els atacs ucraïnesos han causat 6 morts. Divendres, almenys 16 persones van morir i 130 van ser ferides arran d'un atac rus contra un centre comercial de la ciutat natal de Zelensky. De la seva banda, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa del seu partit, Rússia Unida, per a les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el Congrés de la seva formació que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Anem a Moscou, Cristina Solias.
9: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
10: Долг партии.
11: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
10: Победа будет за нами.
9: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units dòlar per dòlar pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
8: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc. They asked too much
0: and they offered too little. El dirigent canadenc ha dit que les represàlies se centraran en productes com l'acer, els lactis, l'electrodomèstics, electrònica, en què igualaran els aranzels del 50% que Washington ha començat a aplicar aquest dissabte per un valor de 20.000 milions de dòlars estadounidens. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Això ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i amb emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
12: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord s'ha aconseguit durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per a robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana.
6: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
13: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
3: Sentim també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
14: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
15: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Derkusić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
16: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
17: 100% committed with us.
15: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
18: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
15: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
19: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
15: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el sisè fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona Women ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather. D'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Racing ha guanyat la cursa sprint.

0: Són 8:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els municipis afectats pels forts aiguats i inundacions fan recompte dels danys materials causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. També us hem explicat que continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I també és notícia que el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. D'altra banda, sobre el terreny, després de la crida dels metges i el personal sanitari, el Ministeri de Sanitat anuncia un pla de vacunació per als migrants que hi ha a la ciutat autònoma i demana la col·laboració de les comunitats autònomes. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ja han esgotat les quotes assignades per al 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. I anirem a l'Argentina, on milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que l'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espiel. Descompte aquest diumenge, 9:45, el Barça juga el primer partit de la Lliga contra l'Elx.
1: Pel que fa al temps, al llarg de la matinada hi pot haver alguna tempesta a l'Alt Pirineu o xàfecs a la Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre. Risc en aquest sector de la costa fins al migdia de pluges de més de 20 litres en mitja hora. Diumenge serà globalment assolellat i amb una mica més de calor. Els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès afectats pels aiguats han treballat tot aquest dissabte per poder netejar els carrers i les cases on hi ha hagut inundacions, treure els electrodomèstics, mobles i cotxes espatllats i netejar el fang. Tot plegat a causa d'un episodi de pluges torrencials que ha deixat 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. En diverses zones i en molt poca estona, l'aigua i el fang ho han canviat tot. Montse Mir.
3: Ensurt, patiment, ràbia i sensació d'abandonament són els conceptes més repetits pels veïns de les zones afectades pels aiguats que s'han passat tot el dissabte traient aigua i fang de les seves cases i intentant arreglar desperfectes. És el cas de la Maria Angústies, del barri de Coma-ruga del Vendrell, i en Joan, de Creixell.
4: Esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Rebosaba el bordillo del paseo. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
5: Aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros.
3: Asseguren que fa temps que demanen millores, sobretot pel que fa al clavegueram i manteniment d'embornals. Durant la tarda d'aquest dissabte, les àrees en què hi ha hagut inundacions també han estat un anar i venir de grues, i és que hi ha hagut molts cotxes que també han quedat inutilitzats a causa de l'aigua. A més, alguns carrers han quedat amb molts bassals, fang i pinassa, i en alguns no s'hi ha pogut circular.
1: Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
0: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Saraix Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
6: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Des de Protecció Civil defensen que durant 9 dies diferents ja hi havia hagut avisos similars del Meteocat i que no s'havia fet cap e-alert perquè hauria estat excessiu pels ciutadans i hauria perdut efectivitat. Precisament les pluges intenses de la matinada passada al Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat a aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
7: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost, el raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
7: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
1: De fet, la humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i també d'altres malalties a la vinya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià, continua avançant i ja ha cremat més de 630 hectàrees. Segons la darrera actualització, les tasques d'extinció avancen favorablement i el proper objectiu és aconseguir estabilitzar-lo. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. Ho està seguint Pepa Ferrer.
9: Des de dijous que crema l'incendi de Sogorb, un incendi que continua actiu, no té el perímetre estabilitzat i ja ha cremat 630 hectàrees. D'aquestes, un 62% pertanyen a Sogorb, a la província de Castelló, i el 38% restant al municipi de Gàtova, província de València. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor i el director del PMA, Fernando Quindelán, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
10: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
9: El miler de veïns evacuats de Gàtova encara no podran tornar a casa seva, tot i que el seu alcalde en destaca la seva comprensió. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
11: Son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después volver a casa con todas las garantías posibles.
9: Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià en el que portem d'estiu.
1: Més coses. El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Això ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i exigeix que també repatriïn els menors no acompanyats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. Pel que fa als migrants que malviuen des de fa 3 setmanes als carrers de Ceuta, metges i infermers fa dies que alerten que cada vegada han d'atendre més problemes de salut, sobretot malalties respiratòries i dermatològiques, que són comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població general. Per evitar que contreguin altres malalties, com la varicel·la o el tètanus, el Ministeri de Sanitat ha anunciat un pla de vacunació i ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes. Anem a Madrid, Alba Gil.
12: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns, a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
1: Tornem a Catalunya perquè hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
13: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
14: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota en altres, la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
13: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
15: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i el major rendibilitat.
13: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
16: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la bacmectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers 2 anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
17: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
16: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
18: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
19: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
18: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat, es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
20: No, que és un mig comercial, no, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
18: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
1: El temps. Dani Ramírez.
21: Previsió aquest diumenge d'una mica més de calor. Puja la temperatura, més valors per sobre els 30-32 graus i arribant als 33 o 34 en el cas del Pla de Lleida o la Ribera d'Ebre. Per tant, calor moderada, la que toca aquesta època de l'any. Venim d'un parell de dies, o gairebé 3, en el qual hem notat una lleugera refrescada, de nit es dorm millor, no fa tanta xafogor. Doncs torna a pujar una mica la temperatura i notarem segurament dimarts i dimecres. Aleshores sí que parlem d'una calor intensa. Dimecres podríem superar els 38 graus a Ponent i puntualment fregar els 40. Però sembla que seria només un dia, dimecres, de punta de calor. Anem a pams, matinada encara amb possibilitat, molt més baixa que ahir, molta menys pluja, però d'algun ruixat, algun aiguat local a la costa tarragonina. Costa Daurada, des del Tarragonès fins al Delta de l'Ebre, en aquest sector litoral i puntualment al prelitoral. Però això durarà fins al matí migdia. Després, a la tarda, no preveiem pluja important. Algun xàfec a la tarda als ports. També a la tarda, algun ruixat o petita tempesta que pugui desenvolupar-se al Pirineu i Prepirineu. Un dia de sol, tant al matí com a la tarda, punts de Girona, Barcelona, Costa Brava i Maresme. Matí variable a l'interior del nord del país. A la tarda, algun xàfec, com dèiem, a la zona pirinenca. Les temperatures pugen, màximes de 30-35, per tant, notarem una mica més de calor després d'aquesta matinada suau o fresca, però ja amb una mica de xafogor a la costa de Barcelona. I dimecres la temperatura serà, novament, de ple estiu, també amb més xafogor.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
22: En 2 anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries, denuncien. Crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
23: Fue porque saqué para comer.
2: Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
4: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
22: En aquesta qüestió, el govern argentí, que presideix Javier Milei, es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nació.
5: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
23: Obviamente.
5: Perdón, no, más allá...
23: La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
5: No.
23: Ok, bien. Listo. No,
5: más entonces, allá de que hay otro...
23: No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
22: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
24: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
22: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la seva primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
25: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
26: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
25: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
27: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
25: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
28: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
25: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I l'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Louis Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Guiu ha assenyalat que després de 5 anys han consolidat el seu objectiu, el d'establir un festival musical i cultural de qualitat a la Cerdanya, que ja forma part de l'estiu de la comarca.
1: Consolidar realment que un festival d'aquestes magnituds pugui estar a la Cerdanya i es consolidi com un dels marcs importants. O sigui, dins de Catalunya, que sempre ens dieu que hi ha molts festivals, que hi ha molts reptes, a la Cerdanya no hi havia res.
0: L'últim concert ha estat el d'aquesta nit amb la formació madrilenya Taburete, que estem escoltant de fons.
2: Carle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant el Real Madrid per 1-2 amb un gol de Carlos Espí al temps de descompte. Bellingham ha avançat als blancs al minut 10 de la primera meitat. Calatrava, un dels nous fitxatges blanquiblaus, ha empatat el partit a la mitja hora de joc. El jugador català ha fet el seu primer gol amb l'Espanyol. I al minut 90, però, Espí ha caçat una pilota dins l'àrea i ha batut Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota. Són declaracions a DAZN.
5: Muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como hemos tenido la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
4: Sentint també l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en el seu retorn en partit oficial a la banqueta blanca.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar.
4: Per cert, aquest dissabte ha debutat el central Vanja Đerkušić amb l'Espanyol. Ha estat el segon partit consecutiu dels blanquiblaus com a locals. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. I també a primera, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. Serà el primer partit de l'equip blaugrana a la Lliga. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
7: 100% committed with us.
4: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Flick no ha volgut ni parlar de Julián ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. Mentrestant, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que aquest diumenge rep el Villarreal Metropolitano, ha parlat sobre Julián.
9: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: Tot això a primera. Segona, el Sabadell visita aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, parla del moment del seu equip.
10: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. És una setmana curta, a diferència de l'anterior.
4: D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. I un últim punt en futbol, el Badalona avui ha derrotat el Barça B 4-0 en un amistós de pretemporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tadej Pogačar guanya la primera etapa de la Volta de Ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogačar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Heather, d'aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan Macondo fins al juny del 2028, que arriba procedent del Mònaco. I acabem en motor, Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Russell ha guanyat la cursa sprint.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Els municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès es recuperen dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal, que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari que predomini del color blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. A menys d'un mes de les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El Festival Occident Summerfest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports. El Barça s'estrena avui mateix a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre Rodríguez quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí al temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona es reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i avui pot certificar matemàticament el seu 5è títol en 6 anys.
0: I el temps, matí amb possibilitat de pluges intenses novament a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. Aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 3 minuts a les 8 del matí, us acompanya Eva Compte Martí fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I com us dèiem, després de les pluges d'ahir a la matinada, els municipis i veïns afectats per les inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès han viscut un dissabte intens de feina per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Anem cap a la zona del Tarragonès. Allí tenim la Montse Mir. Bon dia.
3: Bon dia. Les principals afectacions han estat a Roda, de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit abandonats i diuen que fa temps que demanen als ajuntaments millores en la canalització de l'aigua i el clavegueram. És el cas de la Maria Angústies, de Comarruga, i d'en Joan, de Creixell.
4: Te encuentras en una situació d'impotència terrible. I aquí no hi dice nada. Todo el mundo se lava las manos. Eso sí que realmente no es normal.
5: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí.
3: Les 300 persones desallotjades d'un càmping de Roda de Barà hi van poder tornar i a la tarda. És el cas de la Mari, de Sabadell.
6: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes, te da impotencia.
3: Durant tot el dissabte també es van retirar dels carrers els cotxes espatllats per l'aigua.
0: Aquests aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat la sensació entre els afectats que va faltar informació. Es queixen que no van rebre cap alerta sobre el fet que hagués de ploure amb tanta intensitat en tan poca estona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar que no s'enviés un SAlert, argumentant que el Servei Meteorològic de Catalunya no havia informat de la previsió d'un nivell tan intens de pluja.
7: La SAlert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6, país, i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: Des del Meteocat, la directora Sara Issarroca assegurava que sí, que s'havia informat des de la tarda abans, des de divendres a la tarda, que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no unes alertes, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar

0: incidència derivada de les tempestes d'ahir, però suposo que ha estat una nit ja molt més tranquil·la.
1: Sí, aquesta nit no hi ha hagut precipitacions destacables. Les pluges que hi han hagut han estat a la zona de mar i, per tant, doncs, no han tingut afectació cap als municipis. Sí que em comentaven, per exemple, que s'havia recollit un litre en posta en mitja hora, però no és una quantitat significativa. Vull dir que la nit ha estat, com bé dius tu, tranquil·la. No hem tingut incidents. S'han continuat les tasques que ja s'estaven fent des d'ahir. Per aquest motiu encara mantenim el pla amb alerta, perquè encara s'estava fent treballs sobre el terreny per l'afectació que hi havia hagut per les inundacions, i aquesta situació és la que tenim ara en aquests moments i continuarem durant el dia d'avui. Ens mantenim en alerta perquè encara tenim un avís del Servei Meteorològic que ens indica que el litoral de la costa, des del Tarragonès fins al Delta, encara hi ha possibilitats que hi hagi pluges de 20 litres en 30 minuts i per aquest motiu encara fem aquest seguiment. Segurament després, durant el dia d'avui, diumenge, serà més tranquil. Aquest matí tindrem aquesta pluja que comentem al litoral, aquesta possibilitat, però després hi ha aquesta situació d'intensitat ja no hi és i seguirem pendents també de possibles pluges que poden venir pel dilluns.
0: I tenen alguna informació nova sobre els ferits, especialment sobre la persona que hi ha ferida crítica?
1: No, aquest detall no el tenim. Nosaltres fem el seguiment en el moment de l'emergència per veure quin és el volum de persones que han tingut afectació i aquests serveis doncs, es traslladen, evidentment, als hospitals amb el Servei d'Emergències Mèdiques, que és qui fa aquesta feina, i després, a partir d'aquí, ja entren dintre del treball que es fa dintre de l'àmbit de salut i ja aquest seguiment ja es fa, com et comento, des d'aquest àmbit i ja no nosaltres, ja no tenim aquest coneixement.
0: I, per tant, entenc que, de moment, l'alerta de l'INUNCAT segueix activa fins a nova ordre, però segurament avui a la tarda ja es podrà desactivar. És la previsió amb què treballeu a Protecció Civil?
1: Correcte. Sí, ara bàsicament estem fent aquest darrer seguiment d'aquestes últimes pluges o aquestes darreres últimes probabilitats que hi havien de pluja, i ara aquest matí esperem també l'actualització que ens faci dels models meteorològics del Servei de Meteorologia de Catalunya. Llavors veuríem també de cara a demà, perquè de cara a demà també s'espera una entrada de pluges, però és una pertorbació diferent. És una pertorbació que ve des de l'oest, que entraria i escombraria una mica també el territori, i hem de veure també amb quines intensitats pot entrar. Depenent d'aquesta previsió que estem esperant i també de la informació que ens donin des dels serveis operatius, des de bombers, de com estan finalitzant doncs, aquestes actuacions que encara hi quedaven, doncs valorarem aquest matí treure l'alerta o mantenir-la en previsió d'aquestes pluges de dilluns. És algo que hem de veure en les properes hores.
0: Sobre el que explicàvem fa uns minuts, les queixes d'alguns veïns, per exemple, usuaris del càmping de Roda de Barà, que ahir es va veure afectat pels aiguats, s'han queixat que no van rebre cap avís ni alerta. Per tant, recordar quan s'emet un és alert i amb quins criteris s'envia i per què, en aquest cas, divendres a la nit no es va enviar un és alert davant aquesta previsió de pluges tan torrencials.
1: Nosaltres el que fem és treballar amb els plans de protecció civil. Els plans de protecció civil el que fan és que t'indiquen on, depenent de les circumstàncies que hi hagi, pot haver una vulnerabilitat que faci necessari tenir un pla activat. Tenir un pla activat vol dir que els operatius estan preparats per assistir perquè hi ha una situació que ho pot requerir. Aquesta situació la teníem des del dijous. El dijous ja vam activar el pla en alerta. Vam activar l'INUNCAT, el pla d'inundabilitat, amb alerta. Aquest pla activat el que significa és que nosaltres ja estem fent difusió, ja estem explicant per tots els mitjans, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, directament a través dels ajuntaments, dels organismes, que hi ha una situació de risc, i és la que es donava. Es donava aquesta situació de risc amb una possibilitat de pluges intenses de 40 litres podien caure amb 30 minuts. Aquesta probabilitat d'aquesta pluja intensa era baixa. Era una probabilitat que ens donaven la informació del Servei Meteorològic com a baixa, no alta. Per aquest motiu, no és un dels referents, no és un dels criteris que nosaltres seguim per fer una alerta preventiva. Ja sabeu que quan nosaltres tenim un color vermell, com es diu així més generalment, tenim un nivell 5 o 6 de previsió de pluges, que vol dir que tindrem pluges intenses amb una probabilitat alta. Llavors nosaltres el que fem és enviar una alerta preventiva. Aquesta alerta preventiva no la vam enviar perquè no es donava aquesta circumstància. I el que vam fer va ser seguir la situació com anava evolucionant. La matinada, l'altre dia per la nit, el que vam trobar va ser que van començar a haver-hi pluges intenses de manera sobtada, amb una acumulació que no esperàvem, i aquestes pluges doncs, van provocar incidents en el territori. Incidents que s'anaven seguint amb els mitjans operatius.

0: Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia, i és una alerta on s'ha de donar una instrucció igual a la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Van haver-hi llocs on se va tenir que evacuar, i van haver-hi llocs on el que es va fer va ser que la gent havia de quedar confinada. Per aquest motiu, aquestes instruccions les anaven donant els operatius que anaven veient el que es necessitava a cada zona.
1: Però en altres episodis de pluges, aquesta última temporada, aquest última tardor-hivern, hi ha hagut altres episodis de pluges torrencials a Catalunya i sí que s'han enviat alert diferents a cada municipi segons el que convingués, si convenia confinar, si convenia... És a dir, que això en altres situacions sí que s'ha fet.
0: No, les instruccions que s'han donat amb un ESALER sembla han sigut instruccions generalitzades en el territori. Penseu que els enviaments dels ESALERs es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres. O sigui, estem donant una mateixa instrucció per 10 quilòmetres. Això s'ha de saber molt clarament que aquella instrucció és la que s'ha d'obeir. I en aquest cas, com et comento, vam veure que la mesura era d'una manera millor donada directament per tal de poder atendre el que es necessités, que no una mesura generalitzada, que no teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
1: I ja per acabar, senyora Soler, sí, però que el Meteocat sí que ha dit que ja s'havia avisat d'aquest risc. Potser no estava concretat aquesta... És a dir, entenc que llavors la situació és que va ploure més del que es preveia.
0: Correcte. Sí, va acumular més aigua de la que es preveia. Sí que hi havia aquest avís que jo us estic dient, hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva, que és la que hem fet moltes vegades. Moltes vegades hem enviat fins i tot alertes el dia abans de que comenci a ploure, que és el bo, poder avisar abans de que comenci a ploure, i aquestes alertes les hem enviat quan hem tingut aquesta probabilitat i aquest nivell elevat de pluges o d'acumulació, d'intensitat o d'acumulació. I és quan hem fet, com tu bé dius, moltes vegades, doncs, aquests enviaments preventius. Aquest dia no ho teníem. I quan vam tenir aquest avís ja de nivell de color vermell, ja de 5 de 6, ja eren les 6 del matí en què hi ha aquestes incidències ja s'havien donat, ja s'havien estat ateses pels mitjans operatius, ja havien estat ateses de la manera que jo t'explicava, que era atenent a les necessitats en cada lloc puntualment el que calgués i anar donant les instruccions o anar executant allò que calgués, i ja era una hora en què ja no era pertinent fer aquest enviament perquè ja hi havia passat el moment àlgid de les trucades que havíem tingut al 112 i els operatius ja havien actuat.
1: I ja per acabar, senyora Soler, vist ara en perspectiva, es podria haver fet d'alguna altra manera des de Protecció Civil? No ho sé, si hi hauria algun altre mecanisme, si l'ESALER no és l'adequat, alguna altra situació, ho dic per les queixes aquestes de les persones afectades en càmpings, o així que que ens queixaven de falta d'informació preventiva.
0: Segur que s'hagués pogut fer més. Com sempre hi ha una situació de millora, sempre hi ha un marge de millora en totes les emergències, evidentment, quan ja ha passat i quan ja has vist com ha anat evolucionant. Nosaltres vam seguir els criteris que nosaltres tenim establerts, vam fer els avisos com nosaltres preveiem davant de les situacions meteorològiques que se'ns avisen, davant dels avisos que tenim i de les probabilitats que es donen, i el que sí que pensem és que sempre pot haver-hi una actuació preventiva més transversal, més general en totes les matèries, no?, del dia a dia de les persones. Per exemple, nosaltres estàvem fent aquests avisos des del dijous, indicant que hi havia una alerta, que hi havia possibilitat de pluges intenses, i nosaltres sempre que diem que hi ha una alerta, el que sempre demanem és vigilància amb els desplaçaments, vigilància amb les zones inundables, vigilància amb aquells llocs on pugui córrer l'aigua, on pugui entollar-se l'aigua, sobretot que la gent no s'hi posi, que no entrin amb els vehicles. doncs veiem que hi ha moments, nosaltres ho anem dient sempre que hi ha una situació d'alerta, però hi ha moments com això, veiem que es produeix, o sigui, la meteorologia té un component probabilístic, hi ha un nivell estadístic que ens diu doncs hi ha la possibilitat de que es produeixi, hi ha moments en què es produeix, i per desgràcia estem veient que amb el risc que tenim ara, amb l'emergència climàtica que s'està donant, aquestes situacions d'intensitat o d'acumulació molt elevada, per desgràcia, aquests extrems estem veient que es produeixen i que són freqüents. Per tant, el que ens pot quedar com a cosa a tenir present és això pot passar i això passa, i per tant, doncs anem molt en compte amb aquells espais que són zones inundables, amb aquells espais on es pot acumular aigua, on pot haver-hi aquesta situació, perquè realment el risc hi és, es produeix, i per tant, doncs hem de ser conseqüents.
1: Perfecte. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'evolució d'aquestes pluges aquest diumenge. Gràcies, molt bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
1: El temps. I afegirem ara la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
2: Matí molt tranquil que fa 24 hores. Avui les precipitacions són força més minces, les que estan caient a punts del delta de l'Ebre, uns ruixats que encara podrien ser intensos fins als vols del migdia, però molt més localitzats. I veurem si arriben a caure a la resta del país ampli domini del sol, amb alguns núvols cap al sector de les muntanyes de Prades, sud del Pla de Lleida, de poca importància, i molt de sol el que tenim a hores d'ara a la meitat nord, tot i que també hi ha alguns núvols cap a l'alta Ribagorça. Un matí fresc, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, la mínima, per exemple, a Tírvia, 14 graus, a Palafrugell, 17 graus, i a Cambrils, una mínima molt més suau, a l'entorn dels 23 graus. Avui tindrem un dia assolellat, però s'espera que augmentin els núvols al llarg de la tarda i de nou apareguin ruixats i alguna tempesta fins i tot a punts del Pirineu i del Parapirineu. Tampoc es descarta que al llarg de la tarda vespre arribin algunes febles precipitacions cap a l'àrea de la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que pugen una mica respecte als valors d'ahir. Ahir vàrem arribar a tot estirar els 32,5 graus al Carràs i avui a Ponent es pot pujar el termòmetre fins gairebé als 34 graus, unes temperatures que arreu del país tendiran a ser les normals d'un mes d'agost. I començarem la nova setmana, demà, amb una mica més d'inestabilitat, ja de matinada amb precipitacions a la costa i de tarda a l'àrea de la meitat nord del país i amb unes temperatures que a partir de demà tendiran a poquet a remuntar.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Reprenem ara el fil de l'actualitat, passant 3 minuts i mig d'un quart de nou. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats no han pogut tornar a casa seva, ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alta Palància.
4: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland es el director del PMA.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
6: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en la extinció d'aquest incendi per després poder volver a casa amb totes les garanties possibles.
4: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
1: Més coses. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les comunitats autònomes per abordar el pla de vacunació per als migrants Castelldefels de Ceuta. La setmana que ve, una delegació de sanitat viatjarà a la ciutat autònoma per avaluar la situació. I pel que fa al debat polític, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de forçar de forma urgent les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. La setmana que ve, recordem, uns 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions, però el govern s'ha negat a anar també al Senat perquè ho considera una pèrdua de temps. I en plena crisi a Ceuta, les crítiques del PP a Pedro Sánchez per no haver cancel·lat la seva estada a Lanzarote han tornat a obrir el debat sobre les vacances dels polítics. El president, els ministres i els diputats no tenen aquest dret blindat i la llei tampoc no els prohibeix treballar des de la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
7: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijo.
8: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
7: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
9: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
7: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
9: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mar i Vent.
7: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
10: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
7: I cal cuidar-ne tots els detalls.
10: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
7: Debat a banda és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
10: Si volem fer una política amable en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica accessibles a una part important de la ciutadania.
7: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
1: I el govern reprèn demà l'activitat amb les carpetes d'infraestructures, seguretat i habitatge sobre la taula. La mobilitat és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici de la nova temporada amb una trobada de dos dies fora del Palau de la Generalitat ja s'ha convertit en una tradició de l'executiu de Salvador Illa. L'agost de l'any passat es van reunir al Mont Sant Benet, al Bages.

0: I després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Cara Sentim, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director d'aquest festival de Puigcerdà, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLaren, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava, un dels nous fitxatges blanc i blaus, va fer l'empat al minut 30, però també al minut 90, finalment, com diem, Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota.
3: Jo estic orgullós de l'equip, El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pugen al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
2: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista molt clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el tècnic blau Mourinho, a la sala de premsa, va defensar-lo.
4: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Inicia en el primer minuto. Yo penso que és una cosa que ja està formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
2: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon de l'Espanyol consecutiu com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Real Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per la seva banda, avui s'estrena la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 9:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:15 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100%
2: committed with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. El partit contra l'Elx, recordem, començarà a 9:15, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I també juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui també es disputa el Getafe Racing a 8:15. I a segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, un últim apunt de futbol, perquè el Badalona Women ha derrotat el Barça B per 4-0 en un amistós de pretemporada. Aquest és el partit de preparació de l'equip de Badalona abans del debut de la Lliga el cap de setmana que ve. I ara deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta, després de guanyar la primera etapa una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayer. Per altra banda, l'eslové, que resideix a Mònaco, valorava així aquest triomf.
6: Red is really nice color. I think that 0.09...
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
2: I acabem el bloc d'esports amb un últim apunt de motor, perquè Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar. Aquesta tarda sortirà en primera posició la grella de sortida. Palou, de fet, pot arribar a guanyar fins i tot avui matemàticament ja el campionat.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a justificar que no s'enviés l'alert perquè no es preveia tanta pluja en poca estona la matinada d'ahir a la Costa Daurada. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i que manté un miler de persones evacuades. A partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic, l'agricultura. També detallarem que Catalunya ja és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I anirem també al Catllà, al Tarragonès. Ahir hi va haver una diada castellera extraordinària, amb 12 aletes de gamma extra. I en esports, Roger?
1: El Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al camp de l'Elx a 9:45 del vespre. L'equip que viatja avui mateix hi podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol d'Espí en temps de descompte, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: Tot això en un matí amb possibilitat de pluges intenses, ara ho dèiem, a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. I aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost. Com us dèiem, Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, també el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Davant els aiguats d'ahir al Baix Penedès i Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha argumentat així a aquesta emissora perquè no van enviar un alert a la població d'aquestes zones.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Soler ha afegit que les alerts s'envia quan requereix una instrucció generalitzada per a la població en una àrea molt àmplia.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: I al País Valencià, els bombers han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees i el miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. A la comarca de l'Alt Palància tenim la Pepa Ferrer.
4: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland és el director del PMA.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanc oest.
4: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
6: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en la extinció d'aquest incendi per després volver a casa amb totes les garanties possibles.
4: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: I ara un parell de notícies vinculades a les altes temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant la calor extrema. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Anna Brugulat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
7: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I, per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. I l'Àfrica, ho dèiem ara 9:15, és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% dels que generen a nivell mundial. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència també el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Massamba Dambou és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
9: Nous avons des jeunes qui sont, par
10: exemple, tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
8: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
11: Tinc una petita botiga.
8: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
12: Chaque dimanche.
13: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
8: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
14: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, ya, foquis tu trabajando.
8: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: I moren 14 migrants en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han mort al naufragi eren membres de la mateixa família. També ha perdut la vida un home i la seva parella embarassada. La ruta del Mediterrani central, des de la costa nord-africana, és una de les més mortals del món. En els primers mesos d'aquest any, el nombre de migrants morts s'ha més que duplicat. Tot i aquest augment, en els últims 3 anys... les sortides des de Tunísia cap a Itàlia s'han reduït considerablement per l'acord amb la Unió Europea que preveu el control migratori a canvi de suport financer. I de la crònica internacional també us expliquem que a Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
15: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
16: Долг партии.
17: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
15: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. És un reportatge d'en Roc Fargas.
18: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
19: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
18: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
20: Las modas vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
18: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
21: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
18: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I el Catllà, el tarragonès, va viure ahir la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de cama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall, bon dia.
22: Bon dia. Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de cama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, quatre dels castellers de Vilafranca que han firmat castells que han fregat la perfecció i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona que n'ha deixat, però, dos encarregats. Extraordinària la colla vella que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit amb el Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El temps d'aquest diumenge ens presenta encara la possibilitat d'algun ruixat que pot ser intens fins als vols del migdia a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que de matinada han sigut molt febles, al voltant de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, però com dèiem, encara hi ha possibilitat de que pugui aparèixer algun nucli més actiu. A la resta del país, temps assolellat amb alguns núvols baixos cap al sud de Ponent, àrees també de l'Alta Ribagorça o de les muntanyes de Prades, i aquest sol ha permès, o aquesta serenor ha permès, que les temperatures avui fossin fresques, sobretot al Pirineu, amb unes mínimes que clarament han baixat per sota dels 15 graus. A la façana costanera destaquem, per exemple, a Palafrugell, 17 graus de temperatura mínima, o en el cas també de Cambrils o també de Vinyols i els Arcs, al voltant dels 22-23 graus de temperatura matinal. Tot això en un dia en el qual s'espera que, a mesura que vagi avançant el dia, les nuvolades o els núvols puguin anar apareixent, sobretot a partir del migdia tarda, on s'esperen alguns ruixats puntuals a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, localment acompanyat de tempesta, i també s'espera que alguns entrin des de l'Aragó per la Terra Alta i deixin caure alguna feble precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Les màximes més altes encara seran contingudes al voltant dels 33-34 graus a Ponent. Tindrem avui unes temperatures màximes típiques del mes d'agost. I de cara a demà ja començarem la nova setmana amb un temps una mica insegur, ja de matinada, amb pluges a la façana costanera i durant la tarda a la meitat nord del país, i a partir de demà començarà una pujada lleugera de les temperatures que sobretot es materialitzarà molt més de cara a mitjans de setmana.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act ahir dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. La convocatòria antifeixista, amb 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, va ser molt més nombrosa. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que posarien coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Miquel Muñoz.
2: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europe Act, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de «no passaran» o «fora feixistes dels nostres barris». Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
16: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
2: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven en l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança. I 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona que ha dominat el procés d'elaboració del peix en l'anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica en aquest reportatge la Maria Guixà.
4: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
5: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
6: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
4: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
5: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
23: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxova. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
4: Avui, el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
5: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
24: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras, pues se va a tiendas, al supermercados...
4: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
5: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
25: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis Incrasicolus A. I, a veure, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
4: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
0: I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arreche, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'ACN, Arreche afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
26: Encara ens falta molt per tocar sostre. És a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per a Itàlia i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions.
3: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espia en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava un dels nous fitxatges de l'Espanyol va fer l'empat al minut 30, també al primer temps, però al minut 90 Carlos Espia va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar, per tant, la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
9: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
7: El partit també va tenir una gran dosi de polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company, Courtois, a la zona mixta, va sortir a defensar-lo.
10: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vinícius sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil barrer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
7: Les queixes cap a l'àrbitre, Sánchez Martínez, no van ser només de l'Espanyol. Els madridistes també van reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon dels blanquiblaus com a conjunt local. El primer desplaçament de l'equip serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per part seva, s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al Camp de l'Elx a 10:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix, a 11:15 vola cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel a la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick ha elogiat Cancelo.
11: Yeah, he can play tomorrow.
12: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
7: Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 10:15, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Al marge del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 7:45. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda el camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès, Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda sortirà des de la primera posició a la graella de sortida del circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu 5è títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà en segona posició. Encara en motor, a l'EFA, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint.
3: 3CAT Info.
7: I en ciclisme, Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogačar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslovè, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
8: Red is really nice color. I think that 0.09.
13: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
7: Avui, segona etapa de la Vuelta, de 214 quilòmetres entre Mònaco i Montsaca, a França. Acabem explicant que el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes, va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui, per altra banda, a 8:45 del vespre, serà el combinat espanyol, en aquest cas amb 12 jugadors catalans, els qui jugaran. Ho faran contra Bèlgica en un partit on hi ha en joc el pas a les semifinals.

0: En Joan que diu, en el programa de la Festa Major, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar. En Joan, que diu en el programa de la Festa Major, no imaginava ser pandonista tant d'hora, però la veritat és que és la il·lusió de la meva vida. Quan vaig veure que pujaven a casa el mossèn, l'Esteve i el president de la comissió, em vaig marejar i tot. Arriba a pujar mossèn Pauses i ja no l'aixequen, eh? I vaig haver de seure. I tercera, sé que la meva mare des del cel estarà molt contenta. I potser comencem per aquí, Joan?
1: Sí,
0: per
1: bon
0: la
1: dia.
0: Mare?
1: I
0: vinga.
1: Tant.
2: Capità, cap de nostra companyia, el que passa avui al dia, ara us ho vaig explicar. Comencem primerament per aquesta gent cristiana que no fan el que Déu mana en el primer manament. Les dones, quan són casades, tenen 15 dies bons, però al cap dels 15 dies tots són crits, sorolls i grons.
3: Pum, putu, pum, putu, pum, pum, pum, pum, pum, putu, pum, putu, pum. Ja està?
0: Quan fa que veu enregistrar això?
1: Uf, mira, farà 5 anys que va marxar. Pues 8 o 9 anys, segur. Sí, sí.
0: Que se'n sabia més de versos, la mare?
1: Se'n sabia. Sí, en sabia, dels antics.
0: Era molt festa majonera, la mare?
1: Bueno, sí que ho era, sí, li agradava molt, la veritat.
0: O com la gent de l'època.
1: Sí, eren molt...
0: Perquè és que ara, no sé si dir que la percepció de la Festa Major també és diferent, i la manera de viure-la ara dona la sensació que si no la vius fins al final no ets ningú, i abans es vivia d'una manera molt, no sé si dir, més discreta.
1: Més discreta, més familiar, ja. Més amb respecte, un altre respecte.
0: Respecte.
1: Sí, sí. La mama era molt de Festa Major també. Bueno...
0: La teva història amb la Festa Major comença quan?
1: De petit, ja estava jo, mira, fixa't, quan en Miquel Forns era alcalde del carrer Sant Pau.
0: Sí.
1: I l'Esteve feia missa dintre de la nevera dels pollastres.
0: Castres.
1: Jo feia de pandonista, també.
0: Aquesta història que plega els que veu néixer més o menys...
1: A l'any 73.
0: L'any 73, eh? Aquesta generació del 73 que es va moure molt, diguem-ne, al voltant d'aquestes festes del
1: sí,
0: carrer Sant Pau.
1: Al carrer Sant Pau i tant, i ens feien tallar el carrer, ens demanaven permís a l'alcalde Cots, i no, era maco, la veritat.
0: Què feies en aquella festa? Si és que tenies assignat algun paper determinat o simplement anaves... Feies de tot.
1: Feia de tot. Portava els gegants, portava el panó, recollia les taronges de terra que eren els pits de la geganta... Fèiem de tot. Cabassuts, tot el que...
0: Tot el que toqués.
1: Tot.
0: Superada aquesta etapa, entres a la grupa?
1: A l'agrupació, a l'any 89, ballant les cintes, una Santa Tecla. I després vaig estar molts anys amb les cintes, després vaig passar al Ball de les Gitanes, vaig tocar un any amb la colla de timbalers de la Jove.
0: O sigui que va ser timbaler un any?
1: Sí, un any, amb un Goliat, que em va deixar l'esquena destrossada. I quan vaig saber picar... Ja s'havia acabat la festa.
0: Deixa l'esquena més destrossada un timbal o el pal de les gitanes?
1: El pal de les gitanes.
0: El pal de les gitanes, l'hombre, eh? Hòstia, pensava dir que allà sí que has d'aguantar.
1: Tens que aguantar 8 dones. I si cauen a terra encara t'estic.
0: I si cauen a terra encara més.
1: I tant. I després vaig entrar a l'aportant de Sant Bartomeu, que vaig també estar uns anys.
0: Has fet per Festa Major tot allò que volies fer?
1: Sí.
0: O hi havia una il·lusió d'estar en un ball determinat?
1: No.
0: No.
1: No, vaig començar amb les cintes i les gitanes m'encantaven. M'encantaven. I volia tocar una vegada amb el foc. Però un any només. No. És molt sacrificat, el foc.
0: I de portant, quant de temps hi has estat?
1: La tira.
0: També, no?
1: Sí, no em facis pensar massa, perquè 8 o 9 anys, una cosa així.
0: O sigui que en el fons ha estat en els darrers anys... quan, no sé si dir, no, la vida està més tranquil·la a casa d'en Joan, i perquè ja no s'ha hagut de, diguem-ne, d'exercir cap responsabilitat concreta.
1: Sí, perfecte, és així.
0: Ets espectador.
1: Soc espectador.
0: Què passa amb els espectadors a la Festa Major?
1: És una emoció tan gran, és una complicitat amb els balls, amb el turisme, tot és... No sé, és una cosa que et surt com si et rebentés el cor. No sé explicar-me amb això.
0: Tu passes més bé que ballant?
1: No. Jo m'ho passava molt bé ballant, però clar, el cos es va...
4: D'acord.
1: Ja no aguanten els genolls.
0: Perquè els moments de l'espectador com es reparteixen? La teva festa major...

0: l'entrada de Sant Bartomeu.
1: I l'entrada de Sant Bartomeu, no cal ni dir. Algun lloc determinat a l'entrada de Sant Bartomeu on et deixa la circumstància o tens un...
0: A l'entrada al costat dels grallers.
1: Sí?
0: Quan, sí, sí, sí. Diguéssim, a la porta d'on està el baptisteri.
1: Sí. És a dir, allà quedes cada any...
0: Allà.
1: Bé, l'entrada de Sant Bartomeu té a l'interior de l'església posicions més o menys establertes en general, i la d'en Joan és aquesta. Bé, quan va arribar aquesta comitiva a casa teva? Fa molt de temps, això?
0: Bueno, farà el juny, em sembla que va vindre. Van vindre a principis de juny. Però jo ja la Càtia em va trucar i em diu que em podràs fer un coixí. I dic, bueno, vale. I dic, què em toca? Diu, Sant Bartomeu. Però és que ni ella sabia que jo era el pandonista, ni jo sabia que era pandonista. O sigui, una casualitat molt, molt estranya, no sé. I llavors, quan van vindre a demanar-me, va ser una cosa...
1: Home, suposo que tu vas veure venir, no?
0: No. No, home, perquè venien a fer-me una foto per allò del coixí.
1: Sí, home, però vols dir que em vindria a fer una foto pel coixí al rector?
0: No, però clar, no, però van vindre primer algú de la comissió.
1: D'acord, i després van arribar...
0: I després van
1: arribar... El rector, l'Esteve i el president...
0: Tots, passant cadascú per un carrer perquè no els veiessin entrar a casa.
1: D'acord, que no els veiessin tots tres junts entrar.
0: Ah, això mateix.
1: D'acord.
0: Però bueno, i em van dir, no diguis res, cosa com boca moll.
1: Ah, això deu no dir que...
0: Però jo crec que una cosa és ser un carnestoltes i una altra cosa és ser pandonista de la festa major. És la responsabilitat que et donen és tan impressionant que ho tens que compartir, l'alegria i la joia.
1: És el que anava a dir, és que no sé si al final els que rebeu aquesta consideració, i el més en el cas d'en Joan, home, jo no me'n puc estar. I ho comparteixo perquè
0: sóc feliç de compartir.
1: I ja està, i tampoc passarà res perquè tots plegats ens il·lusionarem quan arribi el dia, però ho dic i ja està.
0: Un secret a voces.
1: Un secret a voces. Veritablement, com vas dir a la presentació, un secret a veus. I és cert que et vas desmaiar?
0: No.
1: No vas arribar?
0: No vaig arribar. Vaig seure, un vano, una calor, no sabia què. I casa meva és molt petit, imagina tota la colla que hi havia allà dintre.
1: Ets molt devot, Joan.
0: Sí, sóc devot. Tinc casa meva que hasta el mossèn Rafael va dir, però si hi ha més sants aquí que la rectoria. Sí que sóc devot, de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sí. I del Sant Sepulcre, que jo et portava.
1: És una devoció que has mantingut tota la vida?
0: Tota la vida. M'he enfadat amb Déu, com tothom s'enfada. Però després és... Sóc molt respectuós, la veritat.
1: És una devoció que amb els anys s'ha fet més gran?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Es va fer més gran i...
1: Malgrat que t'hagis enfadat, malgrat que potser t'enfadaries una altra vegada...
0: Pot ser, però el perdó és primordial, el perdó.
1: D'acord. Què és important ser devot per ser pandonista?
0: Sí, sí. Has de creure perquè és el teu sant patró. No pot ser com laic. Que no hi creus. Si no, estàs traient un nino. I no és un nino, és el nostre patró.
1: Creus que hi ha una certa consciència del patró dins de la festa?
0: Jo crec que de mica en mica sí.
1: Sí.
0: De mica en mica. Als anys 80 no, érem una cosa molt religiosa, molt negra, molt de gent gran. I ara cada vegada surt més gent jove, I esperar el sant, que abans pujàvem sols, diguéssim.
1: Sols, gairebé.
0: Directament. Fixa't tu que quan va ser la Sandra Rubí, pandonista, la Sandra Rubí.
1: Quants anys fa d'això? 10?
0: Suposo que sí.
1: Més o menys,
0: Sí, 10 anys. Jo vaig dir, sortiré per Santa Tecla, acompanyar la Sandra, que és amiga meva. I era l'únic home que portava el ciri. Llavors el mossèn Pausa es va dir que a partir de l'any següent seria les professions mixtes. Que jo em sembla molt bé perquè Sant Bartomeu portaven homes i
1: que
0: eren
1: també,
0: gent
1: també va,
0: molt gran.
1: També va costar això,
0: Va costar,
1: de les processons mixtes.
0: Sí, va costar.
1: Diguem-ne que gairebé va caure perquè l'evidència, com deia en Joan, era claríssima.
0: Sí.
1: La processó de Sant Bartomeu...
0: Era gent, homes grans i poquets. I Santa Tecla, que era una barbaritat de dones. Són més devotes les dones.
1: I més fidels a la causa.
0: Sí, diríem, més fidels.
1: Més fidels a la causa.
0: I va haver gent que li va agradar, hi ha gent que no li va agradar, però bueno, les tradicions estan per modificar-les, també.
1: I mentre hi hagi estima i devoció, no hi ha discussió aquí, no?
0: El més important.
1: No hi ha discussió. Per tant, el sí va ser, què? Directe, segur?
0: Dic, bueno, si Déu vol que Sant Bartomeu jo sigui el seu pandonista... que no puc dir que no.
1: Endavant.

0: Com s'escollen els cordonistes?
1: Els cordonistes...
0: I si és que hi has donat moltes voltes, això?
1: Li he donat voltes perquè, bueno, mon germà està molt delicat de salut i m'agradaria que fos mon germà i ma germana. Però el Pere Nop no... Uh-huh. Ho veurà per la televisió perquè sembla que està calor, no acompanya, però està delicat.
0: Uh-huh. I llavors vaig pensar... Il·lusionat, suposo. També,
1: molt il·lusionat. Ho sabia, eh? Ho sabia mon germà i ma germana que, perquè van trucar a la comissió.
0: Sí.
1: I ho feia com un 15 dies, una cosa així, abans de que m'ho diguessin, que ja ho sabia.
0: Uh-huh. Dediquem aquí una subordinada a aquells que estan malalts, fotuts per 50.000 raons. Viuen la festa major d'una altra forma,
1: sí,
0: però amb la mateixa intensitat, sí, per les raons que siguin. Eh?
1: Sí, sí. I la televisió fa molt, eh? Fa molt. Perquè, clar, ja, quan vas a l'hospital, que no, la calor, tot, la gent gran que no pot caminar...
0: Uh-huh.
1: I des de que es veu per televisió, la gent està més involucrada, uh-huh, la veritat.
0: Per tant, el primer pensament era pels germans...
1: El Pere i la Victòria. I com era inviable. Llavors vaig dir, doncs, dos amics meus. El Jordi Barón.
0: Clar, coneixes a molta gent. Això de les amistats... Sí. No sé si també...
1: Jo, pel meu cas, jo hauria tret
0: és que és el que
1: 8 o 10 cordonistes.
0: Però sí que és veritat que hi ha hagut anys que n'eren 4, 5,
1: 4,
0: no
1: 4, 5,
0: eh?
1: 5,
0: sí,
1: 6.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però jo vaig dir, no, fem-lo tradicional. I dic, a la meva dreta el Siscuer, el Jordi Barón, i a la meva esquerra el Siscuer Bonés.
0: Per què?
1: Perquè
0: perquè la dreta en Jordi, perquè l'esquerra en Cisco, i si això hagués pogut ser perfectament al revés? O...
1: Podria haver sigut al revés, no sé, és el millor que li tinc molta més estima amb el Jordi. El Cisco me l'estimo molt, però...
0: És a dir, la mà dreta és en Jordi.
1: Sí, i la mà esquerra és el meu Cisco.
0: D'acord.
1: Es va emocionar molt. El Jordi estava molt content, perquè també el seu pare, el Paco, era molt de la festa major, molt. I em vaig recordar també del Paco. I del Cisco, el seu pare, que feia 3 dies que havia marxat.
0: És
1: I vaig
0: un
1: trucar
0: any...
1: amb el Cisco. Sí, uh-huh, és molt...
0: Per la família és un any potent.
1: Sí. I vaig trucar amb el Cisco i li vaig dir, vols ser el meu cordonista? I vam reposar, vamos.
0: Jo que dèiem de les festes majors, eh?
1: Ja estaran representats, eh, els pares?
0: Està clar.
1: En l'exposició del Sant.
0: En Joan, que recorda la mare, sí, i que el germà d'aquesta manera, en Cisco amb la mare traspassada, perdó, amb el pare traspassat fa 2 dies, i la mare també, òbviament, molt present.
1: Molt present, i després el Paco i la mare, i el Paco.
0: En Cisco, que havia estat pregoner president de la comissió.
1: Sí, sí. Estem molt il·lusionats, la veritat.
0: Només hagués faltat Sant Bartomeu o Barón, eh?
1: Oh! Ja ho vam pensar, però imagina't. En vez de nardos tindrien ampolles de cervesa.
0: És una parròquia, com moltes altres.
1: Sí, però és...
0: Perquè de parròquies n'hi ha més enllà de
1: però
0: la...
1: Imagina't quin grigalles s'hauria muntat. Després ho volia fer l'agrupació, però l'agrupació per logística, perquè tenen molts actes. Quedaria com
0: era complicat,
1: una miqueta,
0: allà.
1: Sí, quedaria una miqueta reserat allà.
0: Aha, una mica alçant enmig de tanta brugit.
1: Sí,
0: eh?
1: Clar, perquè munten vestim els diables, els diables, els gegants...
0: Quan apareix l'opció de Can Fals, doncs?
1: A la quarta. M'ho van oferir, a la comissió.
0: Per què? Perdó. El Barón va ser una opció ferma? Tu hi vas pensar?
1: Jo hi vaig pensar, sí, tant. Dic, sortirà d'allà del garatge.
0: Era la primera?
1: Era la primera. La primera.
0: Que bo!
1: Sí, sí. Després volíem fer-ho al Museu Romàntic.
0: Que quedi clar, dit el Graix.
1: El garatge, no dintre del bar.
0: No el bar, el garatge,
1: al costat. Però imagina't com es posa tot allò.
0: Sí, sí, sí.
1: Imagina't, home, ara cadires per allà enmig.
0: Sant Bartomeu més ben acompanyat que mai.
1: I tant.
0: Això
1: i tant.
0: Per descomptat. Primera opció, el garatge del Barón, descartada. Segona opció, l'agrupació.
1: L'agrupació.
0: Descartada. Tercera.
1: El Museu Romàntic.
0: Oh.
1: Al Museu Romàntic, perquè passaven per el
0: Barón.
1: Sí,
0: sí.
1: Però està molt, m'han dit que està molt deteriorat. Mm. Llavors, pensant,
0: entenc,
1: em va dir...
0: l'entrada, del Museu Romàntic.
1: Sí, on està el carro,
0: sí, sí,
1: però el carro està tapat i...
0: No està clar.
1: No està,
0: allò
1: no,
0: allò no està en condicions.
1: I després vaig pensar jo, bueno, que m'ho va oferir el president, el Salmerón, diu, a Can Fals podríem fer-ho. I dic, mira, doncs eren amics de la mama i de l'àvia i... Farà molta il·lusió, la veritat. És el més a prop que hi ha de casa.
0: Sí, les senyores del Mau eren amigues
1: de la família. De sí, sí. També ho podria, si hagués estat la mare viva, ho podríem haver fet al menjador de casa meva, al quarto de reixa. Però, clar, després poses a pensar, si no hi caben ni els gegants.
0: No està clar.
1: Quan Jordi Cubillos va ser president de la comissió, que vivia al costat de casa...
0: Estem fent molta memòria
1: molta
0: avui,
1: Molta memòria. Doncs ni els gegants passaven per sota del pont d'Es García Montequeu, aquell pont.
0: Sí, no està passaven, clar. Està clar.
1: Ni estirats, eh?
0: Sí, sí. Llavors desmunta la casa.
1: Desmunta la casa, no. No.
0: Can Fals.
1: Can Fals.
0: Tens, esclar, més d'un ho ha dit, Esteve Ferrer, Joan Roca. Bueno, dos decoradors per un sant. No sé si ho heu parlat conjuntament, si deixes que l'Esteve faci...
1: Que faci. He demanat, per exemple, rets de pescar a la confraria de pescadors, el Jordi Baró em portarà un cabassut que és del seu pare, els geganters de la vila em deixen una corona i un per representació del pare del Cisco.
0: Que bonic.
1: Jo posaré un goliat, posaré unes castanyoles, posaré allò de les cintes... Molt de poble. Mm-hmm. Molt de festa.
0: És a dir, tres elements molt simbòlics que acompanyaran Sant Bartomeu i la flor que l'Esteve faci el
1: que... I la flor en nardos, clavell vermell i clavell també... El Paco li agradava molt el clavell groc.
0: El clavell groc?
1: Groc, li encantava. I dic, pues mira, escolta'm.
0: Ja està.
1: I ja està.
0: Veritablement has fet llista d'un univers particular, eh?
1: Sí. Mira, hem hasta la tradició de trencar els tratges negres i les corbates.
0: Ara anem per aquí.
1: Fora això.
0: Ara anem per aquí perquè la imatge... Bé, tothom té molt clar que en Joan, quan surt de processó, però és evident que la imatge d'en Joan de processó és un Joan fosc, amb corbata, americana...
1: Guants blancs,
0: és a dir, no... Vaja... un cercle ben tancat. Vols trencar amb això?
1: Vull trencar amb això. Primerament per la calor, cada any fa més calor. Era l'última vegada que vaig sortir, era el Corpus de l'any passat. Mig marejat, vaig tindre que sortir de la professora, no s'aguanta.
0: No s'aguanta.
1: Doncs fem-ho tot claret i que es respiri allí. I, escolta, mediterrani som. Vestuari mediterrani.
0: Tu i els cordonistes.
1: I qui vulgui sortir a la professora...
0: Està clar, que surti com vulgui, però diguem-ne, la teva idea és aquesta.
1: Sí.
0: I com que el protocol no assenyala res amb això...
1: I un sombrero que m'ha fet la Cristina López. O sigui, anirem americanos.
0: Com creus que s'ha d'anar, eh?
1: Com, sé,
0: com creus que s'ha d'anar? Dius que això és, com dirien tots els pandonistes, la il·lusió de la vida.
1: Sí, és haver arribat al sumum. A lo més gran. És que ser pandonista, jo crec que tindrien, tal com pugen els valls, de petits cerculets, pastorets, que van passant, tothom tindria que passar a portar el sant.
0: Sí?
1: Sí, tindrien que ser, o sortir amb el ciri.
0: És a dir, com el darrer pas d'una trajectòria de festa major, portar el sant o portar el ciri.
1: Portar el sant o portar el ciri. Però,
0: sí.
1: Ara són una colla grossa, els portants. Bastants,
0: va ser una bona pensada aquesta de que ex o veterans dels valls anessin a portar el sant,
1: Home, sí, perquè és com un homenatge. Has arribat a lo més alt de tot. Has passat per tots els valls i... Ho veig així.
0: Ho veus així. I com la veus ara, la festa major?
1: Oi, molt renovada, molt fresca, sí. Fresca. No era, abans era molt més encarcarada. Era sortir a ballar i, no sé, era com... Com t'ho podria dir? Ara té molta complicitat, la gent.
0: Ho dic per aquesta perpètua visió, i en Joan també l'ha viscuda, perquè evidentment fa molts anys que hi has dit, des d'allò, la tradició, la novetat...
1: Els anys 80, els 80 i tot, era molt... Una festa major més... El drac anava per una banda, el sant era una altra cosa, els gegants, el pic entre... els gegants moros i els gegants de la vila, ara no, tot està unit.
0: Que tenim una mica idealitzat el passat.
1: Bueno, però és que l'evolució és humana, se té que evolucionar, perquè si no hauríem acabat, abans tot es guardava a casa, perquè m'escolta, me'n recordo que jo tenia el pal de les gitanes, l'altre tenia tots els...
0: Sí, els geganters tenien, cadascú tenia a casa seva...
1: Repartit per casa, sí. I passava el mateix, el drac on estava? A Camprós, que també va ser pandolista.
0: Per tant, creus que aquesta és una evolució bona?
1: Sí.
0: La veus amb bona salut, la festa major?
1: Sí, la veig amb molt bona salut. Més que abans, molt millor.
0: Si haguessis d'afinar-la, amb què l'afinaries, aquesta festa major? Si hagués alguna cosa que diguessis, escolta'm tu, és que encara jo crec que...
1: Home!
0: Que per aquí podem tirar una mica.
1: Que no siguin les professions cíviques que no siguin tan llargues.
0: A veure si és que t'estàs fent gran.
1: Sí,
0: perquè aquesta,
1: home,
0: és la, aquesta és la frase de...
1: No pot ser la professió cívica més llarga que la de Sant Bartomeu. I més, i més pesada.
0: Aquesta és la frase del pandonista.
1: Sí, sí, no pot
0: que
1: ser.
0: Que no siguin les professions.
1: Que la gent arribi i pugui anar a sopar, a dutxar-se, a veure els focs. Bueno, és que aquesta és la meva intenció. Ara tenen que fer cas als balls.
0: Va haver un moment que la comissió et va dir, Joan, prou?
1: No. Em van trucar...
0: Veure, com va anar això?
1: Em van trucar... I és que em vaig quedar, la veritat, dic, a lo millor volen parlar amb mi, perquè com ho he dit, que vaig dir que no podia dir res, dic, ara em diran que no
0: vols dir que venen a castigar, vols dir?
1: Em venien a castigar, ja. I no és el cas.
0: Tu havies pensat que la comissió potser, no sé si dir, t'amonestava...
1: Jo pensava que dic, sí, ara em diran que no sóc.
0: Que com que ho has dit, sí, ara no ho seràs. De veritat que vas pensar això?
1: Sí, i tant. Perquè jo sempre feia broma. Quan arriba el carnaval, ui, que seré el carnestoltes. Bé, sí. Ui, que quan arriba la festa major, que seré el pandonista.
0: És l'home de les travesses,
1: sí,
0: durant molts anys.
1: Home, em tenen apuntat, hasta per fer de reina de carnaval. Imagina't. No, però sí, jo pensava que...
0: Per tant, vas tenir un moment d'aquells de crisi de vés a saber.
1: Vaig estar seriós, escolta'm, unes suors, dic, ja veuràs tu. Però no.
0: I era per què? Per definir el recorregut?
1: Per definir el recorregut. Sí.
0: I vas participar en la definició del recorregut, de la cívica?
1: Sí, jo ja vaig dir, Salmerón, tu tires recte, i baixes per Sant Pau, que després ja me recolliu allà a Can Fals, i jo la faré curteta. Carrer amunt, carrer major, i bueno, i el torzet aquest, aquest llaç.
0: Has volgut fer aquest llaç? Per alguna raó?
1: No, perquè jo volia passar per l'altra banda, per al carrer Barcelona. Però clar, llavors la professora s'hauria fet llarga davant del cable.
0: D'acord. Si haguéssim tingut un altre punt d'aquells
1: de...
0: Sí. És a dir, però tu en principi volies passar pel carrer Barcelona.
1: Sí, al començament.
0: Al començament.
1: Carrer de l'Aigua i Barcelona.
0: Sí.
1: Però van tirar el que és... Clar, jo suposo que és perquè no s'allargui tant.
0: D'acord. Carret amunt, déu-n'hi-do, eh? Perquè carret avall sí que ho hem vist.
1: Sí.
0: Vull dir que comentàvem en Joan la cívica de Santa Tecla, de quan la Tea va ser pandonista. Sí.
1: Però cap amunt.
0: Cap amunt.
1: Directes.
0: Port de muntanya i cap amunt. Ha quedat un recorregut bonic, t'agrada aquest recorregut?
1: Sí, m'agrada.
0: Sí?
1: Molt íntim.
0: Molt íntim.
1: Sí.
0: Molt íntim. Qui, clar, hem parlat d'un... Ets una persona molt coneguda.
1: Sí.
0: És així.
1: Sí.
0: És així. I, esclar, a l'hora de pensar no només en qui t'acompanya, sinó en qui vulguis que t'acompanyi, tens molta gent al cap, aquesta festa major?
1: Molta gent m'ha dit que sortirà. I estava la gent molt contenta. Jo m'he emocionat de sentir-me tan estimat. Jo no m'ho imaginava.
0: Com
1: tant
0: ho has viscut aquests dies, tot això?
1: Les felicitacions, allò, la gratitud de la gent. O sigui, no, jo tinc que estar agraït. Ells m'ho agraeixen a mi. És que mira, la pell de gallina. Em sento molt estimat. I això, jo sabia que la gent m'estimava. Hi ha gent que no li agrada, eh? També et diré que em veuen o massa jove, o pel meu caràcter, o com sóc.
0: Home, massa jove.
1: 53 anys, estic veient la flor de la vida.
0: Bueno, ja ho hem dit abans, eh? Per depèn de què, si és massa jove, per depèn
1: per
0: de què, si és massa gran.
1: Per saltar i ballar, ja no. I fer els galerons, no.
0: Ara, per depèn de què, si és massa jove, per depèn de què, no tant, eh?
1: Sí.
0: Però en qualsevol cas he sentit durant tots aquests dies...
1: L'estimació.
0: Aquesta estimació.
1: Sí, sí. I la il·lusió. La gent diu, és que serà una festa major... Maca, doncs que som un equip que, vamos, gràcies a la comissió,
0: ratifiquem això, perquè més d'un ens ha dit, home, això serà una festa major, som
1: personatges,
0: amb energia,
1: tot, la pandonista, tothom,
0: està clar.
1: Doncs som personatges.
0: I aquesta necessitat, no sé si és general o no, que hi hagi bones notícies, que hi hagi felicitat, que
1: dona
0: hi hagi...
1: frescor. Dona frescor. Espera, que bueno...
0: Sí.
1: Esperem que no plogui, eh?
0: En aquest món tan eixut i tan tens, sí, que hi hagi moments
1: d'alegria, perquè
0: va ser
1: tantes desgràcies ja en el món.
0: Aquesta necessitat d'alegria que, que té tanta gent i de veure que el pandonista ho expressarà d'alguna manera.
1: Sí. Eh? I que som un equip. Amb la comissió i tots els personatges, és un equip estupendo.
0: T'hi has trobat molt a gust. Oh, estàs responent això a tot el que havies pensat en algun moment?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, bueno, és que sóc una persona molt agraïda, la veritat. I veig la feina que estan fent tant la comissió com els personatges, com la Càtia, com la Zoe, com la Milà. És... Veus la devoció, l'entrega màxima, les cosidores. És que tot és un conglomerat de sensacions, mm-hmm. com diu el Genís Hernández,
0: sí.
1: d'emociones.
0: I tant, i tant, i tant. Què t'ha vingut en el millor moment?
1: Jo crec que sí.
0: Per què?
1: No ho sé, la falta de la mare, per exemple. La salut precària del meu germà, que vulguis o no vulguis, m'ha fotut un baixón, però jo l'intento donar ànimos, tot, la nova feina que he començat a treballar,
0: uh-huh.
1: és com un canvi tot, és un canvi.
0: Ho dic perquè a vegades sense voler, la vida posa les peces...
1: La reconciliació amb l'Església, que em vaig enfadar molt, un tema de personal i familiar,
0: oh.
1: però m'he reconciliat. Mm. La reconciliació amb l'agrupació.
0: Amb l'Església,
1: Amb l'Església, sí.
0: Important el matís.
1: Sí, amb l'Església.
0: No amb Nostre Senyor, que diríem.
1: No, bueno, amb Déu també pots enfadar, però sí. després ell te perdona.
0: Amb l'Església.
1: Amb l'Església em vaig enfadar.
0: Això que passa ara no hagués passat anys enrere? Per aquesta...
1: Jo crec... Mira, et diré una cosa.
0: A veure...
1: Tres vegades estava proposat jo com a pandonista, m'ho van dir.
0: Amb anys anteriors?
1: Sí, i per això, però bé, no podia ser. Primer, perquè vaig ser amb la Maica, em sembla que era la comissió de la Maica. Jo era president de la comissió de Reis.
0: Sí.
1: Clar, no podia ser pandonista. Perquè, sí, bé, està bé. Relacionat les comissions
0: sí, sí, sí,
1: i
0: sí, sí, sí, sí.
1: Després, l'any que es va morir la mare.
0: Era massa pes.
1: Massa pes. I ara la tercera vegada decida, tu.
0: D'acord.
1: I em fa molta il·lusió. No hi ha casualitats.
0: És el que et anava a preguntar. Per tant,
1: arribat
0: en el millor moment.
1: Sí, per mi sí. Sí, sí, sí.
0: D'un cert... No sé si...
1: Una pau interior. Estic calmat, estic...
0: Això que són intangibles, però que a vegades hi juguen aquí, no es pot valorar què és això de la pau interior, què és?
1: La pau interior, sí.
0: Van passar coses, han deixat de passar, tots ja més o menys ho hem...
1: Perdonar, això és, tindre la pau interior és perdonar i agrair. I quan estàs tu bé, pots transmetre coses molt maques.
0: O sigui que estàs millor que fa anys enrere.
1: Sí, i tant, i tant, i tant. La maduresa també ho fa, les experiències de la vida...
0: I les patacades.
1: I les patacades, aprens, vamos. No és el que hi ha. Dels errors s'aprèn.
0: Per tant, en un moment en el qual en Joan Roca és especialment agraït a la vida i a la gent, arriba la condició de pandonista.
1: De pandonista.
0: I el que he escoltat aquests dies és que qui més qui menys t'ha dit Joan, molt bé, vinga, tal.
1: I animats, la gent està animada, està amb il·lusió. I és una responsabilitat molt gran, el càrrec que m'han donat.
0: Però anava a dir, si no hauràs de fer res més que el que fas...
1: Bueno, transmetre alegria.
0: Ja és això, no?
1: Sí, sí.
0: Ja és això. La feina què t'obligarà?
1: La feina, bueno, m'han canviat horaris...
0: Sí, t'han ajudat una mica?
1: Sí, però bueno, el pregó satíric no puc estar perquè estic a la botiga.
0: No sé si la feina, quan diu una cosa d'aquestes, diu, seré pandonista, i la feina diu, què és això?
1: Sí, no, bueno, els d'aquí sí.
0: Els d'aquí no cal ni dir-ho.
1: Els d'aquí no fa falta
0: dir-ho. No fa falta, però...
1: Però clar, quan venen, que hi ha dependentes que venen de fora...
0: Què és esto?
1: Esto que és.
0: Esto que és, no? Allò. O sigui que hi ha hagut la possibilitat de poder encaixar una mica les peces...
1: Sí, una miqueta.
0: Perquè clar, són dos dies en què no estaràs...
1: Clar, jo estaré des del 20 fins al 24.
0: Està clar. Que obriu el diumenge?
1: Sí.
0: Sí.
1: I el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, també...
0: El dia de Sant Bartomeu també,
1: Sí, sí, obren... Imagina't.
0: Qui es comprarà una camisa el dia de Sant Bartomeu?
1: Jo és el que dic, no ho sé.
0: O una corbata, un trajo. Bueno, és igual, no ens posarem ara amb la botiga.
1: No.
0: Perquè, escolta'm, això. Però tens festa aquests dies...
1: Sí, aquests dies.
0: Els dies d'allò,
1: Després ja tinc que tornar hores, llavors sí que faré hores. Acabaré rebentat.
0: Tot sigui benvingut.
1: Sí, tot sigui benvingut.
0: Tot sigui benvingut. Què t'ha agradat més del que ha passat fins ara? hi ha hagut la presentació de la festa, l'acte,
1: lo dels coixins em va agradar molt, lo de la Cati em va agradar molt, i l'emoció de la presentació dels personatges de la festa. Estàvem tots tan emocionats que era com, ho tinc que dir, que sóc el pandonista, bueno, ja ho deia.
0: El que vas dir.
1: Sí, sí, és preciós.
0: I aquests 15 dies que queden?
1: Nervis. Uns nervis, jo no havia passat tants nervis.
0: No deixaràs de fer el que feies la prèvia de Festa Major? No.
1: No deixaré de fer el que feia normalment. Però clar, ara sí que tinc que estar pues, a tot el que són els versos. L'altre dia vaig anar al Vinyet, a la missa del Vinyet. Clar, perquè ja estava proclamat. Però faré el mateix, faré el mateix.
0: Amb aquest rum-rum de fondo.
1: El rum-rum de fondo, la responsabilitat dels moments puntuals, però sí, farem el mateix.
0: Ja tens al cap això que ploraràs matí, tard i nit, o com anirà això?
1: Bueno, no vull
0: o potser
1: plorar.
0: No serà tant.
1: No vull plorar. Jo ja dic, això, quan entrem al sant,
0: això del no
1: perdré la compostura. Sóc un fleu-mo jo.
0: És el que anava a dir. Això del no vull no funciona aquí, no?
1: No funciona.
0: Per cert, què et va dir en Jordi, què et va dir en Cisco?
1: El Jordi estava molt emocionat, molt, li va encantar, se'n van recordar molt de son pare. I el Cisco...
0: Perquè no sé, entre altres coses, si en Jordi hagués pensat mai que podria ser cordonista...
1: Però jo sempre li deia, el dia que jo sigui pandonista, tu seràs el meu cordonista.
0: I ell et deia, va,
1: ja seràs vell.
0: Va.
1: I va, fixa't tu.
0: Per tant,
1: just quan m'ho van dir, me'n vaig al Barón i dic, Jordi...
0: Just quan t'ho van dir,
1: Sí,
0: el primer en saber-ho va ser en Jordi?
1: El Jordi Barón, el primer.
0: Per tant, en Jordi ha callat...
1: Ha callat, no diguis res, sobretot Jordi no diguis res. Diu, si el bocamoll ets tu...
0: Exacte. Per totes aquelles persones que van pel món dient no diguis res.
1: No diguis res, Déu-vos en guarda, no diguis res.
0: Que només t'ho he dit a tu.
1: Sí, que no corri.
0: Per tant, en Jordi il·lusionat de mala manera.
1: Il·lusionat, calladet, perquè no deia res.
0: Exacte.
1: I el Cisco va ser, doncs, al cap de tres o una setmana, que va marxar el Cisco. I també molt emocionat. Sí, me'ls estimo molt, els dos. I tota la gent que vindrà a acompanyar-me, clar.
0: Quina festa major,
1: Jo crec que serà molt lluïda. Sí.
0: Perquè
1: sí, el temps acompanya, Escolta'm.
0: Fins ara, la més maca que havies viscut, quina havia estat? Si en recordes una d'especialment bonica, sentida, que et...
1: És que per mi totes han sigut molt maques. No sé, que cada any és un sentiment diferent. Aquest any, per exemple, se'ns ha mort la veïna, la Manuela, falta ja la mama... Serà una altra... Perquè vas evolucionant amb les festes i cada vegada falta més gent i cada vegada són més emotives, clar.
0: Uh-huh. A la mesura que falta gent, grans, cada vegada són més emotives. Doncs ens agafem aquesta frase del programa. Parles dels detalls petits. Textualment dius, això i ho torno a repetir, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i de conservar.
1: Lo del tema dels, per exemple, les cosidores, que jo vaig estar vestuari de l'agrupació fa molts anys, amb la Lolín Rocha i amb la Lourdes Pedreny. Tot això era abans... Aquestes coses que no es veuen no es fan soles. Són moltes hores. Els detalls de quan decores un sant, quan... Totes aquestes cosetes, els que ajuden, els voluntaris, jo també he fet de voluntari, això no es fa sol.
0: I en alguns casos que duren...
1: Sí, pam, ja ha passat.
0: Perquè és l'exposició del sant.
1: Sí.
0: Encara no està inaugurat, que ja ho venen a recollir.
1: Ja venen a recollir-lo, però hi ha feinada. No. Aquí hi ha una feinada. Tot el que són, tant per la part de la comissió com per la part de la brigada, els pintors ara estan pintant tot el que és la façana. Tot això porta feina i té que estar ben lligat i ben... amassat.
0: Aniràs parlant amb Sant Bartomeu? Així
1: sí, de... a vegades sí. Sí, tinc una estampeta a casa. Dic, ai, muchacho, que m'has fotut amb un lío. Sí, jo parlo amb els meus sants. Amb els meus morts. Per mi, tot el dia estic xerrant jo.
0: Amb el sant, el mocador pel Siri.
1: El mocador pel Siri, que ja tothom m'està demanant mocadors. Dic, espai, és que no sé quanta quantitat de mocadors... Perquè jo sé que una part ho paga la, la comissió i una altra l'església o alguna cosa així, sembla que em van dir.
0: Perquè la imatge del mocador la penses tu? Ve,
1: no,
0: ve donada,
1: la imatge és la
0: imatge donada, de... Sí. És la que ve donada, eh?
1: Amb els,
0: la que ha vingut cada any.
1: Sí, la impressió del Sant Bartomeu amb el nom, Joan Roca i Pujador.
0: Uh-huh. 11:01. Alguna cosa que vulguis dir que no hagis dit?
1: Oh, gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa major.
0: Que sigui molt gran la festa major, Joan. Que la passis molt bé.
1: I molt lluïda.
0: Home.
1: Ha de ser lluïda.
0: Està bastant assegurat, això.
1: Sí, sí. Més lluïda encara.
0: Si voleu regalar un paquet de mocadors o dos, doncs...
1: També.
0: Adelante. Joan, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: 10 i 6 minuts del matí. D'aquí just una setmana, a partir de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, sort que no haig de fer jo el pregó, perquè si no, amb aquesta veu, escolta'm, aniríem malament. D'aquí una setmana, el pregó de la Festa Major que declamarà la Zoe Puig i Bet i Masó. Anem resseguint, per tant, el nostre camí Festa Majorenc a través dels personatges de la festa. I avui ens toca conversar uns minuts amb la pregonera, amb la Zoe. Perdó, perquè és que no sé què m'ha agafat ara la veu, però sí, portem una mica d'aigua, sisplau. Zoe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parla tu, perquè jo no puc.
1: Ja veig.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Si haguéssim de descriure el teu estat emocional a falta d'una setmana, quin seria?
1: Doncs mira, jo aquesta pregunta me l'ha anat fent molta gent, no? I sempre vaig dir, fins ara estava dient, no, si estic molt tranquil·la, no? De moment tot bé. Però a partir d'ahir, jo crec que va ser ahir, cada cop vaig adonar-me que només faltava passar aquest cap de setmana i que ja arribava, no? Llavors, he de dir que comencen una mica els nervis. Nervis bons, eh?
0: Sí.
1: Nervis de
0: ben portats.
1: Sí, exacte.
0: Ben portats.
1: De ganes de fer-ho.
0: Ets conscient de la magnitud del fet en si?
1: Bueno, bona pregunta. La veritat és que ara, cada cop que ha anat passant més els dies...
0: És un pregó, eh? Vull dir que
1: sí,
0: tampoc...
1: No, clar, exacte, sí, aviam. Exacte, un pregó d'un poble,
0: entenc,
1: no?
0: Entenc el context. Sí.
1: Sí, però sí, t'entenc. En el fons, això és el que et dic, no? Al principi crec que no ho era tan... això, no? No era tan conscient, i a mesura que ha anat passant els dies i veia que la gent pues, em parlava, m'ho deia i tal, i dic, ostres, espera un moment, que això és algú potent, no? Quan m'ho han proposat... Òbviament que vaig pensar que era algo potent, no? Però ostres, a mesura que ha passat els dies, crec que encara ho he vist més, no? Gràcies.
0: L'aigua que necessitàvem. Anem a l'inici d'aquesta història, Zoe. Quan a un li venen i li plantifiquen, pum, la notícia.
1: Sí, doncs...
0: Com vas viure tot això, tot aquest procés?
1: Clar, doncs el primer moment que quan ho van proposar, el Xavi Salmerón i tota la comissió, la veritat és que vaig dir, uau, mai m'ho hagués plantejat que a mi m'ho diguessin això, que a mi m'ho proposessin.
0: Aquesta és la primera sensació,
1: sí,
0: no? Que un té, que
1: sí.
0: Mai hauria pensat.
1: Exacte, no? Jo no sé si li ha passat a tothom, però a mi em va passar, no? De, vale, sí, em coneixeu i tal, soc de Sitges, però ostres, era una de les coses que jo sempre pensava, ostres, això del pregó... I no crec que m'ho proposin mai, no, de veritat és que ni m'ho havia plantejat, no? I clar, la meva cara em vaig quedar bastant a quadros, en el sentit de uau, i clar, em vaig quedar en silenci una estoneta.
0: Van venir a casa o et van fer anar a un lloc o com anar?
1: Em van fer anar a l'Espai Jove.
0: Ah.
1: A l'Espai Jove, allà, i jo sortia del gimnàs en plan tota suada perquè m'havien d'explicar si allò maca.
0: Sí.
1: I perquè m'havien de comentar una altra cosa, i de cop vaig veure allà tota la comissió, o quasi tota, no? I inclús també estava la Eva, la regidora, i dic, ui, quanta gent. Sí, però bueno, ni ho vaig plantejar.
0: No t'ensumava res?
1: Res, t'ho prometo, res de res. I de cop, doncs, bueno, estàvem començant a xerrar d'un altre tema, i llavors el Xavi Salmerón de cop diu, bueno, que si vol ser pregonera. Així, m'ho va deixar anar, així.
0: Patabam.
1: Així, mentre parlàvem d'una altra cosa. I llavors, clar, tot... Tothom ens hem quedat en silenci, jo més, en plan, ostres, però són d'aquelles coses que no pots dir que no. No? Dius, ho he de dir que sí, ja veurem què passarà després, però de moment dic que
0: és
1: sí.
0: És un sí immediat?
1: És un
0: sí arrossegat de dir, sí, però...
1: Pues crec que vaig tardar un minutet, no? Veia totes les cares pensant, que els veia els ulls i les cares dient, digues que sí, no? Se'ls veia, sí. No? I jo... Clar, primer et ven un munt de coses al cap, però dius, bueno, això, no? No pots dir que no. I vaig dir, vinga, va, doncs sí, som-hi, clar que sí.
0: I a partir d'aquí comença tot un procés, oi?
1: Exacte, no? De donar-li el cap.
0: De donar-li toms al com serà aquest pregó, com m'agradaria que fos aquest pregó,
1: exacte.
0: Quin tipus de pregó...
1: Totalment, no?
0: Són tantes coses.
1: Tot això, el que estàs dient. Tal qual. I llavors el que vaig fer, perquè dic, vale, com es fa un pregó? Ja per començar per aquí. I vaig mirar les parts que ha de tenir un pregó, així, en modo general, amb el Google, clàssic,
0: sí, sí.
1: Com si fessis un treball de l'escola. En plan, parts d'un pregó.
0: Què vas posar? Major. Pregó de festa major?
1: Sí, parts d'un pregó de festa major. No, em posava rebuda, em sembla que posava nucli, no, presentació, nucli i
0: desenlace. Comiat.
1: Sí, sí. I jo, vale, anem bé, de moment tinc això. Vale? Sí, sí, tal qual. Em vaig sentir com al col·le un altre cop. Però bueno, em va anar bé, mentalment. Vale, dic, d'acord. Llavors també em vaig ficar a mirar pregons d'altres anys i inclús d'altres pobles. Allò per... Aviam què feia la gent, no?
0: Sí.
1: Perquè tot i que jo havia vist...
0: fos per curiositat.
1: Una mica per curiositat. Sí. I a partir d'aquí també vaig parlar amb els meus tiets, i llavors em donaven consells, en plan, tu el que has de fer és seguir un fil conductor tota l'estona, que pensis que la gent no es perdi d'aquest fil conductor. Jo, vale, i entre això, internet i els pregons que havia vist, i que jo tenia molt clar que volia ser un pregó molt meu, molt zoe, o sigui, no volia semblar una altra persona, doncs aquí ja va començar a créixer doncs, tota...
0: Crec que aquesta, això que dius és interessant, Zoe, perquè entenc que és la mare dels ous, és a dir, que el pregoner o la pregonera, en aquest cas, sigui ella.
1: Mm-hmm. Exacte. No? Per mi sí, no?
0: És a dir, quan un vol fer o vol ser quelcom que no és...
1: Exacte.
0: Ha de ser un molt bon actor.
1: Ha de ser un molt bon actor, sí. Sí, no? I... No? Que a vegades quan escrius pots jo volia fer servir paraules que faig servir sempre, no? Potser hi ha alguna paraula que potser xirria una mica més, sí. No? Perquè et quadra allà, però era això, no? Jo havia sentit paraules pues, això d'altres pobles i tal, que dic, ui, però quin idioma estan parlant, no? Per mi era una cosa molt, molt, molt estranya, no? I dic, sí, no, jo això no ho vull fer, jo vull parlar tal qual. I si no dic bé una cosa, doncs pues, mira, em sap molt de greu, però jo la dic així, no? I així és com crec que ha sortit, molt, molt parlat així.
0: Vaja, que sigui, que vols que sigui molt, molt reconeixible.
1: Exacte, molt, molt proper, no? Molt com si estiguessin parlant ara aquí,
0: sí.
1: O a casa meva, o a un bar. Vull dir, una miqueta és aquesta la idea.
0: No t'ho he preguntat, quan t'ho van dir?
1: El 22 de maig.
0: 22 de maig.
1: Sí, justet, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Justet, sí, sí. Ja ho vaig pensar ja, perquè a més vaig sentir el pregó de l'Alba, que em sembla que diu, a mi m'ho van dir al març, no sé què, dic, ah, dic, anda, doncs pues mira,
0: em
1: van fer córrer més. Però bueno, un part millor, perquè a vegades, quan tens més pressió, jo almenys, a vegades es treballa millor.
0: Quin tant per cent hi ha d'il·lusió, quin tant per cent hi ha de... responsabilitat, d'afrontar-vos, si més no, també com un repte.
1: Clar.
0: Hi ha una mica de tot, no?
1: És una barreja, molt, molt bona d'aquestes tres coses que has dit, no? Responsabilitat, home, molta, no? Perquè al final estàs obrint la festa major del teu poble i està clar que ho vols fer el millor possible. I jo ho intentaré. Ara, el que està clar és que, com tot, no a tothom li agradarà, segur que no, i això és així,
0: però
1: perquè cadascú
0: és així,
1: som
0: i,
1: com
0: i,
1: som.
0: I quan
1: no?
0: Parlem de pregons, exacte. De quadres, de tot.
1: No? Sí, sí. Òbviament, no? Llavors, quan, això ho has d'entendre també, que no podràs arribar a tothom. Llavors, bueno, però la responsabilitat segueix sent voler-ho fer el millor possible, no? Després, quines altres paraules has dit? Que ho has dit molt bé, tu. Responsabilitat...
0: Sí, afrontar-ho com un repte.
1: Afrontar-ho com un repte, sí, exacte. Sí, sí. No? Realment era un repte perquè, bueno, jo, pues, jo no ni sóc escriptora, ni sóc, no? Tothom em preguntava, però què diràs, no? Què escriuràs? Què? No? Llavors, bueno, quan em plantejo ja el que vull fer, realment, fins que no et planteja realment el que vols fer, és un repte, en plan, uau. Jo... Però bueno, llavors em va venir al cap això, no? Dels, quan vaig fer els Jocs Florals, quan era petita, i llavors em van venir coses al cap que ha sigut xulo, tornar amb aquella nena de quan era més petita, no? De que escrivia, vaja.
0: I aquest punt, òbviament, d'il·lusió, no? Vull dir que això ha de ser el contrapès a la resta.
1: Exacte, no? Tota la... feinada, no? O sigui, exacte, tots aquests nervis i aquesta responsabilitat i aquest repte que dius tu, està clar que llavors es va transformant en il·lusió i cada cop més, eh? Al principi estàs més, bueno, et fa més por tot, però quan ja veus, vas veient la forma i que tu ja li estàs donant el que tu vols, ja ho estàs sentint com tu vols, i a més, hi ha certes persones que ja t'han escoltat I diuen, Zoe, vas molt bé. Dius, veient, vale, llavors també et relaxes, no? Perquè això, ara entrarem en això, però tinc molta gent al voltant que m'està ajudant molt i uau, sense ells seria impossible.
0: Tens un grup d'assessors.
1: Tinc un grup d'assessors que m'estan ajudant i que és molt guai perquè al final això et dona una mica de pau i tranquil·litat que no està tu sola allà, no? Al mig d'això. Llavors, quan ja passen aquestes coses, llavors es torna tot amb il·lusió, quan ja li veus la forma i tot i dius, uau, uau, ara ja tinc ganes de fer-ho, no? Ara tinc moltes ganes.
0: D'un temps cap aquí, sí que és cert que hem viscut pregons que són més que pregons, no? Que són autèntiques posades en escena, gairebé, no?
1: La veritat...
0: Fins a quin punt això també a tu et no sé si et condicionava o t'ha condicionat o no? O tornem a allò que dèiem, no? que tu faràs el teu pregó, el que tu creus que has de fer, perquè ets tu i perquè vols que el públic valori aquest aspecte, precisament.
1: Sí, és completament així, però sí que és veritat que, bueno, el que et deia de que havia vist pregons, no? De que em vaig ficar a mirar pregons i tal, a veure què feia la gent, més que res...
0: T'ho pregunto d'una altra manera, perdona'm, Zoe. Fins a quin punt creus que el llistó està molt alt?
1: Bueno,
0: o el llistó està allò on cadascú...
1: Jo crec que és cadascú. Sí. No, això no m'ho he plantejat.
0: No.
1: O sigui, no... Crec que cada pregó té el seu què i ha de representar molt a la persona que ho fa, no? I l'amor que té per la festa. I crec que és el que es fa, no? I el que s'ha de fer. O sigui, l'any passat era a nivell musical, no? Molt xulo l'any passat amb el Retrio. I era d'un tipus. L'Alba el va fer d'un altre tipus, no? Per mi no, o sigui, el llistó està on ha d'estar, en el sentit de que cadascú el fa com jo sé que el fa des del cor i des de, no, i és, ja està, i amb això és més que suficient.
0: Falta una setmana justa. Com ho portes? Vull dir, el tens fet?
1: No. Sí, el tinc acabat.
0: O falten, com es diu en aquests casos, serrells.
1: Sí, la veritat és que el tinc acabat des de fa ja un parell de setmanes, podria dir, però és veritat que cada cop que l'assagem, perquè l'anem assajant i o me'l torno a llegir, perquè me'l torno a llegir, a vegades fa petits retocs, no? Però està acabat. Llavors ara estem perfilant altres coses, coses que ajudaran, no?, a fer una mica...
0: Crec recordar que el dia de la presentació vas comentar que esperes també que el públic pugui participar.
1: Sí, exacte.
0: No cal fer spoiler, però...
1: No, no el farem.
0: Però és un aspecte que cal tenir en compte.
1: Sí, bueno, perquè...
0: És a dir, si més no, que la gent vingui disposada...
1: Sí.
0: Ben disposada, vaja.
1: Exacte, que no s'espanti tampoc.
0: No. No els farem pujar a l'escenari.
1: Exacte, no? Perquè a vegades et diuen això i ja dius, ui, què em faran fer?
0: No,
1: estarà tothom assentadet.
0: Res més lluny de la realitat.
1: Exacte. Vull dir que això, que la gent no s'espanti, estarà més segur. Sí que és veritat que, bueno, per fer-ho tot més, pues, més amè i més festiu, doncs pues, hi haurà algunes cosetes, doncs, que la gent, pues, podrà participar des del seu seient, tranquils i tot bé. Per això vaig dir-ho de portar el barret, no? Una de les coses que qui vulgui, òbviament, que porti el barret de festa major, de palla o de roba o el mocador, és igual, perquè bueno, algun moment o moments el farem servir.
0: Possiblement, probablement, hi hagi algú que ara mateix potser no t'ubica en l'espai de festa major.
1: Mm-hmm.
0: On t'ubicaries?
1: Actualment, ara mateix, formo part del públic.
0: El ball del públic,
1: el ball del públic, sí, li podríem dir ball del públic, no? Jo he fet algunes coses per festa major i per Santa Tecla, però al final el que he vist que a mi m'omple és estar al públic, perquè per la manera com sóc jo, no? D'anar amunt i avall...
0: És a dir, has ballat?
1: He ballat. Jo vaig fer la petita gitanes de l'agrupació... Em sembla que era dels primers grups que vam sortir. Després vaig tocar el timbal, també dels Diables. Ja de gran vaig fer un any de gitana. No tinc molt clar perquè vaig fer només un any. Algú va passar, la veritat és que no ho recordo molt bé. Sé que sortia l'Adriana Matas, la meva amiga, i crec que m'ho va dir, si volia sortir. Però llavors aquell any tampoc va sortir ella, va ser tot molt estrany, no? Sortia el Joan, el pandonista de gitano, això sí, ho tinc claríssim. I després ja vaig fer de suplent de diablesa de l'agrupació i després ja oficial. Però, bueno, després vaig veure que realment el públic era, ja et dic, perquè m'agrada estar amb tothom, no només amb un tipus de gent, no?
0: Expliques en el programa de la Festa Major que ets molt de celebrar.
1: Sí.
0: No? I la Festa Major té molts moments per celebrar, no?
1: Sí.
0: Sortosament la festa va més enllà d'aquestes 36 hores famoses i aquí cadascú s'ho fa a la seva manera, no?
1: Exacte, no? Això és
0: allò bonic. Que diem sempre, perdona, sí, que sí. Són petites festes majors en el còmput global.
1: Exacte, i així, jo crec que és així, no? Òbviament la Festa Major són els balls, són tot això, però com bé dius tu, dins d'aquestes 36 hores passen moltes coses, no només les del programa. I passen pues, a dins de les cases de les persones, passen als bars, passen als carrers, no?
0: Sí, sí.
1: I això és el que jo com a públic visc, no? I que cadascú viu a la seva manera, òbviament, I clar, això és fantàstic, no? I
0: una miqueta... de rituals?
1: Sí.
0: Tens els teus rituals?
1: Sí,
0: perquè això també és un altre, Aquí cadascú,
1: sí.
0: Qui estigui lliure de pecat, que tira la primera pedra.
1: És veritat, totalment de rituals i de tradicions, no? Però que s'han anat adaptant, perquè al final ens hem d'anar adaptant.
0: Sí, els nous
1: no?
0: temps demanen a vegades adaptar-te o morir.
1: O morir, o, sí, una sí. mica, no? I sí que ho soc, tinc el que faig el dia 23 a tal hora, i potser he anat canviant de gent i de, no? Però sí, acostumo sempre a fer el mateix, no? Com segurament molta gent, I això, part d'això ho explicaré també al pregó una miqueta, no? Aquests rituals.
0: De fet, tots els pregons tenen aquest vessant més personal, no? Més íntim, si vols dir-li així, no?
1: Sí, per lo que he anat veient jo els pregons...
0: És a dir, com visc jo la Festa Major, com entenc jo que és la meva Festa Major.
1: Uh-huh, exacte, que més que res perquè, bueno, d'alguna cosa també has de parlar, i sí, és, per lo que he anat veient els diferents pregons, pues una mica és això, no? Veure les teves vivències, no? Uh-huh. Les que has tingut i les que tens, i les que potser tindràs, no? I les teves anècdotes, i a part de sempre centralitzar-ho amb el que és Sitges, no? A part del teu personal.
0: I com a espectadora, com a uh-huh. part d'aquest públic, uh-huh. Quina Festa Major veus?
1: Actualment, vols dir,
0: sí.
1: Entenc. Veig una Festa Major que avança els camins d'avui dia, no? Una miqueta de com estan canviant les coses mundials. El que passa que, amb què em refereixo? Em refereixo a que les dones ballin.
0: És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. La veus molt diferent de fa 10, 15, 20 anys?
1: Uau, vale. Bueno, pel que fa a... Va molt diferent? No. O sigui, molt diferent no la veig. I això és una cosa que també fa plantejar coses, no? Potser l'hauríem de veure una mica més diferent, no? Potser hauríem de canviar alguna coseta. Però, bueno, això no entrarem. El tema és que veig... Festa Major, què és? Jantada, calorada, no? Això hi és. I jo ho recordo així de petita, tot i que ara sí diferent.
0: Aquest punt de massificació...
1: Aquest punt de massificació...
0: Que tenen ara mateix les festes?
1: Clar... El que passa que...
0: De voler viure-ho tan intensament que vull ser a tot arreu, a tota hora...
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació des de fora o no?
1: Saps què passa? És que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt la gent. I a mi no em molesta la gent.
0: Val.
1: Llavors, entenc la postura d'això, però...
0: També tens don de gente.
1: Sí, i potser sí, no ho sé. I llavors, potser sí que ha canviat, potser sí que hi ha més gent. Bé, segur que hi ha més gent, òbviament, que hi ha molta gent. I òbviament que hi ha un munt de coses que pots fer i que no has de fer. Sí, però és que a mi m'agrada, no? I és una cosa que per mi no és una queixa. A mi m'omple.
0: Ho portes bé?
1: Sí, jo sí. Vull dir, és veritat, sempre diem, ai, mira aquest deu ser de fora, que no se n'adona i tal. Bueno, sí, bueno, pues li dius o l'empuixes una mica i ja està. Però vull dir, no ho sé, a mi, insisteixo, a mi la gent no em molesta.
0: I si t'haguessis de quedar en algun moment de la festa, tens algun moment?
1: Sí. Jo crec que el meu moment més màgic, tots són màgics,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí, però sempre hi ha algun que, que
1: sí,
0: està...
1: Però per mi és l'entrada de Grallers. Mm. L'entrada de Grallers. És perquè és quan, per mi, realment comença, no?, aquesta Festa Major. Que hi ha el pregó, hi ha tot el que vulguis abans, però a l'entrada de Grallers, aquella emoció, aquells pèls de punta, la gent quan comença a cridar, que tu encara potser no ho sents, però sents la onada de gent que ja comença a dir... no? Sí, uau, sí. Mira, se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
0: I aquella... ara intento visualitzar això que diu la Zoe, i és ben cert, és allò... Aquella remor de fons.
1: Això és increïble, no? Jo normalment em poso el cap de la vila per l'entrada de Grallers, tot i que està a rebentar ara, sí, ho sé, però ja he dit que no m'importa. I llavors, clar, jo cada cop estic més enrere, això és veritat, perquè els més joves estan més endavant, però llavors és això, no? Aquesta remor que dius, no? Perquè dius, ai, jo no la sento, la gralla, encara, però sí que sents la gent que comença a fer aquella cridòria, aquell... no? I dius, ui, ostres, que ara sí. Mm-hmm. És molt bonic.
0: El 19 declamaràs el pregó i a partir del 19 ja és una cursa de fons gairebé, tot i que la festa ara mateix té una prèvia tan potent.
1: Home, aquest cap de setmana.
0: Té una prèvia, vull dir que no ens l'acabem.
1: Ja tens raó, ja.
0: No ens l'acabem.
1: Cada cop hi ha més coses, sí. Aquest poble. És magnífic. Clar, hi ha la prèvia, suposo que ens referim, o almenys jo penso al cap, les barraques aquest cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Uau, no? Que plena de voluntaris, una feina molt maca. I, bueno, que allà ja com que comences a escalfar, no? Escalfes. Llavors, esperant el dia del pregó, que després hi ha concert, i després, llavors el que dius tu, ja arranques i ja no hi ha qui et pari.
0: Sí,
1: no hi ha qui et pari, és com una bola, no?, que va rodolant, fins que arribem al final.
0: Què n'esperes, Zoe, de tot això?
1: Uau, espero tenir una experiència que em quedi en el record sempre, no?, en el sentit de... perquè veuré una altra festa major aquest any. Aquest any no serà la que
0: clar,
1: jo sempre clar,
0: clar,
1: veuré.
0: Clar, no serà la...
1: Exacte.
0: Serà la teva, però sí. Serà una festa major amb elements afegits,
1: no? Exacte, no? Que dèiem abans, que em deies, ets de rituals, sí, però aquest any els trencaré una mica, no? Perquè, bueno, t'ofereixen pues, sortir a la processó, pues, pujar al balcó de l'Ajuntament, veure-ho diferent...
0: Tindràs una altra visió, en definitiva, no?
1: Exacte, no? I crec que serà la primera vegada que tindré una altra visió. I llavors això també em fa una mica de vertigen, no? En plan, sí? Uau, serà molt diferent, estic preparada. Sí, no? Jo ho he recapacitat, no? He parlat amb la meva gent, amb els meus amics, sobretot, la meva família, no? En plan, ostres, que aquest any serà diferent, no? I realment en tinc moltes ganes, perquè, ostres, és que una oportunitat així no te la donen mai, insisteixo.
0: Clar, és allò que dèiem l'altre dia amb el Joan Roca, no? Això passa un cop.
1: Exacte, no? Llavors dius, pues, a per totes, no?
0: Zoe, t'has de preguntar pel teu entorn, no? Més proper... la teva família, els teus amics, com ho porten?
1: Ostres! Pues, bueno, la meva família va ser, sobretot els meus pares, els primers en saber-ho, no? Que es van quedar en plan, uau, Zoe, no?
0: Es van sorprendre?
1: Es van sorprendre.
0: Sí?
1: Sí, perquè ells són molt de festa major, però bueno, aquestes coses més protocolàries igual no tant, no?
0: Ja.
1: I realment es van quedar en plan... pues la mateixa cara que vaig fer jo, la veritat, en plan, no, t'ho han dit a tu? I dic, sí, mama, m'ho han dit a mi, no? Però bueno, després, cada cop, quan ja es van fer la idea, no, pues, bueno, cada cop més contents i més grans i més bé se sentien, i òbviament els tinc allà, igual que tiets meus, cosins meus, increïble, i els meus amics, els que ho sabien des del principi, sobretot Xavi Huete i Adriana Matas, que han estat allà des del principi donant-me un suport increïble. Jo crec que es van emocionar més que jo quan els hi vaig dir que era pregonera. I en general, la veritat és que, bueno, què he de dir, no? La gent que t'estima. Pues...
0: Tens aquesta capacitat, i per la gent que et coneix, òbviament, això ho certificarà, tens aquesta capacitat de que tens un punt de teatrera. No?
1: Sí, el tinc.
0: I això, en certa manera, és bo. No?
1: Sí, suposo que sí.
0: A l'hora de dominar el moment, a l'hora de dominar l'escenari.
1: Clar. Sí, en aquest sentit, no sé si li diria avantatge o no.
0: Et mous també molt en el món de les xarxes socials.
1: També.
0: El el ja conegudíssim és divendres.
1: Sí.
0: Escolta, com va sortir això?
1: Sí. Pues mira, lo del ja és divendres és que és molt graciós. Jo fa 2 anys que tinc Instagram. Jo era anti-Instagram. Jo era anti... que no, i les... que no vull Instagram, que jo no vull estar pendent de tothom i que tothom estigui pendent de mi, que ho diria. I les meves amigues, però fes tu, que tu t'ho pots privatitzar, no cal que... I jo, però per què? Van insistir tant que vaig dir, bueno, vale,
0: vinga, va,
1: vaig a mirar. Llavors, el dels vídeos va ser perquè jo quan sortia de treballar abans, avui ara també, però ara faig els vídeos, surto els divendres a les 3 normalment de treballar i ja no torno fins dilluns, no? I per mi, com he dit, que m'agrada celebrar, doncs jo a les 3 sortia i feia un àudio o un vídeo a un grup d'amics que tinc de WhatsApp i els deia, que ja és divendres, que vinga, què fem aquest cap de setmana? M'he enterat que hi ha això, això. I llavors em tornava boja, amb música a la ràdio, a tot
0: drap.
1: Drap, gràcies. I llavors un dia vaig dir, ai, doncs ho vaig a fer a Instagram, no? I a partir d'aquí doncs ho vaig anar fent i vaig dir, escolta, la gent li agradava i jo també em passava bé fent-ho i la gent també pel carrer em deia, que guai, quina energia. Dic, pues vinga, va, seguim. I ja està, ja s'ha quedat fins que, bueno, fins que es mori, però de moment...
0: Ben present està.
1: Ben present està.
0: I escolta'm, fantàstic. Dos quarts i gairebé 2 minuts d'11 del matí. Avui hem intentat aproximar-nos al... no diria el personatge, sinó a la Zoe, aquesta Zoe que viu ja el compte enrere, que d'aquí tot just una setmana declamarà amb el seu pregó. Zoe, gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, que tinguis un bon pregó.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé, si vols dir alguna cosa, que t'hagi quedat allò al tinter...
1: No, crec que ho he dit tot.
0: Que la gent vingui al pregó.
1: Això, que vingui amb barret, ho torno a dir.
0: Amb barret, han de venir amb barret.
1: Sí, amb barret de palla o de roba, el que portin per festa major, un mocador, bueno, que si no el porten tampoc passa res, que no s'agobin, però vull dir que, bueno, així...
0: Si el poden portar, que el portin.
1: Si poden portar, que el portin, i que disfrutin del pregó tant com jo l'he disfrutat fent-lo i assajant-lo i vivint-lo i bueno, si aquí ha anat perfecte, aquí no, pues bueno, em sap greu, però bueno, jo ho he fet des de la mà al cor, no?
0: I això està molt bé, i això està molt bé. Zoe, enhorabona, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per tot. Merci.

0: Ara mateix les 10 i 26 minuts del matí, ho dèiem tot just en començar el programa. La Festa Major de Sitges ja té cartell, ja té imatge. La seva autora és la Càtia Plana Saleses i ens proposa quelcom que té molt a veure amb les costures, amb el concepte de les costures i amb les cosidores, que ahir també van ser protagonistes en aquest acte de presentació que es va fer aquí davant, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Pitu.
0: Costures, fil, agulla, sí, cosidores...
1: Exacte.
0: Hi ha un missatge molt, molt, molt clar,
1: sí,
0: aquí al darrere.
1: Sí, sí, sí, com de reivindicació justament d'aquests oficis, tradicionals, artesanals, que hi ha darrere de la Festa Major i de les festes i de les tradicions en general. Ja fa 2 anys, és el segon any en què aquesta comissió d'alguna manera marca la línia que ha de tenir el cartell. L'any passat va ser el so de la festa,
0: sí,
1: i a partir d'aquí es va realitzar aquesta imatge gràfica, es va triar doncs, al capo, no? Va ser el Carlos, oi?
0: Sí.
1: Que fes un cartell, però amb aquesta temàtica de fons, amb aquest leitmotiv. Aquest any repeteixen model, d'alguna manera, ha estat la comissió que ha triat aquest leitmotiv de les costures de la festa i ha estat qui ha anat a buscar doncs, a una modista sitgetana, supercreativa, molt vinculada també a la Festa Major, com és la Càtia Plana Saleses, i li ha proposat que li va proposar que fes un cartell per la Festa Major d'enguany, i la Càtia doncs, no podia decebre, i fruit d'aquesta imaginació inesgotable que té, doncs, aquest any ha decidit proposar-nos un cartell tèxtil,
0: sí,
1: que òbviament ha tingut la seva traducció digital impresa i el veuran a tot arreu com

0: Cosit. O, dones i homes, perquè hi havia també en Joan Roca.
1: En Joan Roca, sí.
0: Que fessin, que cosissin el seu coixí amb temàtica festa majorenca i a partir d'aquests coixins construir aquest cartell tèxtil. I ahir, més enllà de la Càtia, doncs, també va haver la presència de totes aquestes dones cosidores i d'alguna manera se'ls va retre com aquest gran homenatge per aquesta tasca invisible que fan i que fa tants anys que fan.
1: Poc visible, no?, en la majoria de casos, però vaja, indispensable perquè els balls, els nostres gegants també, doncs, surtin allò com Déu mana.
0: És que, a més, amb el tema de la costura, perquè la Càtia, a més, ahir va ser una presentació de cartell una mica pregonada,
1: Ara ho escoltaran, però la Càtia va tenir també un punt crític en el seu discurs.
0: De fet, va començar clarament fent una crítica directa i clara contra la indústria de la moda, de la contaminació de la indústria de la moda i la poca sostenibilitat que acompanya la indústria de la moda, que és la segona indústria més contaminant, i contra aquest consum brutal de moda ràpida que tenim avui en dia i que justament el que promou és això, no? Ella, que li agrada aquest món, que s'hi dedica en bona part, que fa molts anys que fa material relacionat amb la festa major i que a més treballa molt el tema del reciclatge i el reaprofitament, doncs d'alguna manera va reivindicar això amb el que dèiem, amb un discurs d'un minut que es van acompanyant com amb unes plantilletes que anava ensenyant, i en un minut va donar quatre xifres, les escoltaran ara, que són molt clarificadores de què passa amb la indústria de la moda avui en dia i que sí que ens han de, i sens dubte ens generen reflexió respecte al consum que fem cadascú a casa nostra amb el tema de la roba. A partir d'aquí ja es va com presentar, autopresentar ella, i ja va començar a parlar d'aquesta construcció d'aquest cartell tèxtil i de com d'alguna manera li havia vingut la idea al cap.
1: Bé, doncs, escoltem l'acte d'ahir, que no només va comptar amb les paraules de la Càtia Plana, sinó que també hi van intervenir Xavier Salmerón, el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín.
0: I ja està. Escoltaran primer... Els primers segons ho escoltaran molt fluixet perquè hi ha un problema tècnic amb el so, però després ja... Res, 30 segons. Després ja s'arregla el so i escoltaran inicialment el que deies, la regidora Eva Martín, la regidora de festes, Xavi Salmerón, president de la comissió, Càtia Plana, i clou l'acte de nou la regidora.
2: Benvinguts i benvingudes a aquest acte que d'alguna manera marca l'inici d'un camí que en només unes setmanes ens portarà a celebrar la Festa Major de Sant Bartomeu i una mica després Santa Tecla. Avui fem un primer pas per encarar aquest camí i no és un pas qualsevol. Cada any la presentació de la imatge gràfica de la festa ens permet a començar a imaginar com serà la propera Festa Major. És aquest moment en què es presenta el resultat de tota una evolució, una idea que pren forma, i aquest any més que mai, i que avui ens convida a esperar els dies grans, fins i tot amb més il·lusió. Aquest any, però, us avanço que no podem només parlar d'imatge, perquè el que ha preparat la seva autora va un pas més enllà, bastants passos més enllà. Perquè, com haureu vist a les xarxes socials, el fil conductor de la Festa Major posa la mirada en un aspecte que sovint passa desapercebut, però que tots sabem que és essencial i indispensable. Tot gira entorn les costures de la festa, com una metàfora que serveix per reconèixer totes aquelles persones que amb dedicació, estima, moltes hores i segurament fora dels focus, fan possible que la nostra festa continuï sent el que és. Durant els propers mesos, setmanes, en parlarem molt més, però avui toca començar aquest relat. I ho farem descobrint una obra que estic convençuda no deixarà ningú indiferent. Una obra que amaga moltes hores de feina, molta sensibilitat i una història que val la pena escoltar sense presses. Però sobre això no us avançaré més. El que sí que m'agradaria compartir amb vosaltres és l'alegria que vaig sentir quan la comissió em va proposar qui seria l'autora del cartell. És una persona que, tot i que mai hem tingut una amistat propera, guarda un espai en el meu cor, perquè quan vaig ser pregonera de la Festa Major el 2021, la pregonera del Covid, em va regalar la mascareta més bonica de totes les que es van fer. amb tele.

0: des de la geganta i una elegància màxima. Un estil creatiu i colorit que també ha deixat empremta en la creació del cartell d'enguany. Així que a l'autora, enhorabona i de nou gràcies. La vida ens ha fet trobar de nou per Festa Major. I d'aquí a uns instants coneixerem com ha nascut aquest projecte, què hi ha darrere de la proposta d'enguany i totes i les moltes complicitats que l'han fet possible. A tots i a totes vosaltres, moltes gràcies per ser avui aquí, per continuar estimant la nostra Festa Major i per compartir aquest primer moment amb nosaltres. I ara ja sí, sense més dilacions, us deixo amb el president de la Comissió de Festa Major, en Xavier Salmerón, que ens començarà a descobrir tot allò que avui hem vingut a conèixer. Moltes gràcies.
1: Benvinguda, alcaldessa, regidors aquí presents, regidor de Tradicions i Festes, membres i companys de la Comissió de Festa Major, amigues, amigues, amigues, amics, sobretot, ciutadans i ciutadanes. Molt bon vespre a tothom. Cada any, no, quan arriba aquest moment, fem un dels primers passos visibles del camí que ens portarà fins a la nova Festa Major. Avui presentem la imatge gràfica que ens acompanyarà durant aquestes properes setmanes i que veurem en el cartell, que avui també veurem, però també en el programa, a les xarxes socials, en el marxandatge i en moltes altres elements que anirem desvetllant en les pròximes setmanes. Però una imatge de Festa Major mai és només una imatge. És una manera d'explicar què volem dir, què volem posar en valor i quin relat volem compartir amb el poble. L'any passat parlàvem del so de la festa, d'aquell patrimoni sonor que tots som capaços de reconèixer amb els ulls tancats, com una graia, un timbal, el so d'un morteret o les campanes. Aquest any hem volgut girar la mirada cap a un altre lloc, cap a allò que sovint no es veu. Per això, el fil conductor de la Festa Major 2026 són les costures de la festa. I quan diem costures, no parlem només d'un fil i d'una agulla, parlem de tot allò que manté unida la nostra festa. Perquè les costures són invisibles, però són imprescindibles, igual que passa amb la nostra Festa Major. Perquè durant només uns dies, els carrers s'omplen de música, de balls, de foc, de tradició i d'emoció. Però perquè això passi, hi ha centenars de voluntaris i persones de la comissió i dels balls i de les entitats que durant tot l'any treballen silenciosament perquè cada peça encaixi. Hi ha, per exemple, qui construeix i restaura, qui cus, qui fotografia, qui escriu, qui comunica, qui ensenya, qui prepara els carrers, qui vetlla per la seguretat, qui transmet aquest patrimoni als més petits, qui dedica hores i hores des de la seva casa. I així tantes altres persones que probablement mai no sortirien en una fotografia, però sense les quals la festa senzillament no podria existir. Aquest és el relat que volem compartir aquest any, perquè una Festa Major no només la formem els seus no només la formen els seus moments més espectaculars, sinó que també es construeixen totes aquestes mans que treballen des de l'anonimat. I aquest concepte no es quedarà només en la imatge que avui descobrirem. També serà present en diferents espais i continguts del programa de Festa Major, perquè volem aprofitar aquest any per donar veu i visibilitat a moltes d'aquestes persones que habitualment queden darrere el taló. I és que quan vam començar a imaginar aquest projecte, vam tenir clar que necessitàvem un artista capaç de convertir aquesta idea en una obra. I de seguida ens va aparèixer un únic nom. Ella és la Càtia Plana Salesa, que és l'autora de la imatge de la Festa Major. La Càtia forma part d'aquestes costures i, a més, ha treballat literalment amb costures de roba al llarg de la seva trajectòria laboral i associativa. Amb la imatge, ha sabut interpretar aquest concepte amb una sensibilitat extraordinària i convertir-lo en una proposta artística que estic convençut que no deixarà ningú indiferent. Al seu costat també hi ha hagut tres persones imprescindibles per fer arribar aquest projecte al conjunt de la ciutadania. D'una banda, l'Edu Santís i el Xavi Huete d'Ou Estudi, que han estat encarregats de transformar l'obra original en tots els elements gràfics que identificaran la Festa Major d'enguany. I d'altra banda, la fotògrafa i membre de la comissió, Clàudia Sauret, que ha sabut captar amb la seva mirada l'essència d'aquest projecte i donar-li una nova dimensió visual. I tot i que he mencionat aquestes tres persones, hi ha moltes més, que en tot cas no vull desvetllar perquè la Cati ara quan pugi desvetllarà tot el procés. Perquè crec que hi ha històries que és millor descobrir-les sense avançar-ne al final. I aquesta és una d'elles. Us demano que observeu la imatge que presentarem avui amb calma, que hi busqueu tots els detalls, que us deixeu sorprendre i que escolteu tot el que hi ha darrere d'aquest projecte. Perquè avui no només presentem un cartell, presentem una manera diferent de mirar la Festa Major. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Gràcies per continuar fent possible entre tots i totes la nostra Festa Major continuï sent viva. I així que visca Sitges, visca la Festa Major i endavant, Càtia.
2: Mentre us faig aquesta salutació d'un minut, es cremaran o enterraran l'equivalent a 60 camions de roba al món. La meitat encara amb l'etiqueta posada. En un sol any, a nivell global, estem generant 92 milions de tones de residu tèxtil i menys de l'1% es recicla. El fast fashion, o moda ràpida, ha donat pas al ultra fast fashion, que ha convertit la roba en un objecte d'usar i tirar. Shein puja a la seva plataforma entre 6.000 i 10.000 models nous cada dia. I el 70% d'aquests models estan fets de polièster, és a dir, petroli, que tardarà uns 200 anys en descompondre's, perquè és plàstic. I una altra dada que a mi em fa por. Un texà, per fabricar-lo, es necessiten 7.500 litres d'aigua. Un sol texà. La indústria de la moda, després de la del petroli, és la més contaminant del món i responsable del 10% de les emissions globals de carboni. Costa menys una samarreta del Temu que un cafè amb llet. I això està destruint completament la percepció del valor del treball humà i dels oficis relacionats amb el tèxtil. Bona tarda, com ja hem dit, sóc la Càtia Planas Saleses i avui estic aquí com a dissenyadora de moda feta amb reciclatge i com a autora del cartell de Festa Major 2026. Benvinguts. L'essencial és invisible als ulls. Aquesta és la meva frase preferida del Petit Príncep. I mentre nosaltres gaudim de la nostra estimada Festa Major, hi ha un ofici que està desapareixent i apagant-se com un petit planeta. Un ofici que, com molts altres, al voltant de les nostres tradicions, les perruqueres, les floristes, els que netegen els carrers, els que pinten, els que restauren, avui els volem donar visibilitat. Un ofici que no es veu, no tira carretilles, no toca la gralla, ni el timbal, no surt a la foto, però sense ell, tots els que surten a les processons sortirien amb pilotes. Fins i tot el drac o el cubanitó se'l diurien les vergonyes. Aquest any la comissió em va venir a buscar amb un encàrrec molt concret. Em van dir, Càtia, volem parlar dels oficis invisibles. I jo, en la primera persona que vaig pensar, és amb la meva iaia Angelina, que era modista professional. Quan era petita, passava moltes hores al quarto de cosí de la iaia. No hi havia TikTok, no hi havia Netflix, hi havia una Singer. Joventut, Singer. Hi havia fils, agulles i una dona capaç de convertir un tros de roba en alguna cosa extraordinària. El primer record que tinc d'ella és que quan m'abraçava punxava. Eren les agulles que anava replegant pel terra de la casa i es anava posant aquí a la pitrera. I aquella dona, amb una paciència infinita, em va ensenyar a cosir i estimar per sempre aquest ofici. A principis del 2000, coincidint amb l'obertura de les primeres 500 botigues de Zara, hi va haver una revolució global i es va començar a fabricar la roba massivament i a baix cost. A mi allò em va semblar tan abominable que vaig decidir que des d'aleshores només faria roba feta amb reciclatge. I ves per on, com a bona STV, vaig començar per les samarretes de festa major. Quan la comissió em va proposar crear la imatge de la festa major, vaig entendre una cosa. El cartell seria tèxtil i no podia ser només meu. Havia de ser de totes les cosidores del poble. Vaig decidir buscar 36 sitgetanes i sitgetans de totes les edats, als quals els unís la costura i la festa major, les 36 hores de la festa major. I sé que no hi sou totes les cosidores, perquè sou moltíssimes, però vull que us hi sentiu ben representades. Aquest projecte també és el vostre projecte. Recordo que era dissabte pel matí, quan trucava a les cosidores. I moltes estàvem, encara cosint disfresses de carnaval. Amb l'excusa que la comissió de festa major m'havia encarregat un mural tèxtil per una expo i sense explicar-los en cap moment que la finalitat era que seria el cartell de festa major d'enguany, es van anar apuntant al joc. Em deien, i tant, reina, per Sitges i per la festa major, el que faci falta. Aquí em van donar la primera lliçó, el donar sense rebre res a canvi. I així va ser com vaig començar un viatge totalment inesperat i molt ben acompanyada. Amb el permís de la iaia, em vaig tornar a instal·lar al seu quarto de cosí, el de la meva infància. I a poc li vaig anar invadint la casa de teles, patrons, màquines, noies de la comissió fent vídeos, senyores que venien a buscar el seu tros per cosir. Quina paciència va tornar a tenir la dona. I ara sí, senyores, suben a l'escenari i que comenci la processó de les cosidores! Bé, ara, mentre les dones construeixen en directe l'obra col·lectiva, que és el cartell, us explico el que esteu veient. Buscant fonts d'inspiració per dissenyar-lo, vaig començar a pensar en com eren la majoria d'aquestes dones. Mares, casolanes, acollidores, amoroses, que sovint cuiden més dels altres que d'elles mateixes. I em va venir al cap la idea d'aquest objecte, el coixí. El coixí evoca calidesa, confort, és tovet i arrodonit com el cos femení. A més, és un element que té molt de joc. Són peces individuals, però que es poden unir formant una estructura molt orgànica. Amb aquesta obra he volgut transmetre dues coses. La primera és posar nom i cognom a cada cosidora anònima. A part del coixí, que ja rebien mig encarrilat de com l'havien de fer, també els vaig donar un trosset de tela blanca i els vaig demanar que la decoressin lliurement amb el que significava la festa major i la costura per a elles. Aquest trosset de tela és l'etiqueta que porta cada peça. O sigui, cada peça té la seva marca, que és la seva etiqueta, personalitzada. La segona cosa que he volgut transmetre és representar tota la festa major enfocant-me únicament en la seva part tèxtil. Cada coixí representa un motiu de la indumentària de cada ball o element tèxtil de la festa. Els diables, els bastons, el drac, els pastorets. Quan es miren per separat, són totalment diferents l'un de l'altre, com ho és cada ball. Però quan es miren en conjunt, formen una unitat. Per cert, tan viva amb colors i textures que fins i tot a mi em va sorprendre veure l'acabada. Però esteu admirant la processó vivent com a catàleg tèxtil. I potser m'he deixat coses, ja m'ho anireu dient, el que m'he deixat. Representa, en definitiva, la nostra identitat. Les costures que ens uneixen com a poble i les costures que no es veuen, les de la feinada que hi ha al darrere. També voldria agrair a la comissió tota la seva complicitat. Aquesta bona gent també fan voluntàriament una feinada que no es veu. Durant mesos he pensat que aquesta obra parlava de costura, però estava equivocada. No parla de costura. Parla d'heretar les tradicions i conservar-les perquè són la transmissió del nostre amor. Aquest viatge de gairebé mig any ple de creativitat, logística, resolució d'imprevistos i molta, molta habilitat manual, ni de broma, l'hagués pogut fer sense la persona que ha estat mi media naranja amb tota l'aventura. Tu, mama, t'estimo i gràcies per ajudar-me sempre tant. I la iaia... Iaia. Ai, ai, ai. Iaia, gràcies per obrir-nos les portes de casa teva. Vale? I per participar amb el teu millor somriure. Moltes gràcies, iaia. Bé. Val. Ara posarem... Ja estan tots els coixins? Vale. Ara posarem l'últim coixí, les tres juntes. Val? Que Vera, quin serà? Quin serà? Vera, Vera... Home, doncs pues clar, què és l'últim? Què és? La Suburban, eh? La Suburban! Vinga, el pengem. I bé, res més. Bona, ens veiem per Festa Major. I que comenci la música!

0: què dir-vos? No m'he emocionat al principi, doncs m'he emocionat al final. Això no falta. No puc dir-vos que res més, que estic molt feliç, que aquesta presentació ha estat esplèndida, que gràcies infinites a totes les que heu participat i a tota la gent que cus, i no només els que cusen, tots aquells que cusen aquelles costures que no es veuen i que no són tèxtils, però que també fan possible la nostra festa major. Només vull agrair a la Càtia la dedicació, aquesta creativitat desbordant que té, totes aquestes senyores, algun senyor també, que han col·laborat, a la iaia per la paciència, per deixar que li omplissin casa seva, i també dir-vos que penso que aquesta és la vegada que la imatge de Festa Major ha estat una obra col·lectiva amb tantíssima gent i que això es mereix un fort aplaudiment per totes elles.
1: No les veia.
0: Les tenim repartides, estan allà i aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Re, agrair-vos a tots una vegada més que hagueu volgut compartir aquesta presentació de la imatge gràfica, tèxtil, col·lectiva de la Festa Major 2026. Moltes gràcies també a la biblioteca per les facilitats per poder fer aquest acte aquí. Moltíssimes gràcies infinites també a la comissió, també un voluntariat d'aquells que dedica moltíssimes hores i que demano, sisplau, encara que sigui insistent, un fort aplaudiment per aquesta comissió.
1: I tant. Me'l guardes?
0: I ja per acabar, dir-vos que si us penseu que això és tot, esteu equivocats. Us emplacem el dia 30 de juliol a 8:45 del vespre a la Torreta per acabar de desvetllar les moltes altres incògnites que portarà aquesta Festa Major i tots els seus protagonistes. Moltíssimes gràcies, visca Sitges i visca la Festa Major.
1: Visca.

0: L'agrupació de Valses Populars de Sitges que, si no m'erro, i no vaig mal encaminat, d'aquí dos anys, és a dir, el 2028, farà ni més ni menys que 50 anys. Per tant, una bona efemèride, un bon moment per poder celebrar i recordar, doncs bé, aquells orígens que va tenir la grupa l'any 1978 amb els seus fundadors, amb la incorporació a poc a poc dels Valls, els gegants moros que van arribar l'any 1979, en fi, fins a dia d'avui, en què la grupa és part, vaja, indispensable i potent, diguem-ho així, de la Festa Major de Sitges. Saludem a la seva presidenta, que és la Judit Berlán. Judit, bon dia, bona hora. En el rerefons ja...
1: Ja ho tenim, gairebé a tocar, sí, sí.
0: No sé si et tocarà.
1: De resquitllada, és a dir, em tocarà perquè acabarem nosaltres, la meva junta acabarà el desembre del 27, és a dir, que ja estarem com tancant-ho tot perquè l'any següent ja estigui tot preparat.
0: Es comença a preparar alguna coseta?
1: Sí, a poc a poc, i tenim com una petita comissió i estem com delegant una mica de poder tenir una petita això, comissió de gent que ens ajudi a no només la junta, doncs que tingui de diferents generacions de juntes de la grupa que pugui, doncs, ajudar a elaborar aquest pla per celebrar els 50 anys.
0: Clar, tu ets molt jove.
1: Una mica, sí.
0: Quan va néixer la grupa, tu encara no havies nascut.
1: No, encara queden uns quants anys, sí.
0: Per tant, no et puc preguntar quins records en tens, però del que t'han pogut explicar o del que... vaja, no sé.
1: Home, els inicis mai són fàcils. Sí. Al final, començar des de zero també és complicat, però també crec que la gent que va fundar la grupa i que ha continuat fins a dia d'avui, doncs ha tingut molta empenta i ha tingut dedicació de moltes hores, com fem tots, però també especialment doncs, això al principi, des de tonteries, entre cometes, com pintar el sostre del palau, que és una cosa super, super xula, i que requereix això, doncs moltes hores i molta dedicació i també és de ser una mica manya, perquè tenim una mica de manya per fer-ho, la veritat.
0: Diguem que els que ho van tenir més complicat van ser, òbviament, els fundadors, perquè com deia la Judit, clar, es comença possiblement del no-res, no?
1: Exacte.
0: Del no-res físic, perquè, òbviament, en quant a concepció, en quant a idea, en quant a estimació per la cultura popular, pel folklore sitgetà, doncs ja existia.
1: Exacte,
0: tota la gent que en el seu moment doncs, va tirar endavant l'agrupació de Valls Populars. Bé, a les portes de fer aquests 50 anys i bé, intentant ja posar fil a l'agulla en aquest sentit, Judit, bé, com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé.
0: Ara que parlàvem aquí fora de micròfon de la pluja, d'aquesta pluja que sembla ser que ens ha de venir a partir de la setmana que ve...
1: Poc a poc, sí. Anem dia a dia.
0: No ens atabalem massa. Ara mateix sí que estem atabalats per aquesta calor que fa ja tants i tants dies que arrosseguem i que costa de portar. Si parlem de clima, evidentment aquesta pluja serà benvinguda o seria benvinguda si fos, vaja, un dia normal i corrent.
1: Exacte, sí, però justament els dies...
0: Estarem a les portes de la Festa Major, Judit. Això és un aspecte que preocupa...
1: Home...
0: Fins a quin punt, clar, un pot tenir una certa previsió,
1: clar.
0: Però vaja...
1: Clar, hi ha actes que sempre pots doncs, intentar moure d'alguna manera a posar-los a xupluc, com això, el pregó, que el dèiem, però clar, els espais al final no són els mateixos l'exterior que l'interior, aleshores, clar... El pregó sí que potser hem parlat més o menys a veure cap a on podríem tirar, però clar, hi ha actes que també hauríem de parlar amb coordinació doncs, això amb la comissió, com pot ser les panderetes amb diversitat amb la de Maria, que clar, també és moure molta gent i no només la gent que balla, també la gent del públic, que al final doncs, que tenen molta il·lusió per venir aquell dia i justament esperem que no.
0: Clar, saben què passa? Que tenim una prèvia tan potent...
1: Exacte, aquest any tenim...
0: Tenim una prèvia tan potent que, òbviament, hi ha moltíssims actes, molta activitat, abans no arribi el 23 i el 24, i per tant, en aquest sentit, hi ha aquest cert risc.
1: Clar, exacte.
0: Per petit que sigui, no?
1: No, i tant. A més, aquest any tenim... La comissió ens ha regalat aquesta programació de la plaça, que cada any és més extensa, i també, clar, suposo que... Coordinar això amb un interior és certament complicat, també.
0: És el primer cop que podem parlar amb la Judit, en tant que presidenta de l'agrupació de Valls Populars. S'han passat ja uns quants mesos. Començaria, si et sembla, Judit, per aquí, no? Una miqueta de valoració d'aquests primers mesos de feina al capdavant de la Junta.
1: Bé, doncs sí, molt bé. A veure, al final, els mesos més complicats, entre cometes, els més intensos, són els d'estiu, aleshores... L'arribada fins a l'estiu ha sigut bé, ha sigut agradable
0: si
1: de moment.
0: Si veu incorporar, si no merro, a les portes del Nadal, no?
1: Sí, és menys, just, sí, sí. Sí, perquè l'assemblea acostuma a ser just abans de Nadal, és a dir, sobre la meitat de desembre, o sigui, més o menys just abans de Nadal. Uh-huh. I, sí, fins
0: de fet, molts de vosaltres ja pertanyeu a l'anterior junta.
1: Exacte, sí, la majoria ja som... És a dir, hi ha un mix de gent que ja veníem d'altres juntes, gent que havia marxat i ha tornat, o hi ha alguna gent que ve de nou també, que també està bé tenir doncs, això, persona nova, però també al final quan tens una junta que també ja ha estat abans ja saps també les dinàmiques, què has de fer, una mica més fàcil en aquest sentit també.
0: Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat les últimes juntes de la RUPA és que han estat formades per gent jove.
1: Mm-hmm. Sí, no. És... Al final també és una mica el boca-orella de mira, jo estic aquí, vols ajudar-me, i llavors, a poc a poc, doncs, també al final, per exemple, tenim alguna incorporació que són doncs, persones que tu coneixes, que dius, doncs mira, podrien ser una bona incorporació doncs, per A o per B, perquè són persones supervàlides i que tenen idees noves, i aleshores doncs, vas una mica com tirant per aquí, i al final, doncs, sí, que sent una mica...
0: Bé, que a fi, un s'acostuma envoltada de gent de la confiança, no? De la corda,
1: sí,
0: que es diu en aquests casos.
1: També.
0: No?
1: Sí, sí, tot i que a vegades també va molt bé, doncs, hi ha persones que no coneixes, però
0: exacte,
1: que potser...
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: que
0: sí,
1: potser
0: que
1: algú...
0: podrien ser molt vàlides.
1: Exacte, mm-hmm. Però a vegades tens això, contactes de gent que coneix, tal, i dius, mira, doncs, potser aquesta persona també em podia funcionar, i potser quedes un dia amb ell i dius, doncs, mira, perfecte, i cap a dins. Mira.
0: En el teu cas, Judit, existia una, diguem-ho així, una motivació especial per ser el pal de paller, el cap visible.
1: Bé, haig de dir que m'he resistit una mica al principi, perquè al final també és una posició de responsabilitat i al final ja. has de portar la veu cantant, que al final, doncs, a veure, il·lusió em fa, òbviament, però també és això, a vegades dius, ostres...
0: Sorties de la teva zona de confort,
1: sí,
0: diguem-ho així,
1: definitivament,
0: no?
1: Sí, sí. Però bé, al final també has de fer coses que vinguin de gust i que també sortir una mica d'aquesta zona i també a mi em donava també molta confiança tenir aquest equip de persones al meu voltant a les quals confio, a les quals crec que em poden aportar doncs, idees i que són això, part de paller també per mi.
0: Responen a un perfil determinat, els membres de la Junta?
1: Jo crec que generalment sí, és a dir, també són gent que potser no és conegut fora d'aquest ambient, però que també doncs això, la grupa, la vida, la Sitges ens ha portat a conèixer-nos i també doncs, al final són perfils diferents i una mica, tot i que la majoria són perfil jove, també tenim persones una mica joves però una mica més grans.
0: Sí, no, evidentment,
1: sí.
0: Vull dir... Els que trenquen la mitjana, diguem-ho així.
1: Sí, exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Clar, aquí acostumen a haver vincles emocionals, no? És a dir, molts de vosaltres ja fa uns quants anys que s'arrossegueu per la grupa, no?
1: Exacte, sí, i al final potser gent que no coneixia... Quan jo vaig entrar a la junta de la Vinyet fa 4 anys, hi havia molta gent que potser coneixia de vista, però tenia zero contacte i ara doncs, són part del meu equip i també són això, persones que potser no hagués coincidit o no hagués coincidit tan estretament en un altre context.
0: En el teu cas, tu recordes aquells primers dies en què vas entrar a la grupa, vas entrar al Palau...
1: Clar, jo no sabia... O sigui, clar, jo porto sortint...
0: Eres,
1: era balladora
0: des de
1: Santa Tecla, després Festa Major i tal, però no coneixia tampoc les dinàmiques de... Perquè és molt diferent, o sigui, entrar ja com a balladora que entrar com a membre de la Junta, és una mica com... Ah, que també feu Nadal, també feu...
0: Sí, sí.
1: Tot l'any tenim coses, al final, no només és Festa Major. Òbviament, Festa Major és com l'acte central i tot el que monopolitza moltes vegades les converses, però també tenim això, Nadals, castanyades, una mica de tot. Al final,
0: sí, sí.
1: Tot l'any estem ocupats.
0: És anar resseguint el calendari festiu.
1: Exacte, sí,
0: òbviament.
1: Sí.
0: Sí, sí. La grupa, en aquest sentit, forma part de... Bé, del dia a dia més festiu de la societat sitgetana, diguem-ho així,
1: sí, sí.
0: No? Allò dient-ho amb aquestes paraules. Seu marcat algun objectiu, Judit, com a junta? És a dir, ens agradaria que, un cop passat el nostre mandat, la grupa, si cal, estés encara més consolidada...
1: Home, sí, ens agrada. A veure, crec que l'objectiu principal també és deixar com tot preparat pel 50è i també doncs, això seguir una mica les línies que seguim fins ara de doncs, mantenir també tots els actes i poder ampliar potser alguns d'ells, com pot ser com vam començar a fer amb les gitanes amb diversitat o buscar també altres maneres de, una mica de diversificar també les nostres activitats i que també puguin arribar, perquè al final nosaltres fem activitats no només per socis, també fem moltes activitats que són per tothom, per tots Sitges, per qui vulgui venir. Aleshores, sí, és una mica...
0: Hi ha una grupa, com deies fa uns moments, que tu veus més des de fora com a, uh-huh. com a balladora, però hi ha una grupa que viu un dia a dia, que té un dia a dia, que és la que veus, o la que veieu en definitiva a la Junta, sí. Un cop esteu a dintre.
1: I tant.
0: Canvia molt la història?
1: Bastant, sí. Home, passes de potser venir tres cops al mes, per jo vaig assajar i tal, a estar-hi pràcticament cada dia, que és completament diferent. I sí, també... I també tenim molta sort que també tenim un equip de cosidores i de personal, de persones voluntàries que ens ajuden moltíssim. I també és una part molt important, perquè al final també tenim contacte, doncs, amb persones que porten allà molts anys, i sempre comentem que és molt, molt interessant i molt enriquidor per les dues parts, perquè al final parlem amb elles, tenim converses, doncs mira, abans es feia així i ara doncs tens una mica un altre punt de vista molt interessant, i elles també al final tenen un altre punt de, mm-hmm. d'això, de persones més joves.
0: Hi ha molt intercanvi, no? De...
1: Exacte, sí, que al final, doncs mira, ens passem moltes hores allà, també és molt...
0: No sé si dic, el Palau en aquest sentit és com una mena de segona residència per
1: sí,
0: molts de vosaltres.
1: A l'estiu sobretot, sí, a vegades fem broma de que potser m'hem de posar unes lliteres allà
0: sí,
1: per dormir
0: sí,
1: gairebé.
0: Sí. Entenc que aquests dies, Judit, són dies de molt de tràfic, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Són els dies de més tràfic, jo diria. No,
1: sí.
0: Potser... Espera't, perquè parlant també amb anteriors presidents i presidentes, sí, l'agost és un mes de tràfic, d'assajos, de moviment, sí. Però
1: no,
0: compte
1: no.
0: Perquè al setembre, sí. Amb tota la moguda de Santa Tecla
1: no,
0: i la canalla,
1: també...
0: són dies també frenètics.
1: També.
0: Eh?
1: Sí. A més, clar, és que al final mor aquesta quantitat de nens i de pares també al darrere, és complicat també, i també gestionada també fa uns anys que també deixem la roba als nens, a part dels adults, com fèiem fins tota la vida. Ara, també és un altre afegit que m'he incorporat, que també té les seves complicacions de logística, sobretot, d'anar a recollir, anar a buscar, amunt i avall, i sí.
0: El que ningú pot negar és aquest planter, no? Aquest planter inesgotable de balladors, de balladores.
1: Que sap greu, també, perquè al final has de limitar d'alguna manera amb els nens, que també al final... És complicat, doncs, dir... Doncs,
0: hi ha molta demanda a dia d'avui, Judit?
1: Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: Hi ha baixes que més, hi ha baixes que menys,
0: sí.
1: Però sí, generalment intentem acabar-nos la llista, però hi ha baixes que és impossible. Hi ha baixes que la llista d'espera és molt llarga i al final no... També per les persones que assagen els nens, que al final és impossible, o sigui, no... Per exemple, a pastorets tenim tres colles de pastorets i aleshores és que més no
0: clar,
1: podem absorbir.
0: La solució en aquest cas és duplicar o fins i tot triplicar balls, no?
1: Exacte.
0: Clar, perquè si no quedaria molta gent fora,
1: sí.
0: Molta canalla fora.
1: Molts
0: no?
1: Nens i al final sap molt de greu també, perquè al final és el seu moment, és el seu dia i doncs mira, però doncs, sempre animem de que si no potser no pots entrar doncs, a, no ho sé, a panderetes, potser pots provar sort a, no sé, a altres veïns que no tinguin tanta llista d'espera i que els s'obri algun espai o que n'estrin gent, que sempre és benvingut.
0: Quin és el ball més demandat? Si és que n'hi ha algun...
1: Jo diria que Pastorets, estic de memòria,
0: sí,
1: que Pastorets i Gitanes, és que no sé si em confongo amb les llistes d'adults, però també estan bastant demandades també. Però sí, acostumen a ser Pastorets i el Foc també. El Foc també,
0: Déu-n'hi-do. Ah, i el Foc.
1: Sí.
0: I si ho traslladem i ho extrapolem als adults?
1: Pastorets,
0: sí,
1: gitanes... I sí, de baix, així, sobretot. Són aquests dos, jo diria, que els que tenen més llista d'espera. També cal tenir en compte que les llistes, al final, hi ha gent que potser encara no arriba a l'edat, és a dir, que no és 100%, no és com a l'assemblea, també, sobretot, posem aquests números en real, és a dir, hi ha tantes persones a la llista, però d'aquestes només poden entrar tantes, que al final també és també perquè les persones vegin que al final doncs, la llista és, va variant, depèn de l'any. Clar, quan fas els, si tens 18 i quan fas els 20 doncs pots entrar a la llista de gitanes, per exemple, o sigui, ets com apte, diguéssim, per entrar,
0: sí.
1: Doncs aleshores, clar, és una persona més davant teu.
0: O quanta gent fins i tot s'ha arribat a apuntar, li ha arribat l'oportunitat.
1: Clar.
0: I en aquell moment, doncs, o no li anava bé,
1: clar,
0: o ja estava fent un altre ball, no?
1: Clar, exacte,
0: hi ha mil
1: sí.
0: I unes circumstàncies que no sempre les llistes són allò fidels al 100%, en aquest sentit, em
1: sí,
0: refereixo.
1: No, o sigui, és a dir, sí, exacte, per exemple, jo entre les gitanes doncs, em vaig apuntar fa anys i quan vaig entrar una mica, també perquè vaig poder entrar perquè les persones que hi havia davant, algunes van dir que no, és a dir, perquè al final, després de tants anys, doncs, logístiques de la vida. Al final, potser ja no vius aquí, potser, clar. Potser per feina, potser perquè
0: has hagut
1: de marxar, o vés a saber per què, o el que sigui, ja no pots, ja no pots, o simplement ja no estàs als teus plans de festa major, o el que sigui.
0: Clar, aquí és complicat, el tema de les rotacions, és un dels eterns debats que ha tingut la festa.
1: Sí.
0: Quins criteris cal seguir, no?
1: És complicat.
0: És molt complicat.
1: És molt complicat i al final també tenen...
0: És a dir, quants anys jo haig d'estar en un ball i haig de deixar-ho quan faci què? 10, 20, no sé.
1: Clar, i al final també té un aspecte molt emocional que tu al final, fins que tu no estàs, si que tu no vols sortir del ball, tampoc pots obligar ningú a marxar al final. És un tema molt, molt polèmic, sens dubte, sí.
0: En aquest sentit, la grupa, com ho gestiona, això?
1: Bé, tampoc tenim límit de... d'anys, aleshores, doncs quan hi ha...
0: Dir, en
1: quan
0: aquest sentit, no, perquè ens entenem, no hi ha un protocol estricte que diu, escolta'm, aquest ball, val de gitanes, t'hi has d'estar com a molt 10 anys, a cap de 10 anys has de sortir perquè ha d'entrar més gent. No,
1: de moment no tenim cap pena de protocol d'aquests. És simplement, doncs, quan s'allibera un lloc del ball, doncs es crida a la llista, es mira els primers que hi ha i, doncs, per ordre, doncs es va cridant.
0: Tot això ens fa pensar i ens porta a deduir que la festa ara mateix gaudeix d'un perfectíssim estat de salut, amb allò bo i amb allò no tan bo, no? Perquè la festa genera debat sobre aspectes que, evidentment, no són potser tan agradables, no? Però en quant a ganes de participar, jo crec, Judit, que a dia d'avui, a 2026, la festa, vaja... seria difícil dir que la gent té unes ganes de participar boges.
1: Sí, no, déu-n'hi-do. És el que dèiem, només mirant les llistes d'espera ja veus que, i a més els que pugen de baix també empujant, doncs hi ha moltíssima gent, moltíssims nens i moltíssima gent que vol ballar i vol sortir.
0: Té un punt de fenomen social, això, no? Què creus?
1: Sí, potser sí. Abans, clar, si parlem de fa 50 anys, la festa no era la mateixa i la gent no era ni molt menys...
0: Evidentment, hem passat d'aquelles festes majors en què, òbviament, fer els balls no estava tan ben vist, fins i tot, a dia d'avui, en què, vaja, llueix molt.
1: Sí, no, i tant, sí. Donar potser una mica de...
0: Clar, entre allò i això d'ara, evidentment, hi ha un
1: impàs molt gran.
0: Anys, hi ha una evolució, hi ha un creixement.
1: Clar, també al final donar-li valor a aquestes festes, al folclore, doncs també és una mica el resultat, també suposo, doncs, tenir, doncs, al final, ara no sé com està, jo recordo a l'escola l'assignatura Sitges, que ens ensenyaven, que teníem un dossier allà amb tots els balls, al final suposo que també té els seus fruits i també té... la seva recompensa entre cometes, però clar, també és complicat quan tanta gent vol
0: Algú ha dit ara que ho dius, això de l'assignatura Sitges, caldria recuperar l'assignatura Sitges. En aquest aspecte, vaja, ho poso bastant en dubte, vaja, perquè qui no coneix, no, la festa major?
1: Però també jo crec que també hi ha molta gent que potser no la coneix tant, potser hi ha molta gent nova que viu a Sitges que no realment no té... no sé com dir-ho, les paraules per descriure exactament el que és i tal, perquè al final a vegades et trobes això en gent que potser vol demanar a nosaltres si volen entrar bastons i explicar no, nosaltres no tenim colla de bastons, per exemple, has de parlar amb aquestes colles per poder entrar a ballar bastons o el que sigui, al final aquesta pedagogia a vegades doncs no arriba a tothom. Aleshores també, clar, al final tenim molta gent de Sitges de tota la vida, però també tenim molts nouvinguts que al final potser no ho tenen tan clar com nosaltres.
0: Sitges ha crescut i òbviament estem fent la mateixa festa major de fa 20-30 anys.
1: Sí.
0: No? Com casa, això?
1: I també per la quantitat de gent que tenim, al final és complicat. I com a balladora també ho patim a vegades.
0: És a dir, com les festes han arribat a aquest punt de massificació, però no només Sitges, no? Sinó això
1: arreu,
0: ho trasllades a la Patum, ho trasllades a Santa Tecla Tarragona, a les Santes de Mataró, per citar algunes de les festes importants, no?
1: Sí, i tant. Home, és molt fort que totes aquestes festes...
0: I com ho gestionem, això, no? És a dir, com gestionem tot aquest volum de gent...
1: en un espai tan reduït en com les nostres places, també, que al final no vivim en una, a la plana, ni, és a dir, no tenim aquest espai per ballar, al final són la plaça de l'Ajuntament o la plaça del Cap de la Vila, tampoc és tan gran que per encabir-hi tanta gent. Quan arribes aquí ballant el 24 d'agost i gairebé no es pot creuar ni ballar a gust, és molt complicat. I també crec que la comissió ha fet alguns canvis que també no sé si que al final ens anem al final de tot i potser ja no hi ha tanta gent, fa molta calor i la gent marxa, però almenys l'any passat jo crec que vam notar una mica al carrer Major que hi havia una mica menys de gent que potser altres anys.
0: Es tanquen alguns accessos, sí. I això permet clar, que en determinats punts no hi hagi aquella munió de gent que dificulti fins i tot el pas del cercle.
1: Sí,
0: no?
1: I també suposo que el cercle de setmana és una mica tot de diferents inputs que al final ajuden a que hi hagi encara més gent del normal.
0: La Festa Major arrencarà el 19 d'agost i a la Grupa hi haurà el pregó satíric, sí. Que enguany declamaran la Pepi i el Josep Maria.
1: Sí.
0: Que és una parella, un matrimoni molt, molt estimat a la Grupa, no?
1: Sí. La veritat és que a mi em fa molta il·lusió. Són dues persones que he conegut en àmbits diferents i en èpoques diferents, però crec que...
0: Gent d'aquelles que gairebé has vist tota la vida, no?, a la Grupa.
1: Sí,
0: sobretot tant. Pels més joves, no?
1: Sí, vull dir, a mi, jo quan ballava gitanes infantils, el Josep Maria era un dels... Quan encara no hi havia gitanos infantils, era del que portava el pal i venia a ajudar a les gitanes. També era, doncs, això, aquesta connexió que ha arribat, doncs, això, a conèixer també al final la Vinyet, és a dir, a tota un univers de gent que sense la Grupa tampoc hagués conegut, al final.
0: El pregó satíric, el dia 19, que és una miqueta la prèvia del pregó oficial, que declamarà la Zoe a partir de les 10 de la nit. El satíric a partir de les 7, si no m'erro,
1: Sí.
0: El Palau, després una miqueta el de sempre, no? Aquell homenatge també a aquella gent, doncs, que bé, d'alguna manera o altra
1: han col·laborat
0: en el dia a dia de la Grupa o en moments molt puntuals, no?
1: Sí, també és això molt emotiu per tots i al final doncs és això, retre un homenatge a una persona que per A o per B ha estat sempre allà o per, és això el que dius tu, per algun moment o per alguna que necessitat, doncs ha estat allà i també doncs és...
0: Anava a dir,
1: és important,
0: sovint
1: també.
0: Gent més anònima, no? Que,
1: sí, exacte, que
0: o
1: potser...
0: no surten a la foto, ara que avui en dia, escolta'm, li fem fotos a tot el que es mou, com aquell que diu, no?
1: Sí, però sempre va bé, i al final sempre va bé això, reconèixer gent que potser no és això, el primer...
0: No està a primera línia,
1: exacte,
0: diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Presentareu també la Pubilla i l'Hereu, si no tinc mal entès, i a partir d'aquí ja...
1: Ja donem tret de sortida...
0: Tret de sortida fins al...
1: Fins al 24 de la nit.
0: 24 de la nit, que és quan hi haurà aquell fi de festa al Palau amb els gegants moros. Com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt interessant. Molt interessant doncs, conèixer també, doncs, haver conegut totes les cares de la festa i també doncs, amb moltes ganes de tots els actes que es plantegen.
0: I diria que per la Grupa també és un any interessant o important, si es vol dir així, perquè presentareu el dia 22 la restauració del Cabassut del Patufet.
1: Exacte, sí.
0: Patufet que va fer 100 anys el 2022, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que el 2022 va coincidir també amb els 100 anys del Drac, amb els 125 dels Gegants Vells. No sé si dir que el Patufet va quedar allà una miqueta...
1: Una mica més.
0: Una mica més amagadet.
1: Home, li vam fer una bona festa,
0: s'ha de dir. Sí, tot s'ha de dir, vull dir que ningú em mantengui malament, però vull dir que potser, com que era més petitó... Doncs,
1: clar, ser una figura més petita sola...
0: Va quedar allò
1: més
0: amagadet, però vaja.
1: Però bé, també li podem donar això al seu protagonisme el 22, abans que el recollin els gegants, i resta un acte petit infantil, sobretot, doncs, per donar-lo a conèixer i que tothom pugui veure doncs, aquesta restauració que...
0: Bé, estem parlant d'un dels elements...
1: Sí. Més antics de la
0: més
1: festa.
0: Més antics de la festa.
1: Sí, i tant. És molt...
0: El Patufet, no? Un personatge tan nostrat en la literatura infantil catalana, que, clar, a partir d'aquí, doncs, vostès poden tenir més o menys una idea del que representa, en aquest sentit, tenir un cabassut com el Patufet.
1: Exacte, sí. I al final poder-lo restaurar i poder tenir un que tingui el seu dia... per poder ser ell el protagonista, doncs també creiem que era important.
0: Un altre dels punts macos serà el dijous dia 20 a la plaça, a la Torreta, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest ball de panderetes amb la gent de l'Ave Maria. Hi ha una primera experiència l'any passat amb les gitanes, i aquest any serà amb les panderetes.
1: Sí.
0: Quins moments tan potents també amb la gent de la Ave Maria.
1: Sí, va ser molt emocional, la veritat, i és un dia molt, molt màgic en el sentit de, no només per nosaltres, perquè al final anar assajant amb ells és un dia, cada dia a la setmana.
0: Clar, hi ha una prèvia aquí, vull dir, no es pensin vostès que, és a dir, arribem allà a la plaça i no, aquí hi ha uns assajos previs.
1: Hi ha un previ de coordinació doncs, amb l'Ave Maria, també doncs, això, cada dimarts es va assajar amb ells, i al final doncs, també és un dia això, molt especial, perquè al final és el seu dia i també, doncs, també perquè al final donem una mica de visibilitat, no?, amb totes aquestes persones que segurament no tenen l'oportunitat de participar a la festa d'aquesta manera i que doncs, al final són part de la festa, com tots.
0: Uns anys cap aquí saben també vostès que l'Ave Maria és un dels punts fixes, diem, de visita dels valls, no tots, alguns. Vull dir que és parada fixa també.
1: Sí, almenys que jo sàpiga, tots els balls de la grup ens parem allà i almenys doncs això, estàs allà 10 minuts amb ells, fas una mica un ball o dos,
0: són moments també emocionalment potents.
1: Clar,
0: eh?
1: I al final, quan l'any passat quan vam fer Gitanes, doncs al final també té més interacció, al final coneixes els usuaris, els nois i les noies de l'Ave Maria, tens més confiança doncs, per ballar amb ells, per treure'ls a ballar, pel que sigui, al final és un dia molt especial.
0: Doncs per si s'ho volen apuntar, dijous dia 20 a la plaça a les 6 de la tarda aquest ball de panderetes amb els usuaris i usuàries de l'Ave Maria en aquesta iniciativa que entenc, Judit, que voldrà tenir una continuïtat i l'any que ve serà una altra. I...
1: Exacte, encara no hem pensat l'any
0: que
1: ve.
0: Encara no està pensat, però vaja, que però això no es pot aturar aquí.
1: I també volem donar moltes gràcies a l'Ave Maria i a totes les persones voluntàries de part de la Junta, de part
0: clar,
1: de les panderetes.
0: Clar, perquè això l'Ave Maria ho ha rebut, vaja, amb els braços oberts, no? Sí. Següent.
1: I sempre ens donen moltíssimes facilitats per tot i crec que al final doncs, és una col·laboració que val moltíssim la pena per tot el que ens emportem, les dues parts, perquè... Al final, doncs això, és una col·laboració que tampoc s'havia doncs, arribat mai a fer fins ara i sí.
0: Diem que tenim aquesta prèvia tan reeixida, tan potent i arribarem el 23 i el 24, que són els dos dies ja...
1: Ja arribarem cansats, després de tantes coses.
0: clar, com, si pregunto com planteja la grup aquest 23 i 24, em diràs, home, doncs com cada any, no?
1: Vull dir, més o menys,
0: que els balls surtin allò...
1: Exacte, com cada any.
0: Com cada any.
1: Que surtin a l'hora on toca, però sí, que doncs, poder gaudir el màxim dels dos dies, sobretot. A veure si esperem que la meteorologia ens acompanyi i que tampoc faci molta calor, que també és un altre tema important.
0: Patiu una mica per això?
1: Per la calor?
0: No, bueno, per la calor i per la...
1: Sí, per les dues coses, una mica.
0: No sé si
1: al final,
0: la pluja
1: la calor també...
0: apareixerà o no, eh?
1: Sí, al final la calor també és un tema important.
0: Qui més qui menys té encara la festa major del 23, amb aquella calorada.
1: Sí, aleshores... També,
0: gent
1: al final...
0: que ho va passar molt malament, van haver algun que altre desmai, situacions...
1: I al final cada ball té les seves característiques, però estar ballant amb vestit també sencer, doncs és complicat. I el foc també, no em vull tampoc imaginar la calor que es deu passar.
0: Passarà la festa major i, vaja, gairebé sense temps a descansar, ja tenim... Judit, tindrem Santa Tecla tombant de la cantonada, no?
1: A tocar, sí.
0: I si l'agost és un mes per excel·lència de molta tràfica al Palau...
1: Setembre també. Déu-n'hi-do, sí.
0: També.
1: Gairebé més que... Sí. A vegades se'n fa més dues vegades, en el sentit de més dies, més hores...
0: Serà moment, Judit, suposo, de repassar llistes, de veure una miqueta... No? Quanta gent hi ha per cada ball...
1: Bé, tenim bastant encarrilat ja, eh? Sí, aquest any hem anat com...
0: Avançar
1: la feina i més o menys estan tot tancat ja de cara a Santa Tecla perquè així també doncs, per tema vestuari doncs, tenir-ho tot ja més encarrilat perquè així després és molt més tranquil en setembre perquè si no s'acumula tot l'últim dia i és certament complicat, sí.
0: Clar, el tràfic del setembre és diferent, òbviament, però vaja, que també és una miqueta allò de dir, bueno, hi ha la tornada a l'escola...
1: Exacte,
0: i
1: també és un altre tema interessant.
0: És un altre tràfic, no?, per les famílies que volen, evidentment, que la canalla també pugui gaudir de Santa Tecla. A nivell de vestuari, òbviament, perquè tu també ets cosidora, de fet vas venir fa 4 dies aquí amb les cosidores, hi ha una feina aquí que és impagable, Judit.
1: No,
0: és impagable.
1: Les hores que es fan al Palau o el que sigui, cosint, és una feina que no es pot valorar amb diners perquè és impossible. És a dir, no...
0: D'aquí que trobem també que aquest any s'hagi fet tan visible.
1: Exacte.
0: I que, en certa manera, no deixi de ser, doncs, mena d'homenatge, doncs, a tota aquesta gent.
1: Sí, sí. Home, al final...
0: Que esteu allà, doncs...
1: I jo no soc la persona que més... O sigui, allà tenim tanta gent, no només al Palau, a tots Sitges, que curs, i que al final potser nosaltres ho tenim més integrat, perquè al final ens veiem amb elles cada dia pràcticament i tenim les... ho veus més, però al final a tots Sitges i a tot arreu hi ha moltíssima gent invisible que no... que és igual, que potser t'arregla una bola d'uns pantalons,
0: sí, però qualsevol cosa.
1: Però qualsevol cosa, però sí, fer un vestit de pubilla, un vestit d'hereu, això té una feinada increïble, o és igual, un vestit de gitana o una faldilleta de qualsevol ball, té una feinada darrere i unes hores que és, i a més també, no només és la feina, les hores, és també el coneixement que hi apliquen, perquè al final és això, has de saber una mica de patronatge, has de saber tallar bé, has de saber doncs, col·locar bé les vetes i que no quedin endorsades.
0: En certa manera, Judit, entenc que la roba de festa major és un petit tresor, no?
1: I tant, sí,
0: que s'ha de mantenir, que s'ha de cuidar, que ostres...
1: I al final, és això, tenim la sort que nosaltres cada certs anys doncs, anem renovant la roba i al final guardem robes antigues doncs, això per actes, per,
0: sí,
1: actes,
0: sí, sí, sí.
1: Per decoracions, pel que sigui, per tenir doncs, un extra, perquè mai se sap. Uh-huh. Però sí, sí, és un tresor impagable, s'ha de dir. Sí, sí.
0: Per cert, demanen molt els balls de la Gruba per sortir fora?
1: Hi ha molta demanda, sí, en aquest Déu-n'hi-do, sentit? Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. Que al final filtrem una mica doncs, segons el... una mica a l'interès, és a dir, si pot ser és a dir, una sortida que es queda a prop, és més probable que més gent pugui també anar-hi.
0: Ja, sí, sí.
1: Al final també la logística de la gent és diferent.
0: De la data...
1: I que al final no és el mateix portar uns gegants, que al final el transport no és el mateix que poder només portar les persones que van amb dos, tres cotxes i ja ho tens. És diferent també.
0: D'aquí dos anys, com dèiem, la Gruba farà 50 anys, el 29 seran els gegants moros els que faran, sí, 50, per tant, la Gruba... Que...
1: Sí, anem enllaçant
0: aniversaris. S'ha d'anar preparant, allò com es diu en català, sí, sí. Calceu-vos.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Perquè arriben moments, evidentment, intensos, no?
1: I tant, sí, sí. Home, després de nosaltres també van els gegants, que també serà un moment, jo crec, molt interessant, i també doncs, estan allà coent,
0: sí, sí,
1: a poc també les seves idees. I...
0: Per recordar doncs, la història d'aquell grup de sitgetans. Exacte. Que en el seu dia van decidir de fer aquests gegants. Eren gent que vaja, de construir gegants tampoc en sabien.
1: Clar.
0: No eren professionals de la matèria, però en qualsevol cas doncs, hi ha una història al darrere també molt, molt, molt potent.

0: Kàtia, què tal?
1: Molt bé.
0: Home, t'ho diràs.
1: Sí.
0: No diré que totes et ponen perquè te n'has fet un tip aquests mesos, eh?
1: Sí, molt.
0: Te n'has fet un tip.
1: Però m'encanta.
0: T'encanta.
1: Sí.
0: És una d'aquelles... No sé si dir que també és un... Aquest és un fil conductor per totes les cosidores.
1: Sí.
0: Són un tip de pencar, però els encanta.
1: Sí, són molt treballadores.
0: O almenys, fins on sabem, no hi ha cosidora que estigui...
1: No,
0: eh?
1: No, no. Bueno, els últims, o sigui, els
0: bé,
1: últims dies fer, sí.
0: D'acord, d'acord.
1: I dius, mai més, no, no m'hi lio més.
0: Bé, jo crec que el mai més també és un, també
1: sí.
0: És un altre fil conductor de molts, eh?
1: Però
0: mai
1: bueno,
0: més, l'any que ve, mai més, no sé què, mai més.
1: Sí, sí.
0: A qui ens has portat, Kàtia? I li deixem a la Kàtia que ens faci de mestre de cerimònies.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs a la Maria...
2: Aleacar.
0: Maria, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon dia.
0: A la Montse.
1: Montse Mirabel.
0: Montse, bon dia,
1: Judit
0: bona hora.
1: Bon dia.
0: A la Judit Barlan, Judit, bon dia, bona hora.
1: Joan Roca.
0: Hola, en Joan,
3: bon dia.
0: Que ve en condició més de cosidor,
3: de cosidor,
0: que no de pendonista, sí, sí, ja el tindrem per parlar de tota la resta.
1: I la Manuela Córdoba.
4: Hola, bon dia.
0: Manuela, bon dia, bona hora.
1: I la Kàtia Plana.
0: Judit, ets el més jove?
5: Sí, sí, sí.
0: Com t'hi vas posar amb això de cosir?
5: Doncs fa, quan anava al segon, tercer de carrera, un estiu, que de cop vaig dir, ah, mira, doncs em vull fer, no sé, me n'acordo, un top, una faldilla, no me n'acordo el què, i vaig començar a cosir amb la màquina antiga de la meva àvia, que encara la té, una Singer d'aquesta amb el pedal, que no és elèctric, sinó amb el pedal...
0: És a dir, sense motor, eh?
5: Sí, exacte.
0: Pedal.
1: Uau.
5: I quan vaig aprendre d'allò...
0: La Maria sí, fa, uau! Uau!
5: Sí, i al final d'estiu ja mon pare em va dir, bueno, millor potser et comprem una nova, i ara em van comprar, em vaig comprar una...
0: Escolta'm, i de què et va venir? A casa es cosies?
5: Sí, la meva àvia cosia. Sí, sí, sí.
0: D'acord.
5: Primer sí que havia treballat sostens com moltes dones
0: sí,
5: aquí a Sitges,
0: sí, sí.
5: També doncs, de manera, doncs a mi m'havia fet també la faldilla de gitanes, a ma mare amb uns trajes de carnaval, per exemple. Una
0: d'acord.
5: Mica, sí, sí.
0: On has après?
5: Si autodidacta, que... majoritàriament autodidacta.
0: Autodidacta.
5: Sí, sí.
0: I suposo que, no sé, les directrius de casa, eh?
5: Bueno, sí, és que a vegades tenim una mica de rifirrafe entre jo i la meva, i aleshores doncs, hem fet un pacte de jo t'ajudo, però fins a cert punt, perquè si no ens acabem una mica a vegades discutint.
0: D'acord. Com que això, diríem, ara què és? Un hobby, és això, eh?
5: Sí, exacte.
0: És un hobby.
5: Sí, sí.
0: El més difícil, el que més t'empipa d'això de cosir, què és?
5: Descosir?
0: Descosir.
5: Sí, quan t'equivoques i et dones compte i l'has de descosir, aleshores no fa tanta gràcia. I depèn de quina tela sigui, fa una mica de ràbia.
0: Cosir a mà també o tota màquina?
5: Generalment a màquina. Sí,
0: generalment a màquina.
5: Sí, sí.
0: A mà no, no...
5: A mà costa més, la veritat.
0: Costa
5: sí,
0: més,
5: sí,
0: la veritat.
5: Sí, sí.
0: Maria.
2: Hola.
0: Quants anys cosint?
2: Ui, des que vaig sortir del col·le.
0: Abans d'ahir.
2: Sí, sí.
0: Abans d'ahir o una mica tant.
2: Han passat molts anys.
0: Han passat molts anys.
2: Però sí.
0: Cosies per què? Perquè
2: bueno,
0: totes
2: casa,
0: les noies cosien...
2: A casa la meva mare ja ens feien nosaltres els vestidets i ja venia de... I sempre m'ha agradat molt.
0: No has deixat mai de cosir?
2: No, no, no, no.
0: Què és terapèutic, cosir?
2: Per mi sí, perquè com que m'agrada molt, pues, em passen les hores que no me'n dono compte.
0: Ho dic per si, en els bons
2: sí.
0: moments, en els mals moments, cosir
2: sí.
0: va bé.
2: Sí, sí, jo sí.
0: Sí,
2: sí. Sí,
0: sí.
2: A vegades me sentava cosint i pensava, oi, si és l'hora de fer el dinar, vinga. Perquè, vull dir, passava el rato que no me'n donava compte.
0: Vas començar cosint a mà.
2: Sí, sí,
0: sí.
2: Això sí, això sí.
0: La màquina quan va arribar?
2: Sobrefilar a mà, que encara ho fa i m'agrada.
0: Sobrefilar, que diuen que és una tècnica complexa, això del sobrefilar, eh?
2: Sí.
0: Això no ho sap fer tothom, eh?
2: Suposo que no, ara.
0: No. On vas aprendre? O si vas aprendre també...
2: No, vaig anar a aprendre... També vaig anar a Vilanova a fer un parell d'anys de corte i confecció. Per saber, més o menys, per tallar la roba.
0: Patrons i tot això?
2: Sí, però no fer-ho amb patrons no ho he fet mai.
0: No ho has fet mai amb patrons?
2: No,
0: com ho has fet?
2: He fet a sobre.
1: Ostres, això és molt de Chanel, eh? Això

0: No fa el Chanel.
1: No has fet mai un patrons,
2: no,
1: mai. O sigui que el Burda a casa teva...
2: No. A sobre, ho tallava més o menys una mica gran i sí. Ho anava adaptant a sobre.
1: D'acord.
2: A la persona.
1: Quan va arribar la màquina de cosir? Quan vas començar a fer coses amb màquina de cosir?
2: Bueno, jo, com que a casa la...
1: Ja la tenies
2: mare,
1: allà?
2: Ja la tenia allà. I ja sempre he vist màquines de cosir.
1: Sempre. T'ha agradat més fer-ho a mà o amb màquina de cosir?
2: Segons quines coses, a mà.
1: Com quines?
2: Sobre filar mateix, si ho fas a màquina, a vegades quedava com arronsat. I en canvi a mà, pues, sí, que encara fa i ara, a vegades coses i sobre filo a mà. Sí.
1: Això no ho has perdut de cap manera.
2: No es perd.
1: No es porta dintre.
2: No
1: es perd. Sempre ha estat un hobby?
2: Per mi sí, perquè sí. Com que m'ha agradat, doncs ja no...
1: Hagués estat una feina?
2: Bueno, sí.
1: Què creus? Si ara ens projectéssim i tornessis a tenir 20 anys...
2: Saps què passa? Que ara el jovent, quan va a un puesto, ja quan entra, ja què cobraré? O quan pagaré? Què d'allò? A llavors, bueno, no havia comprat mai una cosa.
1: No havies cobrat mai?
2: No. Et donaven, anaves
1: a cosir, fos,
2: una, sí. Com una propina, o anaves a repartir vestits, a vegades allò que es feia, i et donaven la propina,
1: vine, i ja
2: la
1: està.
2: Mestressa, i ja ho...
1: I ja
2: però
1: està.
2: Vull dir, no.
1: Què és el més difícil de cosir? D'aquesta feina de cosir, allò que t'empalega més, allò que... o no?
2: Home, com que jo ho faig bastant a sobre, a mà, almenys que et quedi bé que estigui
1: bé.
2: Contenta la clienta.
1: I ja està, ja està. La Montse anava dient que sí, ara. que sí a moltes de les coses que deia la Maria. Montse.
2: Ara com que molts vestits de pubilles i hereus també ara. Vull dir que...
1: Te'n deus fer un tip, eh?
2: Sí. Encara en tinc aquest any per fer també. Vull dir que...
1: Montse, des de quan cuses?
3: Des dels 14 anys.
1: Des dels 14 anys, però abans d'ahir també.
3: La introducció a l'agulla va ser la meva mare. La meva mare durant un temps es va dedicar a fer per... Van obrir uns apartaments allà per la família Mates.
1: Sí.
3: A Causa Dies, diguéssim. Van obrir uns apartaments als carrers Palter i llavors li van dir a ella per fer tot el que era la roba.
1: D'acord.
3: Correllits, cortines.
1: Déu-n'hi-do.
3: Vaig començar a aprendre a fer ruló. El ruló m'ha marcat molt en la vida, que és la voreta de...
1: Gràcies.
3: Del, bueno, després, al cap d'un temps... Bueno,
1: perdona, la voreta de...
3: La voreta de les cortines.
1: D'acord.
3: Val, molt bé. Em vaig fer quilòmetres.
4: De cortines, està clar, no de mocadors, eh?
1: No,
4: de cortines.
3: Quilòmetres, perquè era tot una casa plena d'apartaments i gran.
1: D'acord. Riem perquè hi ha una... Hi ha una virtut que tenen totes les cosidores. Esclar, vosaltres aneu a una casa, mireu les cortines i dieu, això està bé, això no cau bé, això no està ben d'allò. Segur, eh?
3: Ràpid.
1: I
3: un
1: ràpid,
3: vestit
1: eh?
3: També.
1: I un vestit també, eh?
2: També.
1: Si cau bé, si no
3: també.
1: Cau bé, si tot allò.
3: Cuidado,
1: total,
3: és un vici.
1: És
3: una
1: un
3: amiga
1: vici.
3: Que diu que és un vici.
1: És un vici. Total, que te'n vas fer un tip.
3: Un tip de quilòmetres de ruló. Ja. Però bueno, la mare en tenia entretinguda i tranquil·la, perquè era molt atabalada.
1: Sí. T'agradava?
3: Va començar a agradar-me l'agulla. Llavors, quan vaig anar amb una senyora que estava al cap de la vila, que tallava i em provava, però es va morir de part el dia
1: sí,
3: que estàvem
1: sí,
3: allà,
1: sí,
3: pràcticament,
1: sí, sí.
3: Que era la Cazorla, l'Anna Cazorla, i llavors va venir a buscar-me la Riar, que era una modista que va fer molt a Sitges, va cosir moltíssim, i ja em vaig quedar allà. Un cop em vaig casar, encara a les tardes hi anava a cosir.
1: Sí.
3: Vull dir, vam arribar a ser 22 noies.
1: 22 noies.
3: Sí, allà, el dia de les vigílies de Nadal, l'any nou,
1: sí.
3: Quan fos, si eren les dues de la nit que plegaves, eren les dues. Llavors venia la meva mare, que això no pot ser, que no s'aguanta. Bueno, la culpa te la carregaves tu, no? Val.
1: Però, esclar, anar-te a buscar el cap de la vila, això no era cap
3: problema. No, que aquesta senyora estava, després va anar al carrer Sant Sebastià.
1: Ah,
3: encara
1: entesos.
3: Ho tenia més fàcil,
1: però encara ho tenia més fàcil.
3: Jesús, que
1: està
3: encara
1: clar,
3: per això
1: clar.
3: Baixava la mare.
1: Està clar, està clar. Però éreu 22, us ho deuríeu...
3: Vam arribar a ser 22.
1: Us ho deuríeu passar bomba.
3: Ja va arribar un moment que era de les grans i tenies una petita que t'ajudava a polir tot això, però vull dir, hi havia una senyora maquíssima que ens va estimar molt a totes. Cobrar no cobràvem, però...
1: D'acord.
2: No havíem cobrat mai.
1: Et deia Montse, us ho deuríeu passar bomba.
3: Sí, hi havia ratos molt bons, altres que hi havia esbatossades, però... Llavors, cada una tenia potser una dedicació a una... Hi havia una una noia que les jaquetes i els abrics i les mànigues les treia moníssimes, i els acolls, solapes i tot això, i jo em dedicava bastant a puntets, com que havia après a fer puntets, vestits de núvia de gasa amb els rolons al capdavall, vull dir, i jo he disfrutat molt fent això, i és, ara ja és un vici. De vegades estic a casa, no sé què fer, busco alguna cosa i faig.
1: I estem més o menys cada dia, Manuela, costa't el micro a tu i després ja anirem. Què tal?
0: Molt bé.
1: La Manuela va començar a cosir quan?
0: A veure, a cosir... Bueno, jo això ho porto des de... Nosaltres som migrants, vam venir d'Andalusia en l'any 46 directament a Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, la meva germana, érem tres filles, la segona ja va entrar d'aprenenta amb una modista. I llavors d'aquí ja em ve la...
1: D'acord, o sigui que en el fons veu començar perquè la germana va entrar d'aprenent
0: i diguem-ne que va arrossegar... amb una modista i va arrossegar la família.
1: D'acord, que sou la petita de les germanes?
0: Sí.
1: Per tant, la germana gran va arrossegar la petita.
0: La segona? Sí.
1: Va arrossegar la petita. Sí. I us va agradar d'entrada?
0: Sí, perquè bueno, ella sempre em feia a picar els cols de les... dels abrics, a passar punts, però bueno, vaig anar agafant-li amor a l'agulla.
1: Més agulla o més màquina de cosir?
0: A mi m'agrada molt cosir a mà, perquè de més jo vinc de patch, jo vinc de patchboard, i el patchboard que jo faig
1: també és a mà.
0: És a mà. Ara no, ara com tot és industrial, tot ho fa una màquina, que és un robot. Però jo, si puc fer alguna cosa a mà, ho faig, perquè m'agrada molt.
1: Ja, què passa amb les màquines? Que tenen a vegades aquesta... No sé si dir...
0: No, és el que t'acostumes. Jo, per exemple, jo tinc una màquina de cosir, que és una Alfa de ferro, que me la va comprar la meva mare quan jo tenia 15 anys.
1: Fem un parèntesi aquí, per tots aquells que diuen la sostenibilitat.
0: Sí.
1: La Judit, que va amb unes cingeres de pedal. La Manuela amb una Alfa de ferro.
0: De ferro, encara la tinc.
1: De ferro, que durarà l'eternitat.
0: Sí.
1: Una Singer. També d'abans de... Vés a saber de quan. Montse?
2: Però em vaig posar un motoret.
1: La va subir la...
2: Jo vaig fer posar un motoret.
1: Allò que es feia...
0: Sí, clar.
4: Com tuning.
1: I Montse, tu vas jubilar.
3: Però vaig jubilar la Singer perquè em van dir que no va...
1: D'acord. I ara què tens?
3: No, una Singer de pedal.
1: Una Singer de pedal.
3: Que és moderna i que m'agrada molt menys que la que teníeu. perquè les que teníem eren sòlides i aquestes no ho són.
1: Tornem a la Manuela. Sí, és a dir, que conserveu aquesta Alfa.
0: Sí, perquè a més la meva mare me la va comprar perquè aprengués a brodar a màquina. Jo vaig aprendre a brodar a màquina. Jo em vaig fer tot l'ajuar, que abans es feia això.
4: Molt difícil, brodar a màquina.
0: Jo es feia l'ajuar i jo tovalloles,
2: fins a
0: draps de cuina, brodatet amb les inicials.
2: Jo un puntet de creu.
0: Sí, de creu. Bueno, hem fet llavors.
1: Com deia la Càtia, brodar a màquina no deu ser fàcil, eh?
0: No, però...
1: Perquè suposo que el tacte amb el pedal...
0: Claro, i tens que posar el bastidor...
1: Perquè a la mínima se te'n va el pedal i se'n va el bordat.
0: Però bueno, tot és pràctica.
4: Vull dir una cosa, que avui en dia hi ha màquines que inclús porten un ordinador que broden, eh? Tu poses els dibuixos i pum, i pum, pum.
1: Anaves a dir que pot brodar qualsevol avui en dia apretant un botó amb una màquina.
4: Més o menys. Tampoc,
1: però vaja...
0: En aquell temps jo tenia 15 anys.
4: Però no eren màquines especials.
0: No, era l'Alfa que tinc ara.
1: Heu cosit sempre? Hi ha hagut algun moment que diguis, mira, no alguna temporada?
0: Sí, perquè a més a casa meva, pues, la meva germana això va... I feia com feia la Maria, sense patrons. Ella ja dibuixava directament a la roba, de les mides que li prenia a la senyora, o a la nena, o al jove. I les dibuixava
1: directament a la roba,
0: mai amb patrons, un patró, ni va estudiar corte d'aquest
1: ni confecció ni tot això, és a dir, a mà vista, vinga.
0: Sí, i li sortia bé, tenia clients.
1: S'ha de tenir. N'haguéssiu viscut d'això?
0: No.
3: No, no, no. El cosí no ha donat mai per viure.
1: Que bo, eh? El cosí no ha donat mai per viure.
0: No, no.
2: Passaves moltes hores i no cobraves.
3: No comptaven les hores.
2: No comptaven.
0: Sí, sí. Era un mes a mes, sí. A més a casa meva.
1: Quina frase més bona, eh? Un tip de pencar, sí. I el cosí no ha donat mai per viure.
0: No, no.
1: I en canvi us ha donat una satisfacció enorme.
0: Molt, perquè jo encara, és el que deia ella, jo me sento, pues va, vaig a fer, ara estic fent detallets pels amics per Nadal, per penjar l'arbre o per penjar una cortina.
1: Sí, sí, sí.
0: M'agrada cosir, molt.
1: D'on traieu les idees, Manoli? O sigui, jo què sé, alguna revista?
0: Sí, jo tinc molt de patchwork.
1: Molt de patchwork.
0: Jo em vaig prejubilar, jo treballava a Telefònica,
1: sí,
0: i em vaig prejubilar als 54 anys. Llavors, des llavors, aquí en el casal de les dones,
1: sí,
0: pues allà feien classes els dijous i jo vaig aprendre allà.
1: D'acord, és a dir, veu aprendre patchwork, sí, ja un cop jubilada, eh?
0: Sí, i llavors pues ja està, també vaig entrar de voluntària a l'Ave Maria a passejar els nois i a cosir, perquè feien moltes labors per Nadal,
2: sí,
0: que després ens posàvem al cap de la vila. I tothom es coneixia,
1: sí, sí,
0: que feien cua per comprar-se.
1: Sí, sí, sí, quan es podien col·locar paradetes al cap de la vila.
0: Sí, sí,
1: i tothom
3: era molt bonic.
1: I era molt bonic.
0: És que ens esperaven, i quan es poseu,
1: Bonic.
0: I que teníem una clientela que, bueno,
3: sí, veníem cada
0: i ho fèiem tot perfecte. Sí, sí. Eren unes labors maquíssimes.
1: Qui em pillara una jubilació a los 54,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: S'ha de treballar per
1: molt.
0: Sí. I llavors ja em vaig dedicar això, a fer voluntari.
1: Sí, sí, sí, perfecte.
0: I encara continuem.
1: Joan.
5: Hola.
1: En Joan Cus.
5: Sí.
1: Des de quan?
5: Uf, ja em bastava coses amb la mama. Imagina't, ma mare em deia, posa't en bastar.
2: I em bastava,
5: sí, perquè...
2: Sí, passar punts fluixos.
5: Sí, els punts fluixos, sí, la puntada d'escapulari.
1: És molt bo això de, sense les mares i sense la casa, això de cosir, perquè hi ha un record familiar amb totes, eh?
2: Sí, totalment.
1: Amb totes, eh? Aquí sense...
0: Jo tinc 30 anys i cus. I li vaig regalar una vegada una màquina
1: costa,
0: que la vaig
1: Joan,
0: fer arreglar, que es va espatllar, i bueno, vaig anar a Vilanova a arreglar-la. Una màquina bona, eh?
1: Sí.
0: Bueno, bona, d'aquestes que són robots. I li vaig regalar la meva neta, i m'abraça i em diu, àvia, és el millor regal que m'has fet mai a la vida.
1: Ella, una màquina de cosir.
0: Una màquina de cosir.
1: Tornem en Joan. La mare va començar introduint això?
5: Sí, perquè la mama treballava amb coses de pell.
1: Sí, i llavors, una altra derivada complicada també aquesta, eh?
5: I llavors em feien bastar els forros.
2: Ah, sí.
5: I em feia muntar l'embastar. A mi l'embastar m'encanta, eh? Em relaxa molt l'embastar.
3: Jo ara
5: la gent ara ho posa tot amb agulles i passa la màquina. No, jo tinc que embastar-ho tot.
1: Vas començar així i
5: després
1: a partir d'aquí
5: vaig anar a l'Escola d'Art de Vilanova, vaig fer moda de Barcelona, l'EIDEP també.
1: M'aturo un moment aquí. A l'Escola d'Art de Vilanova, quan es parla de moda, la màquina de cosir tenia un paper important?
5: Sí, clar.
1: Sí, eh? No, ho dic perquè aquells que diuen no, és que les generacions joves de la màquina de cosir en saben poques coses, no, les escoles màquina
5: ensenyen,
1: de cosir, eh?
5: I el figurinisme, tot.
1: Sí, d'acord.
5: Que després em vaig dedicar al món del teatre, en musicals, amb el Mamma Mia, la Bella i la Bèstia,
1: sí,
5: Eloi no me puedo levantar, de Mecano, i vaig treballar d'això.
1: Què t'agradava més especialment? Cosir, dissenyar alguna cosa, fer patrons?
5: El disseny m'agradava molt. I l'embastar.
1: Aquí tothom té una especialitat.
5: I penso una cosa, que també estava jo a l'agrupació Valls Populars, l'època de la Lolín Rocha, la Lourdes Pedreny, que estàvem a vestuari,
1: sí,
5: i era fer i desfer les floretes, es rentaves, amb paper d'estrassa, netejàvem lo de... com el de la motxiganga, la cera de la motxiganga. O sigui, sempre s'estava reciclant.
3: La cera de la motxiganga.
1: La cera?
3: La cera. Van a la rentadora i es surten precioses.
5: Bueno, i les posaves, sí, les posaves dintre el forn.
1: És el que, la cera què? Paper d'estrassa i planxa?
5: Sí.
1: Paper d'estrassa i planxa.
5: Sí, perquè quedaven les...
1: Atenció, a veure, no surten fàcilment.
2: No.
3: Costa
5: i vinga floretes i picarons.
1: I amb la rentadora sí que surt fàcilment?
3: Mira, sí, perquè la rentadora és com si aïllés la part de la cera.
1: D'acord, de la roba.
3: I aleshores fa la capa, treu, surt, queda la taca, però llavors queda, si poses una mica de sabó i tornes a ratar.
1: Sí. I ja està.
3: O sigui, d'acord, és un invent potser meu particular, però sí, estic fent, treguent ceres d'altres coses.
1: D'acord.
3: I em va bé aquest sistema.
1: En aquesta festa major, què t'ha tocat fer, si és que t'ha tocat fer alguna cosa?
5: Doncs pues fixa't tu, quina casualitat, em va tocar Sant Bartomeu. I la Càtia no sabia res.
4: No, és que tenim una anècdota. Tampoc. Explica-la.
5: Sí, resulta que em ve la Càtia i em diu: ai, et portaré perquè facis un coixí. I dic, bueno, quin em toca? Diu, Sant Bartomeu. Dic, ah, estupendo. I resulta que la comissió... em ve la comissió a casa... Bueno, diuen que tenia que fer unes fotografies per la Càtia. Uh-huh. La Càtia no ho sabia.
1: Però és a dir, l'encàrrec inicial era el coixí de Sant Bartomeu.
5: Era el coixí de Sant Bartomeu. I després em van dir que jo era el pandonista.
4: I després ell m'ho va dir, vull dir que no ho sabia, no ho, jo quan li va
5: portar. No, d'acord, sabia, no ho d'acord. Sabia ella. No.
1: És a dir, va ser això l'encàrrec és... d'anada i tornada.
5: Sí, sí. Informació... No sé, és com si, quina casualitat, no?, que em toqui Sant Bartomeu
1: i després em vingui això. Ja tenies fet el coixí quan
5: l'estava fent, sí, quan em van vindre a la comissió, que vaig començar a veure que entrava el senyor rector, l'Esteve, el president, tot... Jo venien a fer una foto amb el coixí i em van proposar de ser pandonista.
1: La idea del coixí no va canviar, eh?
5: No va canviar, no. El coixí està fet.
1: És a dir, tu ja tenies el coixí pensat, que et diguessin pandonista o no, no hi va afegir res més.
5: Res, no. És que no teníem... Era una casualitat.
1: Era una casualitat.
5: Sí, sí. Totalment.
1: Era una casualitat.
4: Aquesta festa major, el Joan és pluriempleado.
5: Sí,
1: està clar que sí.
5: Pluriempleado, eh?
1: Està clar que sí. Però... sí. Càtia, això és un món de dones més que homes?
4: Sí.
1: Ara, no sé si dir, els homes s'hi estan incorporant o no?
4: Bueno...
1: O continua sent això un món majoritàriament femení?
4: Sí.
1: Sí, eh?
4: Per la meva experiència, sí.
1: D'acord. Gent jove s'hi està incorporant o no? Aquestes petites històries que la Judit o que ens explica la Manoli, s'hi estan o no? O està costant?
4: Això? Està costant molt.
1: Per què?
4: S'està perdent.
1: Per què?
4: Pues perquè no dona feina, són moltes hores, et pots comprar una samarreta pel preu d'un cafè amb llet,
5: sí,
4: jo què sé, la moda ràpida, moda d'usar i tirar, com la vas a fer tu? Quina pèrdua de temps, quina pèrdua de... quin sacrifici. No, és que no està pagat.
1: Aquest és un comentari habitual?
4: Sí.
1: Tu fas tu? I com és que tu fas tu? Si no sé què, si ho pots trobar? Sí?
4: Sí.
5: Abans les borres dels pantalons et posaven d'un pam o dos pams
3: perquè
5: vol
3: que creixés però escolta una cosa, també aquí està perquè la roba d'abans buscaven bona. Robes bones anaven,
4: ah bueno, és que la roba
6: ara hi ha una roba que ha estat costa
3: més avall,
1: sí.
3: I de veritat que és una porqueria la roba,
1: eh? Ara, és que anava per aquí,
4: és plàstic la roba
1: ara, si us envien allò de dir arregla'm això, arregla'm allò, la roba què?
3: És que de vegades se'n va com mantequilla. Si
6: segons quines robes fa de molt mal cosir ara,
3: Jo estic dins a Càritas. Sí. Es porten coses amb etiquetes penjades per poder donar i reciclar.
1: Sí, està clar.
3: Hi ha robes que són impossibles ni d'agapar.
1: De reciclar,
0: ni de planxar,
6: no.
0: Ni de
6: planxar. Ah, no, ui, de
3: unes robes dolentíssimes. Això abans no passava. Això del pantaló que dius tu, Joan, és que realment la roba donava per allargar i per anar fent, per anar seguint.
5: Ara les samarretes, per exemple, segons com està, perquè aprofiten molt el que és el retall.
1: Sí.
5: Que la poses a la lavadora i et queda torçada, perquè clar, està tot fet de retalls.
1: Entre girada sempre.
6: Sí, una vegada girada. No està recta.
1: Judit, les amigues, els amics, què diuen?
7: Jo he de dir que al meu entorn, abans ho comentava amb la Cat, i dins del meu entorn jo tinc bastantes amigues que estan aprenent a cosir. És a dir, que
4: a mi m'ha fet molta il·lusió sentir
7: això. Sí, també potser és el meu context, que potser en un context més ampli, doncs potser no és així.
1: Segurament no és així. Volen aprendre a cosir per què?
7: Doncs per fer-te la teva roba, per fer-te a la teva mida, que t'agradi més, també per ser un tema de sostenibilitat, de poder aguantar una peça molts més anys del que aguanta ara. I també per això, que compres una samarreta de color blanc i que el segon dia ja està transparent. També és una altra cosa, això. Que potser la roba més bàsica potser no te la faràs, però jo què sé, potser et ve de gust fer-te una... Ara estem fent, per exemple, la samarreta de festa major, doncs...
1: Sí,
7: que al final també doncs, invertim hores no només en doncs, a aprendre una de l'altra, també doncs, aprendre a fer coses que no habitual no fem, o també una cosa que parlem molt, per exemple, al Palau, amb la Carme o amb les altres cosidores, que és que al final, doncs anem, Carme, perdona, això com es fa? Perquè no sabem exactament com funciona, ara també tenim aquesta com connexió amb ella, que també és una cosa molt, molt xula, la veritat.
1: Estàs mirant la roba d'una forma diferent des que coses?
7: Sí, òbviament, sí, sí, clar.
1: Sí?
7: Sí, sí. A veure, és molt
1: una,
7: difícil.
1: Una mica
7: és
1: com elles, ara quan entres a una botiga, quan veus...
7: Clar, mires l'etiqueta, veus polièster, dius, bueno, potser m'ho penso més abans de comprar una peça que és tota de plàstic.
3: Sí, sí.
7: Mires,
3: sí.
7: Doncs, això. Si la samarreta està 100% cotó, doncs molt millor que no sigui
1: d'acord.
7: De plàstic.
1: El cotó no falla mai, eh?
4: No.
1: El cotó no falla. No.
3: S'encongeix una mica, però no falla.
1: S'encongeix una mica, però no falla. Però no falla. Sí, sí.
3: Així o no, Joan?
1: El procés de selecció, perquè ens deia també la Càtia, sí. La Montse i la Maria, per una sí. qüestió de logística general, sí. no han pogut participar sí. d'aquest assumpte dels coixins.
4: Sí.
1: Bé, no. Perquè com ha anat el vale. poder muntar tot aquest parament de coixins?
4: Vale.
1: I com, esclar, aquelles coses de dir on diem, m'hagués agradat però no ha pogut ser, bé, com ha anat això?
4: Bueno, a mi, bueno, jo vaig dir, m'ho vaig dir jo mateixa, jo vull involucrar vull que participin les cosidores del poble, i vaig començar a fer una mica de treball de recerca de cosidores i alguns cosidors i me'n sortien, jo què sé, però 40, 50, i jo anava vale. fent, i sort, gràcies a Déu, que la comissió em van dir, a veure, para, perquè és que no, és inviable, és que és, ja... Has de parar amb algun número.
1: Suposo que sí. Per allò que dèiem, és una feina tan discreta que penses que n'hi ha 10 de cosidores i resulta que n'hi ha 20.
4: Sí.
1: I quan saps que n'hi ha 20, resulta que n'hi ha 30. Sí, sí, i quan saps sí. que n'hi ha 30, resulta que n'hi ha 40.
4: A veure, també ara. Penseu que era una cosa que no ha sigut... Era una feina una miqueta ja...
1: Pamada, no?
4: Sí, vull sí, dir sí. que no els he fet fer aquí, saps? Un vestit sí, sí. a mida de Chanel. Vale, era col·laborar. Era col·laborar. I aleshores, doncs clar...
1: La comissió va dir, para.
4: Bueno, van tenir la idea, la comissió mateixa, i si fem 36?
1: De les 36 hores.
4: Perfecte. I, i ens va encantar, i vinga, i així ho vam fer. Però clar, aleshores, algunes van quedar fora. Però bueno, primer vam començar a treure les nostres, perquè de la comissió també hi havia mares i tietes i tal, doncs vam descartar les de la comissió, les meves, la meva mare tampoc va fer coixí, la meva àvia tampoc. Però van pencar ella.
1: L'àvia 99 encara cus,
4: 99,
1: eh?
4: Sí, sí. Sí, el que passa que no hi veu gaire.
8: Li falla la
4: sí. Ja. Però bueno, elles l'ajuden. Oh, d'acord. Sí.
1: Quin sí. coixí t'ha tocat fer, Manoli?
8: Pues jo, un que
1: tanto,
8: té...
1: Tanto, micro.
8: Sí, un que té la senyera. Molt apropiat per mi.
1: Ah. Sí,
8: sembla que ho va triar.
1: Sí? Per què?
8: Perquè m'agrada molt.
1: T'agrada molt?
8: La senyera, sí, sí.
1: T'agrada molt la senyera?
8: Mira, hasta la funda del meu telèfon és l'estelada.
1: O sigui que...
8: Sempre la porto a sobre.
1: Vostè s'ho sent de debò, eh?
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: S'ho sent de debò.
8: I ja dic, no sóc nascuda a Catalunya, però... Més que qualsevol
1: però
8: catalana.
1: Més que cada... sí, sí, sí, si tens un català perfecte, Manol.
8: Sí, no, Manol, però vale.
1: No, home,
8: sí, sí,
1: carai.
8: Sí, sí,
1: carai,
8: sí, sí,
1: vam vingut a l'any 46.
8: Sí, al 46. Ah. I parlàvem en castellà.
1: Bé, doncs.
8: I l'escola tot en castellà. Vull dir que jo, fins que no vaig anar amb el meu marit, que ja no viu, al cap de molt temps vam començar a parlar en català.
1: Molts que han nascut...
8: Perquè és difícil.
1: Molts que han nascut el 2000 no ho parlen com tu.
8: Sí, sí, sí, sí. Ja és difícil, sí, sí.
1: Què feu per festa major? Què us toca fer?
9: Què ens toca
1: Maria,
9: fer?
1: Si és jo... que et toca fer molts arreglos o no et toca fer molts arreglos,
9: no,
1: què?
9: No. Jo toca fer vestits de pubilla.
1: Vestits de pubilla.
9: Pubilla
1: que Déu-n'hi-do.
9: I hereu, sí, sí.
1: Que Déu-n'hi-do. Més que fa anys enrere, perquè això del pubillatge també ha pres volada.
9: Molta volada, sí.
1: Molta volada.
9: Però no, sempre n'he tingut molts.
1: Sempre n'has tingut molts.
9: Sí, sí.
1: És difícil un vestit de pubilla?
9: Home, sí,
1: està ple
9: de les noies, sobretot.
1: Està ple de detalls per tot arreu.
9: Sí. El corpell, sí, les puntetes, els talls que has de fer amb el vellut, i el vellut que costa més de treballar. Sí. Jo vull dir que i a l'estiu toca fer-ho amb la calor, el vellut.
1: Quedes distreta.
9: Sí.
1: El vellut d'on? De Ribes i Casals?
9: Sí, això sí.
3: Sí, sí,
1: sí. Sí, Ribes i Casals, Ribes i Casals, Ribes i Casals, Ribes i Casals. Sí. És allò...
8: I a davant hi ha una que es diu dona, que també venen molt bé.
9: Ah, sí, al davant. Sí, està al davant.
5: D'acord. Sempre
1: a veure, que et puguin estupar.
5: Les anaues sempre... Els calçons i les anaues almidonades.
3: Sí, sí, sí.
5: Que ara no porten les...
3: Sí, les gitanes, per exemple, el que fan actualment, A mi no m'agrada gens el vestit, jo n'he fet molts vestits de gitanes.
1: Vinga, i què no t'agrada?
3: Tenia, era un vestit amb Salseu. Una roba més sòlida, amb una construcció, diguem, tant tenies de cintura, tant s'afegia el doble més un tros més, tant s'afegia el doble un tros més. Hi havia tres o quatre volants que donaven un aire i encara acabàvem els vestits amb una punta al catavall de tira brodada.
1: D'acord.
3: O sigui que el catavall tenia quasi 10 metres d'amplada.
1: És a dir, vols dir que era un vestit
3: molt... Quan elles giraven, eren moníssimes, perquè hi donaven...
1: D'acord.
3: Quan giren d'aquella manera, tant de precisió. Actualment es fa de roba de cotó, i els últims que he fet ja són de roba de cotó. Vull dir, i no tenen gràcia, no volen refajos a sota, vull dir... Sí, i han perdut aquella gràcia d'aquells sí, vestits de gitana que el tenien. Que perquè t'ho dic, sobretot jo me les mirava quan giraven, i eren boníssimes.
1: Per què? Que era un vestit més bonic?
3: La roba era més sòlida. No era una roba de cotó de llençols que de vegades es fa d'un llençol que tenies a casa.
4: Com popelín o alguna cosa així.
3: No, era una mescla de sintètic amb cotó.
4: Vale.
3: I llavors tenia... Ja,
1: tenia
3: ja
1: cos,
3: tenia. Això, tenia cos. Vull dir, clar, el treballaves, potser no era tan fàcil de treballar, però el treballaves i però el vestit quedava, a més, molt ben calculat cada mida, diguem,
1: d'acord.
3: De volant.
1: I això t'ha sabut greu que no es mantingui?
3: Em sap greu de veure les escoles, veig que van com una mica penjades.
4: Sí.
3: Allò que diu en Joan, que té raó, sense que els pots, sense, no us ho fadeu, però... La...
1: Sí, no.
3: Sí, la... No critico, però és que me'ls miro sempre.
1: No,
3: vull dir... I penso com bones eren abans i ara van escorregudes.
1: Sí, el vestit penja...
3: Sí, aquest any precisament vaig estar veient les de Vilafranca, que s'han fet un vestit nou, molt bonic, així, no com el de Sitges, no hi té res que
1: veure. Sí, sí.
3: El de Sitges és maquíssim, és molt... les flors i tot, és l'ensenya de Sitges, de la Festa Major. I aleshores s'han fet uns vestits com de seda, de colors i així, amb diverses capes, que són boníssimes, perquè hi ha fondo. Hi ha fondo.
5: És com els vestits de pubilla, les enagües almidonades.
3: Ara el primer que vam prohibir van ser les enagües. O sigui, jo en tenia uns antics de la meva mare i
5: els calçons, que es feien de llençols en tira bordada.
3: Però això ja has fet, un llençol que tinguessis a casa per estrenar.
1: Sembla mentida, però amb la força que banyen les gitanes,
3: sí.
1: Ara penses en un vestit així i diries, que bonic faria.
3: Eren boníssims aquells vestits. Vaja, eren proporcionats tots ells amb una roba més sòlida,
1: amb,
3: no sé, amb les floretes aquelles que donen una alegria, que és l'estil de Sitges. Ah, vull dir, i ara en tinc un posat en un lloc a fora d'aquí, i petitet així, que el vaig fer per la meva neta, i és una monada, i ara no els hi veig aquella gràcia.
4: Jo voldria dir a favor de,
1: sí. Bueno,
4: el motiu, jo crec que pel que no són tan macos i tal, és perquè les persones que fan això, que ja ho fan de forma voluntària i s'hi passen moltes hores, no tenen temps.
3: No
4: tenen temps més de dedicar, que ja dediquen prou,
3: però
4: perquè no sé
3: raó.
4: Què faríem sense els voluntaris, jo al·lucino, perquè jo m'encantaria ser voluntària i
1: sortiria,
4: no tinc temps.
1: No sortiria ningú.
4: Val, i llavors,
1: ningú vestit bé.
4: Clar,
1: eh?
4: Perquè a més, avui en dia aquestes dones també treballen, també a sobre cuiden la família, a sobre tenen que trobar temps per fer vestit. Bueno, i aleshores, això seria, si es pogués fer així, seria potser...
1: Molt complex de fer.
4: O molt car.
3: És molt,
4: molt
3: car.
4: L'últim
3: vestit que vaig fer em va sortir molt car.
4: O molt car.
1: Molt tu car, saps... què vol dir?
3: Bueno, valia potser 250 euros.
1: D'acord. D'acord, sí.
4: És un problema. És un problema.
3: Superfina, que cada vegada l'han pujada.
9: Tot
3: puntes.
9: Vull dir,
3: l'últim vestit que vaig fer valia... Vaig calcular un càlcul de 225 a 200.
1: D'acord.
3: Potser les economies no donen tan bé. Això és
4: també,
3: el que et vull dir.
4: També,
3: i potser també el sistema que es fa actualment, que no el critico ni en absolut, perquè suposo que s'ha tingut que fer, que abans particularment feies dos vestits per les netes, o feies un vestit per no sé què, o feies no sé quantes, vull dir, i és clar, ara el sistema no és aquest, és de que tot es fa en el Palau del Rei Moro,
1: sí,
3: i ha canviat molt la forma i manera.
5: Abans un s'encarregava de... Doncs faràs les floretes. Portaves floretes.
3: Sí, però
5: abans de Sant Joan ja estaves...
1: Sí.
5: Un altre cosia perneres i els picarols.
3: I les àvies feien flors. La meva mare encara havia fet flors per els vestits de la canalla.
1: Ara per Festa Major què et toca fer?
3: Aquest any res, mira.
1: Home.
4: Ui, no m'ho diguis, espera que m'ajudaràs.
3: Sí, perquè el cantó de Festa Major ara tinc gralles.
1: Ah.
3: Gralles, timbals i tinc tothom
1: ja
3: a ple.
1: Ja està.
3: O sigui, però esclar, elles no hi van.
1: Un altre registre. Ja. Què havies fet durant molts anys?
3: Molts anys vaig fer de tot el tipus de cosa. O sigui, vaig fer faldilletes plissades, de de
9: panderetes.
3: Panderetes. Vaig fer gitanes, n'he fet bastantes, i he fet de tot, vaja, tot, i he anat passant per tot. I he fet diables, vull dir, algun, que era, ja et dic, ens em posaven les màquines abans de
1: darrer. És el que anava a dir, cosí arpillera, deu ser...
3: Sí,
1: deu ser.
3: Sí, és horrorós, és horrorós.
1: És horrorós, eh?
5: La picó, aquella picó.
3: No, i, que... i a part d'això, et posaves màniga llarga perquè és que et rascaves les ànimes. No, no, de fet he tocat una mica de tot, no?
1: D'acord.
3: La meva neta petita, la meva filla petita va ser pobilleta un any que van sortir per Santa Tecla, la gran portava una de petita i va tocar una neboda meva, va ser pobilla, i llavors va portar la petita a la meva i vaig fer un vestit de pobilleta, que encara me'n recordo, la faldillera de seda natural com de ruedes. Imagina't. Sí, érem aprofitadors.
1: Això és estatus. Això és estatus.
3: Amb un cos petitet que era una monada, vull dir, bueno.
1: Està clar, està clar.
3: No, i ho fes, t'agradava fer-ho, amb una il·lusió, i vaja, la festa major s'ha viscut molt.
1: Està clar. Judit, per festa major fas alguna cosa? De roba o no?
7: Sí, poca cosa, que el temps no dona per més, però sí, alguna samarreta, algun regal que tinc pendent i poca cosa més, perquè la vida apreta també.
1: Faries més? És a dir, si ara et planteges allò de cara al futur, home, a mi per festa major m'agradaria fer...
7: Home, sí. Crec que també m'agradaria...
1: El vestit d'alguna... Doncs, no sé què, tal?
7: Home, per exemple, fer un vestit de gitana també m'agradaria provar de fer algun cop, perquè ja que estem provant de fer un versió mini, però sí, al final crec que quan comences per una cosa acabes provant...
1: Poder-te plantejar allò de dir, mira, a veure què tal.
7: Fins on arribes, a veure.
1: D'acord.
7: Sí.
1: Manoli, per festa major et toca fer alguna cosa?
10: Manuela,
1: per festa major et toca fer alguna cosa?
10: Sí, l'any passat vam fer bombatxos pels usuaris de l'Ave Maria, que anaven preciosos, contents, i van disfrutar molt. I aquest any ens toca panderetes.
4: Panderetes.
1: Exacte.
10: I ja comencem a treballar.
1: L'any passat va ser un èxit total.
10: Sí, un èxit total.
1: Que estava a la plaça, estava la torreta.
10: La torreta.
1: A rebentar de gent.
3: A més, la torreta, això,
10: es veies amb aquella cara de felicitat.
1: Feliços de la vida.
10: Sí. Molt. És que els tracten molt bé.
4: Sí, com reis.
1: T'observen quan treballes?
10: Sí, ja han vingut, sí, i quan hem posat o fem alguna
1: crida,
10: paradeta,
1: els crida l'atenció.
10: Els agrada molt.
9: Els agrada,
10: disfruten.
9: Doncs.
10: I aquest any es toca panderetes,
1: ja
10: comencem a treballar.
1: Quant te sou a l'Ave Maria fent tota aquesta feina?
10: Home, nosaltres som un grup de 5 o 7 de moment, perquè quan la pandèmia ens van tancar i ja no s'ha retornat a fer allò.
1: D'acord.
10: Llavors, fixes, som 5, que la més jove sóc jo i tinc 82 anys.
4: Sí, és que tenim un problema de voluntàries.
10: No ve joventut.
9: No ve el jovent.
10: Vinga, nena, ja...
9: Ja
10: pots venir. Jo ara li comentava a la Càtia que si vingués algú jove que li agradés... encara podíem retornar a fer aquells treballs per Nadal. Jo em veig en cor, però clar, tenim... La seva àvia té 100 anys.
1: Està
10: la
1: clar.
10: Pobra, o no pobra, no, perquè ella és molt feliç, però per enfilar una agulla no pot, ja no pot, no és que és normal.
1: Però sembla mentida que una persona amb 82 digui, jo encara em veig en cor.
10: Sí, perquè
1: però
10: a més...
1: Però m'agradaria que hi hagués gent jove.
10: Ah, clar, que ens fes una empenta.
1: Perquè el que diu la Càtia és això, Manuela, que la gent jove només pensa en si això li pot donar diners o si això pot ser una feina.
10: És que el voluntariat, ella ho sap, t'ha d'agradar molt. Jo m'ha agradat molt.
4: Però
10: perquè...
4: no és perquè no vulguin, és que
1: no
4: poden.
1: No, sinó perquè no hi ha temps per tot això.
4: Ojalà, és un luxe. És un luxe que no et pots permetre.
10: Jo no treballo, vinc sola, tinc nets, però que no els tinc que cuidar, perquè tenen 30 anys.
1: La teva neta et valdria o no, per això?
10: Però no viu a Sitges.
1: Ah.
10: Si no, sí que vindria,
1: sí,
10: perquè li agrada.
1: És a dir, aquella màquina de cosir està lluny.
10: Sí. I clar, ja fa cosetes ella per ella i la meva filla també, però clar, no viuen aquí a Sitges i és més complicat.
1: Joan, aquesta festa major què et toca fer? Més enllà del paper.
3: Posar-se guapo.
1: Ho dic perquè des del punt de vista de la roba,
5: arreglar-me el trajo.
1: Això és el que anava a preguntar. Arreglar-te el trajo.
5: Sí, me'l tuneré, sí. Tinc un trajo que és d'allí estupendo. Sí, perquè no sortiré ni en corbata ni res, perquè la corbata ja ofega.
1: No sortiràs en corbata?
5: Serem més mediterranis.
1: Vaja. Bueno, és a dir, aquells que veiessin en Joan allò encorbatat com quan s'avançava
5: anys enrere,
1: no.
5: No.
11: No.
5: No, no, no, no. Sí. Fora la corbata i les
1: anava a dir, et deixen llibertat,
5: sí,
1: en això, eh?
5: Totalment.
1: I com que el protocol no diu res, no, no diu res.
5: No diu res, no,
1: que ja se sobreentén, diguem-ne, que una ha d'anar bé, no? Però no vols anar, diguem-ne, a la manera clàssica.
5: A la manera clàssica, no. No, perquè cada vegada fa més calor i ens agafarà.
1: No, això sí que és veritat.
5: Tenim que portar tratges de lli, on que s'arruguin, però tenim que anar fresquets.
1: D'acord. Per tant, tens el traje i el que has de fer és plantejar tota la resta. Per festa major d'hauràs descansar, perquè és clar. I has fet la feina.
4: Sí, sí.
1: 50 vegades.
4: Bueno, jo sempre estic liada.
1: O et toca fer alguna cosa.
4: No, ara ja està.
1: No,
4: ja està
1: major,
4: eh?
1: Sí, ja està. Gaudir-la.
4: Gaudir, que estic disfrutant molt.
1: Sí?
4: Sí, i tant.
1: Això ha estat una experiència, suposo que...
4: És una experiència d'una vez en la vida i l'estic gaudint a tope.
1: A tope, sí. A tope.
11: Els dissenys els vas fer tu,
4: sí,
11: o era lliure per qui feia el coixí? Mm. El disseny de cada coixí...
4: Vaig fer jo.
11: Sí,
4: tu,
11: sí. Perquè també el cosí, el disseny hi fa molt, o sigui, vas pensant, i posaré això i faré allò. I,
4: sí, és que jo tiro més a... Sí, jo soc molt creativa.
11: Ajuda a crear, vull dir, no?
4: Sí. Sí,
11: coses que diries, no pot ser, si això és el 4.9, no.
9: No, són 4.9, el cosí, a vegades et deia, no, si és fer una costura només.
5: Ah, sí,
9: màquina.
5: No costa res.
11: Ui, malament quan et diuen això.
9: Això?
5: Veus que a tu t'agrada cosir, sí.
11: Sí, clar.
5: És un moment, és un repunt.
11: Que és un vici, que
1: estàvem amb la frase feta de no et costa res.
4: No et costa res.
11: Sí, sí, sí.
1: No hi ha res com saber d'una cosa perquè algú et digui no et costa res, perquè ja ho saps, això per tu no és res.
9: Ja,
1: suposo que ho heu escoltat mil vegades, no?
5: Sí, sí, sí. Oh, sí, però les hores van passant.
1: Les hores van passant.
11: Total, és una costura.
8: És una estona.
11: Poses a la màquina, i ja està.
8: Però primer has de tingut que passar mida, de passar poder puntos.
9: Sí.
11: I llavors que quan ho proves, llavors ample o estret, m'acatges l'olla. Torna a començar.
1: Ah, preguntaríem com...
4: Fer, no?
1: Sí. Però preguntaríem com els cuiners i les cuineres o les mestresses de casa per festa major. La gent és agraïda?
8: Sí.
11: Al començament sí.
1: Al començament sí.
11: L'endemà et troben i ja no et coneixen gaire.
5: Sí.
11: I l'altre ja no saben qui ets.
1: Ho dic per això, per es valora aquesta feina?
9: No. Hi ha molta feina de moltes hores.
1: Per això t'ho pregunto, Maria.
9: No està.
11: La gent no és agraïda.
9: Una vegada no és... em va venir una
8: amiga... Perquè com
9: no
8: sabem
9: amiga,
8: fer, pues llavors...
1: Deies, Maria.
9: Sí, em va venir una amiga que per Carnaval i portava el disfraç i diu, escolta, saps com portaven les costures i tot? Grapat en grapes.
8: Ostres.
9: I les mires. Em vaig quedar...
1: Grapat en grapes?
9: En grapes.
1: I això ho van pagar?
9: No ho sé, va venir
1: amb això.
9: Sí, perquè era amiga de la Marina. I
1: aleshores què et va dir? Arregla-m'ho? O...
9: No, per ella ja estava bé.
8: Sí.
9: Amb grapes. Sí. Les vores i les costures així grapades també.
5: I el... Les vores amb silicona.
9: Sí,
4: ah,
9: sí.
4: Ara no, silicona. A mi no m'agrada la silicona, no m'agrada.
1: Les vores
5: amb silicona.
11: Sí. I amb pegamento d'aquell fixa, que després dius, escolta, si jo no puc cogir-ho, la màquina ens alta.
5: Sí. Hi ha el pegamento Gutermann, que és especial.
9: Sí, l'agulla de la màquina ja no pots.
11: Però mira,
4: més ràpid.
1: Deies, no acostuma a ser agraïda la gent.
11: No.
1: Tenint en compte la quantitat d'hores.
9: No hi veuen la feina.
1: No hi veuen la feina.
11: Jo els que vaig tenir molt agraïdes va ser un grup de Carnaval, que era part d'aquells que anaven amb la lira del Retiro,
1: sí,
11: que quan venien, ai, Montse, que no sé per què això no em tira amunt i el marit em diu, i allò no em fa no sé què. Mentre venien, eren... ens ho passava divertidíssim amb elles, perquè eren maques de veritat.
1: Ja.
11: Després, amb el temps, ja no et coneixen, ja no...
1: D'acord. I la Montse, en el seu moment...
11: Això és molt proper.
1: Ja.
11: Jo ja deia que era la Milagritos. Jo sóc la Milagritos, sí, vull dir, perquè de vegades et portaven miracles.
1: Bé, esclar, i les cosisadores suposo que et deuen dir, què vols que hi faci jo ara?
11: Sí. Bueno, podríem
1: fer això... Si la perxa és com és, què vols que arregli?
9: Coses que a vegades et diuen, has de fer això, però hi ha coses que no es poden fer. A mà, almenys, no.
1: Hi ha coses que no es poden fer.
9: No.
11: És que miracles, ja dic, sí, bueno, ja ho farem, ja sóc la Milagritos.
9: No, ells ho veuen molt fàcil.
1: Per tant, la Manuela té la sort, que clar, els residents de l'Ave Maria, agraïts.
10: Hombre, és agraïdíssims.
1: No, lo siguiente.
10: I ara també ens dediquem a arreglar el que arreglar trenquen, coses. Perquè la roba, està clar, trenca.
1: La roba es trenca.
10: Llavors tenen aquelles màquines de rentar que són...
9: Que també...
10: I ells, si els hi va bé... També se les 15, eh? Sí, perquè sí, no li vol, no vol allò, i se les 15. I nosaltres allà hi fem molta... I tenim vinga. Màquina, de cosir, tenim màquina. Ja, sí, sí. Però, bueno, hi ha coses que hi ha que fer-les a mà.
9: Hi ha coses que s'han de fer a mà. Sí.
1: Torno a preguntar, és agraïda la gent per tota aquesta feinada?
10: Bueno, jo arreglo coses a les amigues, sí, i com no saben, doncs... Pues, oh, que bé que ho has fet, que bé que ho saps fer. Dic, mira, a vegades és millor no saber-ho, perquè així t'ho fan.
1: Ja. Està clar que sí, està clar que sí.
10: Però bueno, sí.
1: 11 i 3 minuts. Arriba un...
11: Hem passat el cupo, no?
4: Ai, ai, ai.
1: Passat el cupo, perquè ara aquí tenim la penya barcelonista a punt d'entrar. Mare de Déu, mare de Déu, i si hem de fer... Gràcies, Càtia.
4: De res, a vosaltres.
1: Perquè, sí. Perquè, en fi, hem tingut aquí una petita mostra... d'aquesta colla de cosidores. La llista on et va arribar? A 40?
4: Sí, sí, no, més 40
1: i més pico. 40 i pico?
4: Sí. Sí, sí.
1: 40 i pico. La majoria, com hem pogut veure aquí, sí. gent d'edat.
4: Sí,
1: joves
4: clar,
1: pocs, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Joves
9: ja,
1: pocs.
9: Sí, bueno, és que jovent, no sé si n'hi ha gaires sí. que vulguin aprendre.
4: Jo vaig estar buscant...
11: La meva filla n'ha pres ara, vaig a cosir mare un dia, em va dir que quan ja feia temps que anava devia tenir por que li clavés una bronca. Sí, no, no. Sí, sí. Ah, val, estupendo. Ah. Okay. Sí. Estupendo de
1: no, no sé si es comença a cosir per necessitat.
11: No,
1: perquè hi ha algun moment en què
11: no,
1: dius...
11: No, perquè esclar, fins a llavors la mare ho feia tot, no? Mm. Vores, entrades, sortides...
1: Tot.
11: La mare també ens hem fet grans, no és que no vulgui fer-ho, en absolut. Vull dir.
1: Sí, sí. Però... Perquè almenys cosir, cosir és una d'aquelles activitats que, per les quals l'edat no és un condicionant, eh? Perquè en la majoria
11: no,
1: de casos...
11: No,
1: home, si un
11: potser,
1: té...
11: Potser ho són més els ulls.
1: Els ulls, és el que anava a dir. La vista... La vista
11: no, però totes estem operades de catarates.
1: Bé,
4: jo m'hauré d'operar perquè ara ja començo el negre, amb el fil negre.
9: El negre ara sí, costa sí, molt d'enfilar l'agulla sí, amb el negre.
11: Amb el negre.
1: El color més fàcil d'enfilar?
11: El blanc.
1: El blanc.
11: El blanc.
4: Ja. Jo, perdona, jo volia dir que estic...
1: Vostès a casa pensaran, bueno, a determinada edat tothom està operat d'alguna cosa.
4: Sí, sí,
1: tampoc
4: sí.
1: Es pensin,
11: també t'han operat els ulls, Joan, o no?
5: No, no, encara no, encara no, però segur que em tocarà.
1: Anaves a dir, Càtia.
4: Ja,
11: ja
4: que jo li vaig...
5: Ja arribarà, ja.
4: Li he regalat a la meva neboda, Nia, que té 5 anys, una màquina de cosir.
1: Que té 5 anys?
4: Sí, ja sé que és molt petita, però bueno, que la vegi, que sàpiga el que és, que es familiaritzi.
9: Començar...
4: Bueno, almenys que la vegi per allà.
1: Una màquina de cosir normal i corrent, eh?
4: Sí, més, per... és més petiteta.
1: Ah, això és el que volia preguntar.
4: Però no és de joguina, eh? És de veritat.
1: És a dir, hi ha màquines de cosir de tamany més petita?
4: Bueno, són portàtiles, aquestes. Però és bona perquè primer li vaig comprar una de joguina, que dèiem que era com de verdad,
1: i no.
4: Fatal.
1: I no.
4: No enfilava, bueno. I al final he comprat una de veritat petita.
10: Sí, que n'hi ha, sí.
4: Sí, sí, i res, bueno, estoy en ello, estoy
1: I quan creus que ella podria començar?
4: No, més grandeta.
1: Quan?
4: Però jo vull que ho vegi, que vegi les màquines.
1: Jo pregunto perquè elles ens diuen, no, de petites, de que anàvem
4: bueno,
1: a començar.
4: No,
1: què?
4: Sí.
1: 9 anys, 10 anys?
4: Sí, 10,
1: 11,
4: sí,
1: 12?
4: Sí, sí, perquè bueno, tens les mans, la psicomotricitat...
1: Sí, sí, a la mínima que puguis
4: sí.
1: començar a desenvolupar-te amb les mans...
4: Clar,
1: tallar.
4: Llega bones 3 hores, mare meva.
10: I aquesta però... nena no tindrà bueno. problemes, eh?
11: No, no en tindrà.
4: Per què?
11: No.
10: Perquè a casa seva ho veu,
9: ja ho
10: són
9: veu.
10: Tots artistes.
11: No,
10: són tots artistes.
11: Veurà l'estructura de les peces... Ja. I et sabrà que allò és allò
10: sí,
11: i que,
10: sí, sí, no
11: que això
10: es
11: val
10: problema,
11: molt no és
10: sí.
11: només el fet del cosir sinó del tallar de...
9: A casa sempre havia vist a la mama també
4: és cosir,
9: que feia els vestits
4: a
9: nosaltres
4: com que jo l'havia vist a la meva mare, la meva àvia
1: sí.
4: i jo vull que ella també
1: sí.
4: una miqueta
1: sí, sí.
4: vegi...
1: el que pot dir la Judit,
4: la Judit
1: el que pot dir, que poden dir tot,
5: qui s'ha fet un vestit per una nina?
9: Ui, jo sí, tothom, jo sí, sí, sí, perquè vull dir, amb la mama a la vora del foc,
5: barbis.
9: Fèiem, ma germana és més petita, i vam fer vestidets d'una nina, fins el de caputxeta roja amb la caputxeta, bueno, sí,
1: tot. Bé, que no és Santa Llúcia i hem parlat de cosidores.
9: Això.
1: 11 i 7 minuts. Maria, gràcies. Montse, gràcies.
11: No,
1: Judit,
11: sigut,
1: gràcies. Joan, gràcies. Manuela, gràcies. Càtia, gràcies.
11: Ens hem sentit molt contentes.
1: Us heu sentit molt bé?
4: Sí.
1: Doncs escolta, la puntada s'acaba aquí.
4: Venga.
1: Seguim.

3 minuts i seran les 12 del migdia. En el forn del nostre host, Bartomeu, hi posa gralles. Hauríem de dir que hi posa gralles i alguns ingredients més. Alguns de més agradables i uns altres que no tant. Però ara no toca això. Ara toca desitjar-los una molt bona festa major de part de l'equip de Ràdio Maricel, de l'equip complet de Ràdio Maricel, l'equip tècnic, en Jordi López, l'Albert Soler, en Joan Totosaus, que estarà en aquesta pèrtiga que ens serveix per captar bé el so dels sacaires i dels grallers a l'empostissat del cap de la vila, la Carola Fernández, que els oferirà els versos dels Diables des de Can Fals, en Pitu Valera, que amb cos i ànima també ens acompanyarà, per bé que té unes altres obligacions avui, i els parla Vicenç Morando. Com han passat aquest any? Segur que hi ha hagut de tot, i saben que aquesta transmissió està dedicada especialment a tots aquells que voldrien ser aquí i no hi poden ser, per les raons que siguin, per les circumstàncies que siguin. Per tant, a ells especialment, a ells i a elles, va dedicada aquesta transmissió no només de l'entrada de grallers, sinó de la sortida dels balls a les 2 del migdia, després d'haver escoltat la processó de Sant Bartomeu i la Festa Major i d'haver escoltat el repic de campanes i d'haver escoltat els 21 morterets que enguany llançaran les bibliotecàries i els bibliotecaris amb motiu del 90è aniversari de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. Venim de l'estiu que venim, això és glòria eterna, perquè el dia del pregó de la Zoe Puig i Bet, ens pensàvem que ens foníem aquí i a tot arreu, perquè no hi havia hora del dia en la qual poguessis escapar d'una temperatura extraordinàriament xafogosa. A hores d'ara, diguem-ne que tenim calor de festa major, de la festa major de tota la vida. Estem a 28 graus i mig, que això és una temperatura magnífica, una magnífica temperatura de festa major, d'aquelles festes majors que d'alguna manera recordem als que ja tenim una certa edat, perquè el que hem viscut fins ara, no s'ha pogut aguantar, no ho ha pogut aguantar, diríem que gairebé ningú, o molt poques persones. El cap de la vila ple de gom a gom, ple de samarretes, ple de gent jove. Em permetrà la llicència, ho exagero una mica, diria que els més grans deuen tenir uns 20 anys. Al bell mig del cap de la vila, un grup que està generant una certa distorsió d'actitud. Però de moment ho deixem aquí perquè això no té cap mena d'importància. Quan ens disposem a viure el primer dels actes d'aquestes 36 hores compulsives que, almenys fins on sabem i fins on la previsió arriba, probablement les podrem salvar de la meteorologia o de les males condicions meteorològiques. Ahir, en Gori Messip, en la seva conferència al Prado, dedicada a la Festa Major i al canvi climàtic, assenyalava que ens esperen estius més calorosos de nit i de dia. I, per altra banda, ens espera també que això passi de manera continuada. El president de la comissió, Xavier Salmerón, i dos policies que s'han col·locat o que el segueixen, hi ha hagut una certa preocupació per part de membres de la comissió, com els dèiem, perquè s'han viscut aquí determinats moments, diguem-ne, poc d'acord amb el caliu general que es viu al cap de la vila, però aquestes situacions de vegades passen, i ara el que està fent la policia amb els membres de la comissió és, d'alguna manera, facilitar el passadís de sortida de les colles de sacaires i de grallers un cop hagin finalitzat la seva actuació al cap de la vila. Una entrada de grallers que té també algunes singularitats. És la primera entrada de grallers després que les colles hagin signat el document de compromís per la qualitat musical.
és aquest document que ha deixat fora d'aquesta entrada de Grallers i d'aquesta festa major la colla Maricel. Hi ha hagut també un rum-rum amb tot plegat, però en qualsevol cas, aquest any les coses han anat d'aquesta manera i les colles, repetim, han formalitzat un document de compromís de la qualitat musical que ve afegit a l'existència d'un grup de persones que ha fet una anàlisi de la interpretació de les colles. N'hi ha algun altre que necessita millorar. No se'n sap l'identitat d'aquestes persones. En algun moment la regidora Eva Martín va assenyalar que es diria en veu alta, però de moment no se'n sap la identitat. Potser millor, almenys en aquest moment. Per una altra, l'entrada de Grallers ha de ser més lleugera. La comissió estava una mica preocupada perquè en els darrers anys l'entrada de Grallers ha anat guanyant en durada i en els seus minuts finals gairebé desapareixia el públic del cap de la vila perquè anava cap a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, ara, les colles de Sacaires tenen aproximadament uns 5 minuts per actuació i les colles de Grallers tenen uns 10 minuts com a màxim per actuació. En principi, aquests 10 minuts s'estableixen en dues peces, però les colles que en facin més no podran accedir a aquests 10 minuts. És una altra de les, d'alguna manera, novetats d'aquesta festa major d'enguany i d'aquesta entrada de Grallers d'enguany, que no trigarà massa a començar. Manquen pocs minuts perquè arribin les colles, perquè són les 12:04 i el cap de la vila ja bull, com els deien, bull sobretot de gent jove. Els grans, com en tantes ocasions, al fons. En un cap de la vila en què encara no està disposada la tarima de les sardanes, i entenem que aquesta, en el cas d'haver estat una decisió, és una bona decisió, perquè la tarima de les sardanes no saben com es posava a l'entrada de Grallers. Diríem que és una de les tarimes més sòlides de, no de tota Catalunya, no, de tot l'estat espanyol i probablement de part d'Europa, perquè no havia passat mai res i això que estava a vessada personal mirant l'entrada de Grallers i després baixava tothom i la feina era perquè les cadires de la cobla i tot plegat es pogués disposar. En qualsevol cas, el cap de la vila ple, com sempre, i amb desitjos de festa major, hem vist a Joan Roca en un núvol, literal, acompanyat d'en Jordi Barón i acompanyat d'en Sis Corbonés. En Sis Corbonés, que també vindrà després d'un any complex des del punt de vista de festa major. Òbviament, aquest any, els geganters de la vila han perdut un geganter, el pare d'en Sis Corbonés, i per altra banda, en Cisco, en el seu moment va ser pregoner, president de la comissió, i aquest any cordonista del seu amic pandonista. O sigui que totes aquestes emocions segurament avui s'afegiran en el recorregut que faran pandonista i cordonistes quan sigui l'hora d'anar a recollir el sant en aquesta processó cívica que començarà del carrer de les Illes Balears número 9. Baixarà pel corraló de Pau Xic, Sant Honorat, línia recta, absolutament recta, carrer Jesús avall, cap de la Vila avall, carrer Sant Pau, baixar Sant Pau, arribar a Can Fals, on ha quedat disposat Sant Bartomeu, que llueix espectacular, una gentada també per recollir el sant. Carret amunt, el port de muntanya de la Cívica de Castell és el carrer Carreta, el segon port de muntanya, carrer Major amunt, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Es donarà la volta pel darrere i s'entrarà a la parròquia pel baluard. I aquesta serà la processó cívica que esperem vivim aquesta tarda també, que la vivim amb aquesta intensitat. Doncs no cal, bé, no hi ha res a la festa major ara que no es visqui amb intensitat, hi hagi l'amenaça de pluja o no. L'Albert Soler ens comenta que a l'entrada del Mercat Vell, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una experiència del tot singular, de la qual n'hem parlat també a la ràdio.
l'empresa en bucle, que ha portat també les motxilles sensorials per a aquelles persones sordes o amb dificultats que no puguin, evidentment, o que tinguin dificultats d'audició. La primera de les colles de sacaires està arribant al cap de la vila, evidentment, no sentim res perquè és impossible, amb el brugit que hi ha, són en Joan Olarte i en Pol Lari, que acompanyaran les panderetes en aquesta festa major, com deixem habitual. Encara no els veiem, eh? Però tenim la sensació que a la boca del carrer Sant Francesc tot s'aclareix. I ara sí que comencem a sentir de fons Joan Olarte, Pol Lari.

La primera peça que han interpretat en Joan Alarte i en Pol Lari, i ara el ballet de la Cerdanya.

en aquest Vallet de la Cerdanya. Se'n van en Joan Olarte i en Pol Lari. I arribarà a continuació la colla Filibusters, que és la colla que acompanya els Pastorets. De moment, a poc anirem marxant del cap de la vila.

Bueno. No saben com està bullint això, eh? Com està bullint d'emoció, de cridòria. Per dir-los, bé, per dir-los allò que els diem cada any, que els que vulguin escoltar les colles de sacs de gemecs no tenen cap altre remei que

escoltar-ho a través de la ràdio, a través dels mitjans, perquè des del cap de la vila les colles de secaires són impossibles d'escoltar. En uns moments, la colla Filibusters. Aquí els tenim. Acompanyaran, com dèiem, els pastorets.

La colla Fili Bustés acompanyarà els Pastorets. Següent peça

0: Bé, doncs, com diria aquell, s'ha fet i s'ha desfet. Un primer moment veritablement festa majorenc en aquesta entrada de Grallers del 2026. En uns moments, la colla Bon Vent, amb l'Anna Creixell, el Flabiol i el Tamborí, i amb Miquel Acuña, a la, com ell ho diu, sobretot d'aquesta manera, a la Manxa Borrega. Doncs a la Manxa Borrega. L'Anna i en Miquel, que interpretaran per començar Arbonés el geganter, una peça de Mario Escollado, dedicada, com els deien, al geganter de la colla dels gegants de la vila, pare del pregoner, pare del president de la comissió en el seu dia, cordonista Sis Cordoners. Doncs aquesta serà la primera peça que interpretarà la colla Bon Vent, l'Anna Creixell i en Miquel Acuña. Que encara no els veiem, eh? Però han d'estar al caure. I en Miquel acostuma a presentar també les peces que interpreten a l'entrada de Grallers. Hi ha més gent que l'any passat, eh? Més gent. És diumenge, si això ha ajudat o no. I és un mar de gent jove. De Cap de la Vila cap a Jesús, gent jove. De Cap de la Vila per allà de Savall, públic més tranquil, diria. Bastant més tranquil. Aquí tenim en Miquel i l'Anna. I com els dèiem, amb tota probabilitat, en Miquel presentarà les peces.
1: Aquesta cançó va dedicada al pare dels Sis Cordoners i es diu Arbonés el geganter.

0: aquesta cançó va dedicada a la Núria del carrer Marquès de Mont-roig. Valen? Per tu, Núria.
1: És la Núria Carbonell Piqué, a qui va dedicada aquesta cançó que interpretaran l'Anna i en Miquel.

0: I la Núria i en Miquel, la colla Bonvent, marxarà.
1: La cançó es diu Sol de Discordi, va dedicada a tothom i sobretot a aquell d'allà dalt, el Vicent Morando.
0: La mare que el va parir, que diria aquell, eh? Doncs vinga, el so de la discòrdia.

i en Miquel i l'Anna marxen amb el Becquetero, gràcies a la colla Bombent, gràcies a Miquel. Deixi'm fer un apunt perquè té un punt d'heroïcitat aquesta transmissió, però no només per nosaltres sinó els companys de Canal Blau, perquè la feina aquí és poder escoltar alguna cosa, escoltar-nos a nosaltres mateixos, que el so a vostès els arribi en unes mínimes condicions, mare de Déu, mare de Déu. Però és així, la festa més és així, i així arriba, i així ho diem d'aquesta manera. És la festa major d'aquesta generació, i així es viu, i així ens agrada, llevat de determinats moments, que es visqui. La primera colla de grallers és la que arribarà en uns moments, la colla La Sitja, que enguany celebra el seu 20è aniversari, i precisament per això el primer tema està dedicat a aquest 20è aniversari, és una composició del músic Jordi Triquell. Però ja hi arribarem, perquè abans escoltarem les primeres matinades d'aquesta festa major del 2026. Aquesta cridòria saluda el dron d'Hermes 10, que acaba d'enlairar-se, i evidentment tothom és conscient que d'una manera o d'una altra aquesta entrada de grallers també estarà captada des de l'aire. Hi ha hagut una salutació al cel per aquest dron. Com són les coses? Bé, hem viscut tantes entrades de grallers que la tecnologia també ha format part, diguem-ne, dels moments virals que després es poden veure a través de les xarxes, de totes les xarxes, perquè aquí no es tracta de ser-hi, sinó que també tothom sàpiga que hi ets. Aquesta és la jugada. Bé, d'aquí ben poc esperem que ja sentim el repic dels timbals, el compàs de les matinades.

les primeres matinades de la Festa Major. I ara, com els comentàvem, aquest vals que ha composat Jordi Triquell i que es titula La Sitja, en homenatge als primers 20 anys d'aquesta colla. Per tant, escoltem la primera de les estrenes en aquesta Festa Major. De les estrenes per gralla, que ja hem escoltat alguna d'estrena. La colla es disposa, una mica d'aigua per tothom perquè el temps ho requereix, i aquí va La Sitja.

la peça de Jordi Triquell, dedicada al 20è aniversari de les Sitges, el que acabem d'escoltar, i a continuació, per tancar la seva actuació a l'entrada de Grallers, al cap de la vila, un popurri de festa major, també el primer popurri de festa major, per tant, el cap de la vila rebentarà d'un moment a l'altre de passió. La Sitges

Bé, doncs ha passat allò que els dèiem, que el cap de la vila s'ha ensorrat de passió, de molta passió, amb aquest popurri de festa major de la Sitja. La Sitja ara que ha d'anar sortint a poc a poc del cap de la vila, mentre felicitem l'estoïcisme d'en Joan Totosaus, que està com un pal sense moure's davant d'aquest brigit enorme i aquesta multitud de la qual és difícil mantenir-se aïllat per complir les funcions, eh? Vinga, les matinades que han de dir adeu a la Sitja mentre va marxant del cap de la vila.

se'n va la Sitja i entrem a la recta final d'aquesta entrada de Grallers, tot esperant l'escola de Grallers. El primer dels temes que interpretaran està dedicat a la colla d'Inapontus, que aquest any celebra 25 anys. La colla formada per en Blai Fontanals Coll, en Josep Lluís Enríquez, en Pau López, en Màrius Collado, en Pol Lari i en Marc Ferrer. Se'n fan un tip tot l'estiu d'anar amunt i avall, grans músics, per festa major. Diguem-ne que els gaudeixen, paradoxalment, com és la vida, eh? Els gaudeixen més a Igualada que no pas nosaltres. Vagin a saber, vagin a saber. Bé, el cas és que la primera peça que interpretarà l'Escola de Grallers, composada per en Blai Fontanals, en homenatge als 25 anys de la d'Inapontus, és Malgrat tot, Insurgents. Aquí arriben les matinades de l'Escola de Grallers.

encara amb alguns veterans, amb Blai Fontanals pare, amb Paco de Castelldefels. Aquí van les matinades.

amb el sobregut final, marca de la casa. I a continuació, malgrat tot, insurgents, aquesta peça que els comentàvem abans d'en Blai Fontanals Coll, dedicada al 25è aniversari de la colla Dina Pontus. Serà una de les altres estrenes que escoltarem en aquesta entrada de grallers del 2026. Per part de l'escola de grallers, la penúltima de les colles, que intervindrà a l'entrada d'enguany.

malgrat tot insurgents. La peça original d'en Blai Fontanals Coll, dedicada al 25è aniversari de la Colla Dina Pontus. A continuació, l'Escola de Grallers interpretarà la Dominguera, una jota del mestre Silvano Cervantes, molt popular a Pamplona. A les grans festes de Pamplona, o a la gran festa de Pamplona, que tots vostès ja saben quina és. Per tant, a continuació, la Dominguera. Quin brugit aquest any, quin brugit, quina escandalera hi ha al cap de la vila. Anem a escoltar l'Escola de Grallers.

No hem volgut dir res, però si en algun moment han escoltat aquesta dominguera com amb sordina, és que la colla ha tingut, com bé sent deferència dels darrers anys, l'estratègia de mirar cap al carrer Parellades i de satisfer els desitjos del públic del carrer Parellades, que òbviament també està a l'entrada de Grallers, i per això han escoltat vostès aquesta part de la dominguera en sordina. L'escola de Grallers acabarà, com sempre, amb aquest himne no escrit de la Festa Major, que és la processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català.

el clàssic de sempre per acabar la intervenció de l'Escola de Grellers de Sitges al cap de la vila a l'entrada de Grellers. Ara mateix manquen 6 minuts perquè sigui la 1 del migdia. Queda encara per intervenir la colla dels Grellers i Timbalers Sitgetans, la colla dels Mercets, que començarà amb la marxa dels Macaris. Els Macaris que havien estat en el seu dia, estem parlant de fa uns 80 anys enrere, finals dels anys 40, una de les colles de més anomenada. El renom el rebien Joan Domingo, fill de Macari Domingo. I aquesta marxa dels Macaris ja s'interpretava a Sitges a inicis dels anys 80 amb la mítica colla, i ens sembla que podem dir així, d'en Josep Mercet, en Jordi Canals, que està al pavelló dels Grellers Il·lustres, i en Josep Maria, el germà Josep Maria i Albert Badell. En Josep Maria a la gralla i l'Albert al timbal. L'Albert, que hem pogut veure, bé, una salutació a tots aquells que ho passen malament, que ara ho estan passant millor, que ho poden celebrar perquè ho van estar passant malament i que tenen l'esperança en que tot anirà millor, que el sol de les gralles, que l'ambient de festa major, que arribi a tots ells també, a totes les cases d'aquells i aquelles que voldrien ser aquí i no poden ser aquí, que ho voldrien celebrar més i no ho poden celebrar. I doncs per tots ells també va aquesta transmissió, que està arribant a la seva recta final. En uns moments, les matinades dels Grellers i Timbalers Sitgetans, dels Mercets, si ens permeten dir-ho d'aquesta manera, perquè és com els hem conegut tota la vida, i la marxa dels Macaris. I després tindrem un toc de castells per acabar. Gairebé 29 graus de temperatura. Encara. Perquè venim d'on venim. De moment, no ha marxat ningú del cap de la vila, eh? O molt poca gent. I això és que l'entrada de Grellers, veritablement, és més lleugera que altres anys. Ara sí que ja sentim les matinades de fons, encara no veiem els Grellers, però sí escoltem de lluny, de lluny, de lluny, els timbals dels Mercets acostant-se cap al cap de la vila. Encara no han arribat, encara no. Ara sí. Entren els primers timbalers. Saludats efusivament. Entren Pitu Valera. Ens deixeu que saludem especialment amb Pitu aquesta festa major. I ara tota la resta de Grellers. I en uns moments, la marxa dels Macaris. Abans, com sempre, acabin aquestes matinades dels Mercets.

Acaben les matinades, anem per la marxa dels Macaris. Els Mercets disposant-se bé, Manel Sabater a punt de dirigir a tota la colla.

Bé, doncs la segona peça del repertori està la primera. El toc de castells, habitual també a l'entrada de grallers dels Mercets. I ara escoltarem per finalitzar la marxa dels Macaris.

I amb la marxa dels Macaris, els Narcets finalitzen la seva actuació al cap de la vila i també finalitza aquesta entrada de Grallers. La colla ja enfila, o a punt d'enfilar, al carrer Major.

Ara sí, els marcets marxen del cap de la vila amb el top de matinades i finalitza l'entrada de grallers d'aquest 2026. Tenim el temps just per tornar a escoltar el pregó de la festa major de la Zoe Puigivet. Per tant, des del cap de la vila, l'equip tècnic de Ràdio Maricel i nosaltres mateixos acomiadem la connexió i a les dues en punt tornem a seguir després d'haver escoltat la repetició del pregó de la festa major. Bona festa major, tornem en 50 minutets més o menys. Fins ara.

Pastisseria Massó, que és amb doble S. Molts i moltes de vosaltres em coneixeu. I si no és a mi, és algun membre de la meva família, n'estic segura. Però el que també és segur és que després d'aquest pregó encara em coneixereu una mica més. Doncs l'essència d'aquest pregó és 100% Zoe, 100% no. Escrit i parlat des del meu cor. Senzill i sense grans parafernàlies, alegre, festiu i positiu. No serà cap pregó superinnovador i és probable que molts de vosaltres penseu això ja ho va fer el Jordi Janios, això diria que ja ho va dir el Marquill, o era l'Alba. Bé, doncs sí, és així i és així com em sento còmoda i contenta i així és com us ho vull transmetre. Bé, ara potser riureu. Des de fa uns mesos que estudio un curs de DJ. Sí, sí, dels que posen música a les festes, d'aquests que porten cascos, tipus el meu tiet Pep quan era diable de la jove, època en què el Genís Montaner era Lucifer. I pensareu, però què té a veure això amb la festa major? Doncs, tirant un temps enrere, el Xavi Salmerón i el Gabri em proposen punxar per Santa Tecla. I amb aquesta excusa, el divendres 22 de maig, sí, sí, divendres, que fos divendres és important, després ja sabreu per què. I sí, maig, que tela, perquè jo he sentit el pregó de l'Alba i diu que li van dir al març. Comissió? Home, més pressió per mi. Però bueno, en fi, el Xavi Salmerón em convoca a una reunió a l'Espai Jove. Jo sortia del gimnàs, així una mica com ara, tota suada. Res de postureo, res. Entro i en trobo quasi tota la comissió i l'Eva, la regidora. Total, que la qüestió, estem parlant i en resum que estem xerrant i de cop el Xavi diu, bé, i que si vol ser la pregonera. I jo, com? Però què dius? De què parles? Ens vam quedar així en silenci i amb riures nerviosos, cares d'alegria i espant a la vegada, sense saber si jo podria fer aquesta feina, òbviament, no podria dir que no. Són d'aquelles coses a la vida que si t'ho proposen s'ha de fer check de la llista de coses a fer a la vida. Tenir una llista de coses a fer a la vida perquè s'ha de tenir, Així que avui mateix, personalment, faig un super check. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. I a tota la comissió, que és realment magnífica, per donar-me aquesta oportunitat, aquest regal, aquesta responsabilitat, aquest privilegi, aquest supercheck. Llavors, la pregunta que em va venir al cap només començar pensant avui, i que potser també us heu fet vosaltres, era, però, per què jo? Perquè m'han triat a mi. No sóc política, no sóc historiadora, no sóc músic, no tinc cap bar, no surto cap ball, almenys no actualment. No sóc periodista, no sóc artista, no sóc figura pública, sóc veterinària. I sí que n'hi ha moltes de bèsties i animals d'aquest poble, ja m'enteneu. Però clar, no sé, jo no ho veia una raó suficient, no? Llavors vaig seguir reflexionant i sembla que ja em va venir al cap. En primer lloc, sóc sitgetana. 3 o 4 generacions per part de mare, 3 generacions per part de pare. De petita vaig ser de les primeres gitanes de l'agrupació, per Santa Tecla. De fet, l'altre dia recordàvem amb la Marta Soler que no hi havia manera de trenar la cinta. Es veu que no eren massa bones. També vaig ser timbalera de Diables i ja de més gran vaig fer un any de gitana quan l'Adriana Mata sortia, però que ja justament no va poder sortir, però sortia el Joan, el pandonista de gitano, Home. I després ja vaig ser diablesa de l'agrupació. Però m'he plantat aquí, ja que el que veig que més m'agrada és ser públic, estar amb la meva gent i, bueno, i amb tothom en general. No? Llavors, per altra banda, el que també sóc és una persona que en castellà es diu fiestera. És a dir, sóc una persona celebradora, molt amiga dels meus amics i alhora també molt familiar. I sí, qui em coneix més podrà dir de primera mà que m'agrada celebrar i m'agrada festejar, ja que la vida són 2 dies. I què és la festa major? Doncs això, una festa. I de 36 hores, que si fa o no fa, són 2 dies. Total, que així és com vaig trobar la resposta a per què jo. Sitgetana, celebradora.

Bueno, ja està. Seguim. El pregó que avui esteu escoltant pretén mostrar la festa major des dels seus engranatges. No? Aquest any sabeu que el que es vol ensenyar en el fil conductor de la festa major és les costures d'aquesta festa. Totes les persones que hi ha darrere, que cusen, que fabriquen, que munten i desmunten i que fan una feinada que nosaltres ni ens n'adonem, segurament. Amb el pregó vull donar la volta a la roba metafòricament i ensenyar les costures de la festa, que per mi es tracta de les persones que formen part del teixit del públic. Les reunions familiars, les reunions d'amics, des del carrer, des dels balcons, des de les cases, des de les finestres, les taules dels menjadors i dels rebedors. Serà la meva festa major, però de ben segur que us sentiu reflectits en moltes de les coses que diré, ja que al final compartim el mateix sentiment per la festa. Comencem, doncs, les 36 hores de la festa major.

els colors de festa major s'inicien quan començo a veure les banderes de Sitges penjades als balcons. Jo sempre sóc l'última en recordar-me de penjar-la, la veritat, ho he de reconèixer. Però és bonic, no?, anar caminant pel poble i cada dia anar veient més banderes penjades. Sembla que ja se senti l'olor alfàbrega. Les primeres que sempre veig són les banderes del Ferret de Querol, que són veïns i posen la bandera de Sitges i també posen la del Drac, clar. Llavors és quan jo trec la meva, que encara no està del tot descolorida malgrat el sol, i també la penjo tot adornant l'hort de Can Fals, preparant-nos pels versos, vermuts, concerts o simplement per saludar-nos de balcó a balcó per dir-nos bona festa major. Que per cert, parlant de veïns, aquest any trobaré a faltar la Sílvia Pasqual i els seus fills que se'ns han mudat. Sé que trobaran a faltar el balcó per poder veure la moixiganga i també trobaran a faltar la seva terrassa per veure els focs artificials. Ja sabeu que sou benvinguts sempre, tot i que el meu balcó no dona al carrer Major, però potser la Montserrat, la Soler, la dona del Corella, us deixa treure el cap pel seu. El següent sentiment ansiós que tinc és el 22 a la nit, que per mi és com la nit de Reis. Emoció, nervis, felicitat, però amb ganes de que passi ja i sobretot de no despertar-me abans d'hora, perquè si no, ja no podré dormir més. Però llavors, arriba el gran dia. La meva àvia, el cel sigui, l'Antònia López, la Toni, tenia la tradició de portar nardos a les seves nores quan anàvem a veure l'entrada de Grallers al Xatet. Quedàvem allà els meus pares, la meva tia Cris, l'Artur no, pobra, però sempre estava el Sausalito, el Pep tampoc, perquè es preparava pels diables, i segurament hi havia pues, algú més. La meva àvia portava un nardo a cadascuna d'elles i aquella olor, cada cop que la sento, em fa recordar la iaia. Així que aquesta tradició l'hem anat mantenint. Primer la Cris li portava la meva mare a casa seva i ara li porto jo. M'aixeco al matí, vaig a Calaxut i vinc a nardo a la mama. I l'entrada de casa de la meva mare queda adornada i aromatitzada amb l'olor de nardo, l'olor de la iaia. I després, l'esmorzar. L'ànsia i neguit de que comenci ja ens pot a tots els sitgetans i sitgetanes. I per tant, quan més aviat quedem, doncs millor. Cerveses i clares preparades a les neveres, als porrons, a les taules de les cases, del Retiro, del Prado, al carrer, al Barón, al Cable, a la Gralla, a la Seu, al Racó, és igual. Esmorzars de forquilla, barbacoes, entrepans o croissants, però tots esmorzats. Perquè arriba el que per molts és el millor moment de tots de la festa major, l'entrada de Grallers. Hi ha molts punts claus per veure'ls, i tothom del seu. El meu és el cap de la vila. El moment de dir bona festa major a tothom. Bona festa major! Bona festa major! I així 300 vegades i si cal 400. Si cal 400. Aquí, jo quan tenia 17 anys, vaig començar a anar amb el setè crit. Important destacar que el que tinc entès dels primers que van fer samarreta de grup. Després tornarem aquí, després tornarem. Anàvem amb neveres de platja, ens instal·laven davant dels Jànios i ala, a omplir porrons de cervesa i de clara. Ei, de tant en tant pujàvem a omplir-nos els Jànios, no fèiem botellón tot el rato, Jordi, no pateixis. Llavors els repartíem, ens els bevíem i algú bueno, també se'l tirava per sobre. Feia calor, però potser no tanta com ara, Perquè ara, entre que no cabem, perquè tot i que la natalitat va a la baixa, jo no sé d'on surten tan joves, i la calor, no passa més coses perquè Déu no ho vol. Uns toldets o uns ventiladorets, doncs potser ens anirien bé. O potser canviar l'hora d'entrada de Grallers. No, ho dic res, que em mataran. Bueno, he de dir que des de baix no, m'encanta veure els Ferret allà als seus balcons, la família del Pinyo als seus, el Pito de la Pizze, el Patatonga amb l'aigua, el fill del patatero. I llavors, un segon de silenci. I se sent el primer toc de matinades. La multitud crida i aixeca els barrets al so de la música. Braços amunt, barrets de palla, tots al ritme de les gralles. Cridòria! Buf, és que és un moment màgic, pèls de punta. Això és una de les coses que volia representar en aquesta plaça avui quan us vaig dir de portar els barrets. Així que ara, qui vulgui i qui ho senti, és el moment d'aixecar els barrets i fer-los ballar sentint aquesta cançó com si estiguéssim
a l'entrada de graella.

Oh, qué bonito. Está bonito.

Bravo. Gràcies, Mayol. Com és que sí, eh? Com és que sí? I companyia, clar. Que bonic. Bueno, i ara tornem a les samarretes. Abans he comentat que les primeres samarretes de festa major de grup les van començar a fer el setè crit. Aquestes persones van fer de mi part de la persona celebradora que sóc ara. Ramon Artigas, Edu i Xavi Santís, Àngels, Meme Rafecas, Marc Neumann, Carles, Pere, David, Juanca i més. I no deixar-me, per suposat, a la Carmeta Milà. Mil gràcies per ensenyar-me els valors que tinc ara de la festa major i moltes altres coses de la vida. Bé, doncs això, parlant de samarretes, vull fer un incís i parlar de la moda actual festa majorenca entre els més joves. He fet un treball d'investigació entre les meves cosines i els meus cosins, que són tots més petits. Així que comencem, doncs, l'evolució de les samarretes de festa major.

Bé, als anys 90 i 2000 portàvem la samarreta normalment sencera, no? És una samarreta. Amb un disseny maco o no, que et podria agradar més o menys, amb el nom o no, però vaja, que la funció entre els més amants del foc doncs la feia, no? Que era tapar les espatlles, el coll, el pit, tot plegat per tapar de les espurnes dels diables i bèsties. Bé, doncs si seguim recorrent els anys, el 2008 la meva cosina Serena em diu que ella amb 16 anys no es tallava la samarreta. De fet, les feien a impremta. Però que a partir del 2009, ja se les customitzaven més. I es feien, per exemple, una butxaqueta, una tela de sac, el drac brodat, floretes de gitanes, però mai se les tallaven, com a molt les mànigues una miqueta, si feia molta calor, i una miqueta, doncs això el que ve a ser a baix, a la cintura. Però llavors es veu que el 2017 la meva cosina Iris, amb 12 anys, i els seus germans Max i Hugo, la Mar també amb 16 i el Víctor, ja es tallaven les samarretes, diguem, casaco. Nois i noies, eh? És a dir, es tallen mànigues per fer-se tirants, coll, cintura, i clar, s'havien de fer alguna tira per aquí per tapar-se una miqueta el sostenidor per no cremar-se. Llavors es firmaven el que quedava de samarreta entre els amics i ara, al carrer. A la meva cosina Tessa també li vaig preguntar i ella diu que entre els seus amics hi havia de tot, però que sí, que també se les tallaven. Per tant, jo no sé ben bé què va passar entre el 2009 i el 2017. Si un canvi climàtic i una pujada de temperatures bestial o que les hormones d'adolescència van afectar més, però vaja, que la gent jove d'ara, almenys fins al 2025, segueix anant amb samarretes tallades així. I el més curiós és que et posen sota el foc. I a veure, que sempre s'ha sabut que els sitgetans som uns valents al foc, no? Anem amb pantalons curts, samarreta de màniga curta i tal. No com a Vilanova i a Vilafranca, que van amb collal. Vaig? És veritat, és veritat. Però clar, igual no cal tant tallar de tant, no? No ho sé. Però bé, la veritat és que si a ells els agrada, jo ho respecto, no? Perquè això és el que hem de fer entre tots. Respectar-nos i respectar la festa. Per tant, ei, endavant i a cremar-se, tu. Home, i tant. I tant. Bé, ara tornem a l'entrada de Grallers. Ja és la una, aproximadament, per situar-nos. És en aquest moment que amb la meva família, ja fa uns anys, vam començar una tradició nova. I és que jo, quan tenia 10 anys, al mig del xatet, amb la gentada i la calor, em vaig marejar quasi fins a esmaiar-me. La meva mare em va portar a casa i em va posar sota la carxofa de la dutxa amb aigua freda i em va fer dos ous ferrats. Des de llavors i fins ara, després de l'entrada de Grallers, la meva família ens reunim a casa, el meu tiet Macari, i fem el tradicional aperitiu barra dinar de festa major, just abans de sortir de les dues, perquè ningú més es desmai. Empanades, patates, fuet, formatge, truita i cervesa, molta cervesa. I vi per ma mare i les meves ties, que no falti. Agafem forces i marxem cap a sortir de les dues. Ara, al carrer Major, fent veïnat, podem tenir base a casa, perquè per si fa falta alguna cosa de nevera. Ojo, que simultàniament hi ha la ballada del sardana al cap de la vila. Més d'un i un haurà anat a practicar les passes que ens va ensenyar l'Aurora. Ara sí, situeu-vos. Estem al carrer Major, a baix, I es veuen els gegants girar la cantonada. I llavors ja traiem el barret, taps per les orelles i ulleres de sol, perquè el foc s'acosta. Olor a pólvora i fum, molt de fum, que amb la xafogor que ja queda ben concentrat, així, a peu de carrer, que et queda el nas així negre després, Pues, a la sortida, que nosaltres, amb els meus amics, veiem tots els balls, vale? Però en general, el que fem a les altres sortides és anar amunt i avall perseguint el foc. Perquè, clar, a mi m'encanta el foc, per si no ho sabíeu. De fet, ja he comentat abans que fins i tot vaig ser diablessa de l'agrupació fa uns anys. I ara m'agradaria obrir un parèntesi aquí un momentet per fer una crítica constructiva, una reflexió que ens hem de fer tots plegats des de fora i des de dins de les colles. Els balls són això, balls.
són el cor de la cultura popular catalana. En el nostre cas, de Sitges. Popular. Per tant, vol dir del poble. És a dir, que res ni ningú et pot prohibir a sortir a cap menys per coses de la teva vida personal. És igual si ets dona, si ets home, o t'agrada la gent del mateix sexe. Com és igual si et cases, si et separes, si t'ajuntes o si tens amants, és igual. Els balls són de tots i la vida personal és de cadascú. Per tant, respectem-nos i deixem de costat el tema personal i gaudim i celebrem la festa a través d'aquests balls tan estupendos que tenim i que tant podem gaudir tots i totes. Aquest amor pel foc no l'he tingut sempre, no, eh? No. Quan era petita, em feia por. Però per perdre-la, per una banda, el meu tiet Pep tirava carretilles al jardí per jo poder-me acostar una miqueta més. I per altra banda, el meu pare, amb l'ajuda d'en Ros, me la van fer perdre, diguem que, d'una manera una mica bèstia. Tant com ho és el propi drac. Va ser una prova de xoc, no? Ara això estaria prohibidíssim, perquè clar, ens ho prohibeixen tot. No? Segurament era la mateixa època que el drac i els diables entraven a Las Vegas o al cable quan el drac, encès, compinxat amb el meu pare, molt bé, em va perseguir pel carrer Sant Damià i per poc no em moro. Però val a dir que potser va ser teràpia i ara potser per això sóc enamorada del foc. Qui sap? Inclús el meu cosí Didac segueix a les meves passes. És que no us passa que se us erissa el pèl quan noteu l'olor pólvora i quan sentiu el pum, pum, tum, pum, pum, tum, pum, pum, pum, pum, pum, tum, pum. Això. Mira-ho.

Molt bé, Lídia, gràcies i companyia. Bé, i vinga, va, seguim avançant en la festa. Acaben de passar tots els balls i pugem a casa meva. Aquí ens podem fer la pregunta si Hort de Can Fals o Hospital. Jo fa uns anys que, com visc a l'Hort de Can Fals, pues s'ha convertit en el campamento base d'aquesta festa. Bueno, hi ha moltes, vaja. Cervesa fresca i pizzas al forn. I si sentim els versos des de casa, doncs, escolta, fantàstic, que ja comencem a tenir una edat i s'està molt bé asseguretes i fresquetes. Aquest és un dels moments que només em queda deixar la porta de casa oberta perquè no para d'entrar i sortir gent de casa, a refrescar-se, a veure, a explicar-te coses, anècdotes, pit-stop, hi-hi, ha-ha, i a seguir. I així anem fent temps fins a la processó cívica. Llavors, clar, a la processó cívica ja estem tots una mica celebradors. Celebradors, la veritat. Grans, joves i no tan joves, anem allà on sigui. Si és a prop d'un bar, d'una casa o d'alguna cantonada estratègica per on passi la processó. Si t'agrada el foc, et poses els entrecreuaments de carrer perquè saps que hi haurà una encesa. Si t'agraden els balls i et fa por el foc, et posa un carrer ben ample per apartar-te o que tingui alguna sortida controlable. I els turistes, bueno, que facin el que puguin, tu. Igual. Aquí, si tens contactes o coneixes algú, potser et deixen tirar alguna carretilla. Bé, ara ja no, perquè també està prohibit. Però, per favor, aprenguem a dir que la massa no és un «me dejas el palo, bro?». Home, per favor. És que així no et deixaran mai la massa, òbviament. Home, per favor. És que... Ensenyem bé i aprenguem bé el vocabulari Festa Majorenc, home, que perquè la gent que va dient això és de Sitges, tenim un problema. Que greu. Bueno, passen les hores i no te n'adones, però s'acaba la processó. I ve un altre moment màgic de la Festa Major, el castell de focs. Veure'l des de la platja de la Fragata o inclús des de la Segona, per mi és increïble. No? Sembla que estiguis dins del castell i que hi formis part. Aquesta posició és impossible o molt difícil per Festa Major, però per Santa Tecla és el moment dels sitgetans. Si et deixen anar a una terrassa, a primera línia, o a un terrat, pots tenir també la mateixa sensació. Tres avisos. Apagar llums. Pèls de punta. I som. Comença l'espectacle. Canvis de llum al cel, carcasses que pugen fent efecte de tronc de palmera i rebenten. I oh, tots els sitgetans alhora. Un segon de silenci i continuem. Tornen efectes de colors, flaixos, pums i pams. I ara no és una sola de palmera, sinó tres. I llavors els espigons. Arriba a vegades dels timbals de Festa Major. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. I no deixem els aquàtics, o bueno, ara sí. I vinga, amunt i avall. Ara xiuladores que pugen. Fiu, pum, petits cucs que baixen fent com crec-crec i fent zig-zag i s'acosta. I el gran finale. Palmeres de colors, vermelles, blaves, verdes, sorolls, xiuladores. Pum, pam, pim. I ara sí, la traca final. 30 segons d'explosius non-stop. El clímax del castell de Bravo. Bravo. Bravo. Cada any, en aquest moment, penso com m'agrada ser de Sitges. Sí.

0: Però bé, no ens podem entretenir massa en aquest moment. No ens podem quedar bocabadats amb la màgia del castell durant massa temps, perquè ja està aquí la baixada de les escales. He de dir que per mi aquesta sortida ha anat prenent importància al llarg del temps. De fet, ara mateix, no sé si potser de les més maques que hi ha i que jo, personalment, no me la vull perdre. Veure baixar els gegants per aquelles escales, que semblen fetes expressament per ells, no? Poc a poc, però amb decisió. Jo pateixo, ho he de reconèixer, jo pateixo, però és veritat que la confiança que els geganters és plena i sempre penso, tranquil·la, Zoe, que estan ells, els geganters. I què dir dels balls que baixen ballant per les escales o els que baixen muntats? Sembla una cosa espectacular. L'altre dia vaig veure un vídeo a internet i uau, també, us recomano veure el vídeo fet des de l'aire amb drons. Increïble. Bueno, i baixa el foc. Pff, què puc dir? Quin moment, que bonic. Les colles es posen les millors gales, és a dir, el foc que faci més bonic i que ompli millor les escales. I vinga, espectacle, un altre cop. És que quin festival de poble aquest, Quin festival. En fi. Aquí, després d'això, ve un moment delicat de decisió. O te'n vas a ballar la música que hi hagi el passeig o te'n vas a casa a dormir. Aviam, qualsevol decisió és bona aquí. Però poca gent de Sitges veuràs si decideixes anar al ball. Això és així. Però és veritat que va bé per fer temps si el que vols és esperar-te a la matinal. És cert que si després de la matinal vols fer un bon esmorzar i anar a ofici, millor anar-te'n a dormir. Bueno, fer una becaïneta, perquè tampoc tens massa temps. El que està clar és que la matinal s'ha de veure. El que més recordo de petita és els meus pares despertar-me i anar tota adormida a la platja Sant Sebastià. I, de fet, la meva família continua fent. Punt de trobada de bon matí, davant del monument a Santiago Rusiñol. És el moment que, quan vas cap allà, que sents els picarols de les persones dels balls que van cap a la punta. I allà és on et despertes i ets conscient que la matinal està a punt de començar. I vinga, va, com no l'hem tingut prou, tornem-hi. Quan passen ja a la platja Sant Sebastià és el moment de buscar algun lloc per fer el primer mos, amb cafè o algun envalentonat, doncs amb cervesa. De petita anàvem a la Marta del Pa, al carrer Major, a menjar croissants. Ara ja de més gran, doncs toca esperar que obri el Roi, la Granja, Can Sabater. Veus cares de gent que s'allava tard, de cansats, de dormits, de gent celebradora, gent amb rams de flors que ja ha replegat dels carros de cavalls i també algun borinot pues, fent el burro. No? Què dic jo? Tu pots ser tot el celebrador que vulguis, vale? Hi ha diferents maneres de celebrar, totes vàlides, però sempre que no molestis els altres, que n'hi ha cada un i cada una que té la, al matinal té la. Bueno, llavors a esmorzar. Les colles van a esmorzar. Les famílies i els amics, doncs també. És un bon moment per agafar forces. Jo, si em trobo la meva mare, em pregunta, que has esmorzat? Vols alguna cosa? Compro un entrepà? No, mama, gràcies, ja he menjat, no pateixis. Aquestes mares, sempre patint, tinguis l'edat que tinguis. I arriba el moment de que qui vol anar a donar les gràcies a Sant Bartomeu per tot aquest festival que tenim muntat, doncs és ara, la missa d'ofici. La meva àvia hi anava, segur com moltes àvies i avis sitgetans, jo l'esperava fora, amb centenars d'altres persones. I de fet aquí torna a ser punt de trobada familiar. Ens retrobem, fem un xin-xin, ens diem que estem prou bé i vinga, fins després. Llavors aquí has de triar si blanc o negre. És a dir, si et poses tocant el panyella, posa't protecció solar, ventilador, portàtil, barret, ventall i molt de líquid, ja que hauràs triat estar a la solana. Si et poses al costat de l'Ajuntament, esculls olorar i probablement tocar la suor del costat, ja que està doncs, com més atapeït perquè hi ha ombra. Això ja és qüestió de prioritats i gustos, o bueno, també dependrà del temps que faci. I ja que parlem del temps, és un bon moment de fer un parèntesi. El meu cosí, Gori Massip, m'ha fet el favor de fer-me un vídeo on ens informarà de la meteorologia d'aquesta Festa Major 2026. I així no cal que el pareu pel carrer i li pregunteu tota l'estona què temps farà. Vale. Vinga, endavant, vídeo.
1: Volem saber el temps que farà per festa major? Doncs va, som-hi. Tot començarà aquí, a l'entrada de Grallers, quan esperem una mica de... A les sardanes i a la sortida de les dues, compte, perquè esperem una mica de... La processó cívica arribarà el dia de la vigília amb una mica de... I arribarem a la nit amb el castell de foc i la baixada de les escales, quan esperem que l'ambient sigui més... A les 6 del matí de Sant Bartomeu arribarà l'alegre i festiva matinal, que ens portarà una mica de... Per la sortida d'ofici, com sempre, el que hem d'esperar és... La processó en honor de Sant Bartomeu ens portarà una mica de tot, una mica de...
0: Sí.
1: I tot acabarà aquí, a la ballada final, quan esperem un temps una mica més... Apa, ara que ja sabeu el temps que farà, molt bona festa major.
0: Bé. Moltes gràcies, Gori. Tot i que llàstima de les interferències, llàstima, que no ens han deixat que quedi massa clar quin temps farà aquests dies. No? Bueno, ho deixem així, a l'aire. Deixem a l'aire. Bueno, bé, on ens havíem quedat? Ah, sí, a la sortida d'ofici. Estiguis a un costat o l'altre de la línia que separa l'ombra i el sol, el que està clar és que és una sortida que l'has de gaudir a tope, perquè és així, pim-pam, es gaudeix ajuntament, però d'aquestes intenses. Els gegants de la vila entren ballant, seguits dels cubanitos amb les estimades cubanites i també els gegants moros. Després, els cabassuts, però els seus saltirons. I ja s'acosten els timbalers del drac i amb ells l'olor a pólvora. Llavors, el drac entra tot encès, amb ganes de cremar, i el segueix l'àliga també encesa amb les mateixes ganes o més, donant pas per poder agafar aire als timbalers de l'àliga. I el que ve ara és maco, maco. Les tres diableses juntes, els tres lucifers junts. I vinga, fon-li foc, tots els diables allà com si fossin una onada de foc que arriba des de l'inici de la plaça. O què dic una onada? Un tsunami que envaeix tota la plaça. Un minut de pums i pans i d'espurnes que no saps d'on venen ni on van. No saps si t'estan entrant per darrere, per davant o per la bamba. Però vaya minut, vaya minut. I amb somriures a la cara i noves cremades a les samarretes... Venen els timbals per ja després deixar passar els balls. Clic-cloc dels bastons, picarols, graies, castanyoles, panderetes, espases d'angelets, banda i copla i la solemnitat de la moixiganga ara envaeixen la plaça. I tots van ocupant el seu espai. Un pilar dels nostres estimats castells també s'apropa i es col·loca al seu lloc. Tots amb la seva música, veient els gegants com ballen i celebrem tots que avui és Sant Bartomeu. I al final acabem l'acte cantant tots junts els segadors. Que bonic. I tot i que la gota caienta per l'esquena i vés a saber per on més, aplaudiments i pell de gallina un altre cop. Una emoció més d'aquestes 36 hores. Bueno, va, que l'emoció d'aquest moment ja està, però hem de continuar. I tornem a fer un reset. És el moment del vermut. Cable, retiro, prado, casa, família, amics... Doncs aviam, com tota la festa major, i com he anat dient, l'important és celebrar. I és per això que en aquest moment jo, personalment, intento anar al retiro i saludar per fer algun xin-xin amb qui encara no he pogut o no m'he trobat. No? Per exemple, l'Òscar Ferret, l'Abdon Vidal, el Janis Montaner, el Mingo o la Valentina. Suburban o coble, segons l'any... Calor, xin-xin, i després a dinar i descansar. Descansar o no, això ja cadascú que faci. I ara sí, recta final. Arriba l'esperada processó de Sant Bartomeu. Com cada any, nerviosos perquè ja és l'última sortida i tot i estar cansats, volem aprofitar-la i gaudir-la al màxim, ja que a més, facis el que facis, passa volant. Segur que tothom té punts claus i estratègics per on posar-se. I potser coincidim en algun. Jo ja fa molts anys que faig la mateixa ruta i tot i haver canviat de grups amb qui anar, seguim fent el mateix. El primer, a les 7 al cable. Fa ambient, aquest punt, ben atapeït, tot, quasi no pots ni entrar dins, però tard o d'hora aconsegueixes entrar i aprofites per saludar el Manel i el Francesc. Ei, no saps si demanar Coca-Cola o cervesa, però acabes optant per cervesa, clar, i vinga, va, tornem a arrencar. Veiem els gegants al final del carrer Barcelona i se sent la gent dient, ja venen, ja venen. I així és, ja estan aquí. I les gralles toquen el gener. Els gegants ballen separats i en parella. I de tant en tant es tiren els trastos. Ai, ai, saben que aquesta nit potser hi ha castell de focs, eh? Ja m'entareu. Després, enceses. Algunes amb més parafernàlies que altres. I un cop s'acaben i decidim quina és la que ens agrada més, escoltem els últims timbals i seguim. El segon punt clau, parada tècnica al Retiro, que fa molta calor i tenim set. És una parada bastant pim-pam, ja que tenim pressa per arribar al cap de la vila, abans no arribin els gegants pel carrer Sant Francesc. Llavors, enceses i més enceses, gent que emputxa i et trepitja, que penses, ei, si no t'agrada el foc, posa't al costadet i ja està, i deixa els altres. I bé, i després seguim els diables, baixem el passeig i entre espurnes, diables, bèsties i alguna salutació d'última hora, intentem avançar-los, sense que ningú s'enfadi, per finalment poder entrar dins la plaça del Baluar. I allà ens quedem. Al lateral esquerre de l'església, cara al mar, esperant que vagin venint tots els balls i es vagin posicionant, mirant l'església, per saludar i donar les gràcies al culpable de tot això, Sant Bartomeu. És un moment de reflexió, no? De rebobinar mentalment aquestes 36 hores i pensar, que bé que m'ho he passat. D'observar la meva gent i pensar, que ben acompanyada que estic. De sentir la meva família a prop i pensar, quina sort que tinc. I sort de pertànyer a aquest poble, com tots nosaltres, i pensar quina gran festa major. I entre tots aquests pensaments, per fi, se sent de lluny la banda. Ja arriba el sant, ara sí. Pèls de punta, música dels balls, banda, diables encesos, drac i àliga, unes palmeres de colors i traca final i llagrimeta, mentre el sant entra a la parròquia, on tornarà a reposar fins l'any que ve, després d'aquests dies tan moguts, tan festius i tan emotius. I corrent cap a l'Ajuntament, que ens toca encesa final i ballada final. Moment de rematar totes les forces amb les carreties del drac i l'àliga i acabar ballant i saltant el so de les gralles amb les bessons destrossats, amb trepitjades, enganxaments de suor, però traient tot el millor de nosaltres, perquè sabem que això s'acaba. I així és. Arriba una cançó que és l'última i els gegants marxen. S'ha acabat. Cares de tristesa, cares de cansament, però també cares de felicitat, d'alegria i abraçades entre la gent que ens quedem allà com si estiguéssim esperant a que tornin a sortir els gegants. Som feliços perquè ha estat un altre cop la millor festa major de totes, com cada any. I feliços també perquè encara ens queda Santa Tecla. Òscar Ferret. I bé, ara arribem a la part final d'aquest pregó. Per acabar, hi ha motiu de festa i celebració, que és el que he volgut transmetre des d'un principi, m'agradaria acabar amb un brindis final. Ja que què és una festa major sense brindis? És per això que ara uns quants voluntaris us repartiran ara una llauna de cava per cada un. Sí, una llauna. Cortesia de l'empresa Glass Can Wines, empresa on treballa el meu cosí David, que en fi, ara ho provarem tots junts i em direu què tal. I si cal, us passo el contacte. Mireu els voluntaris, com em recordava. Que maca, No l'obriu encara, Que ja l'obrirem. Vaya, vaya, tu. Vinga. Semblen un exèrcit. És que Són 800 llaunes, 800. Vaya, vaya. Bueno, mireu. Mentre seguim repartint aquestes llaunes, que són, ja us dic, que són com a 800, o 800 i pico, us volia proposar una cosa. A veure, no sé si tothom sap que cada divendres faig un vídeo per Instagram on explico els esdeveniments i festes que passaran i que potser jo assisteixo al poble al cap de setmana. Si no ho coneixeu, no patiu, no patiu, que he escollit un recull de vídeos perquè us feu la idea. Vale? Vinga, va, endavant, vídeo.
2: Resum. I els divendres!
3: I els divendres!
4: I els divendres!
5: I els divendres!
6: I els divendres!
7: Que bé! Quina il·lusió! Ha sigut una setmana curteta, eh?
8: Què passa aquest cap de setmana? Perquè avui treballo 12 hores, em vaig a Barcelona a treballar. Jo vaig amb el fam d'això de la feina, amb el bol, i imagineu-vos.
9: Divendres plujós, per això el gadget aquest, eh?
8: Que es nota, perquè a mi es nota, perquè hi ha mogollón de plans, però mogollón, sí o no? Mogollón, mogollón.
10: És Nadal! M'encanta el Nadal! M'encanta el Nadal!
11: Avui fem sopar de nenes.
12: Vinga, que vagi bé! Bon Nadal a tothom!
13: I vaya divendres un altre cop!
8: Sabeu què passa? Que aquest poble no em deixa fer detox com Déu mana, perquè sempre hi ha coses!
14: Ai, senyor, quins nervis, serà una gran nit, una gran nit.
15: Demà, demà, demà, si sacra, demà, si sota, jo
8: però que
15: això us ho explico, però has fitxat, el que es pot fer és nedar i a fer el vermut a la platja i tal. Pumba, xumba, xumba, vull tocar xumba, xumba, xumba. Demà, relax.
16: I sabeu què? Què és el més important d'aquest divendres? És que falta un mes per Sant Bartomeu.
15: Ai, quins nervis, quins nervis. Bueno, bueno, ens veiem el cap de setmana que ve. Vale?
0: Ja us heu situat, no? És una miqueta. Cada divendres faig aquests vídeos. Doncs el que m'agradaria fer ara és un vídeo que emetré aquest divendres, 21, i que el vull fer doncs, amb tots vosaltres. Moment, un altre cop, de treure el barret. ¿Vale? L'únic que m'heu d'ajudar una miqueta, al principi, faré, sabeu les cantants que fan aquella típica foto? Bueno, doncs farem això i diem, ja és divendres, farem veure que és divendres, ¿vale? Ho diem tots junts. Jo diré quatre tonteries i quan acabi direm bona festa major! I s'acabarà el vídeo i el veureu divendres penjat a Instagram. Anem a fer la prova, va. Aviam, si me n'ensurto. Sí, sí, amb els barrets. Hòstia, l'any com pesa. Aviam. Ah, sí que va, sí que va. Aviam. Ah, mira, mira si que us veieu, que maco! Vale, perfecte. Vale, molt bé, farem un, dos, tres i, Començo a gravar i ja l'editaré. Vale, va. Un, dos, tres. Ja és divendres! Molt bé, amb les barretes, escolteu aquest cap de setmana, què podeu fer? El vermut, el racó, el vermut a l'Ateneu. Diumenge i dilluns ja sabeu què fer, tu, que ja sou grandets i és festa major. Vinga, va, som-hi, que ja és festa major! Aé! Allà també! Toma! I ara sí, diguem bona festa major tots. Una, dos i tres. Bona festa major! Toma, i aquí ficaré música, vale? Ja ho editaré. Heu de fer veure que balleu. Vale. Tiri. Molt bé. El tenim, m'encanta, tu. Crec que ha quedat perfecte. Sempre gravo a la primera, eh? Ui, això, és així. Bueno. Com va el cava? Com el tenim, Vinyet? Tot a punt? Suposo que sí, no? Vinga, va. Bueno, abans de fer el brindis, eh? Ai, que teniu set, eh? Bueno, va, obriu-lo, va, proveu-lo, perquè així tenim més temps per dir el David si està bo o no, va. Tens raó. Mira, saps què, tu? Mira, també. Una miqueta. Salut. Jo me'l guardo. Vinga, ara una miqueta més de romanticisme. Vinga. Vale, un moment, que ja acabo. Abans de fer el brindis, no us l'acabeu. I ara, bueno, toquen els agraïments, una miqueta. Vale? Vull agrair a la meva família, tant Puigxivet com Masó, per ensenyar-me i fer gaudir de la festa major. I els meus amics, que no els anomenaré perquè són i han sigut uns quants i no em vull deixar cap, perquè sense ells no podria gaudir-la ara. Aquest pregó no hagués estat possible sense el recolzament dels meus pares, òbviament, dels meus tiets Jordi i Zoé, de la meva tia Cris, dels meus cosins per ajudar-me sempre en tot el que els demano i sobretot els meus amics Adriana Matas i Xavi Huete, que des del primer moment que em van anomenar pregonera han estat i estan al meu costat assajant cada setmana, fent-me recolzament moral, donant-me idees, fent de regidors ara mateix i emocionant-se quasi més que jo de que estigui aquí dalt. I tant. I molta sort. Els timbalers del Drac, els grallers, el Vedell, el Mico, el Víctor Bregante, que tot i ser un rondinaire, sempre està disposat a ajudar amb els seus vídeos i les seves animacions, i l'Òscar Ferret, perquè el tocar un teclat de màgia et converteix una sardana en una melodia electrònica. I principalment, gràcies a la comissió per oferir-me aquest càrrec, per confiar en mi i per posar-me les coses tan fàcils i ajudar-me tant. Mil gràcies, de veritat. De veritat. Gràcies. Bueno, arriba ja el moment del brindis. Aquest brindis el farem amb cava en honor a la meva àvia Montse, la Montserrat Maluquer, resident ara de l'Hospital Sant Joan, però una de les persones que més li ha agradat el cava a la seva vida. I fins i tot ara, a vegades, encara s'ho pensa que beu cava, tot i que és suc de préssec el que li donem. Brindarem pels que estan, però també pels que no estan. I aquest any, en especial pel Salva Serra, joder... pel Salva Serra, el pare de la meva cosina Serena, que tots els seus amics, la Resu, la Serena, l'Enzo, l'Oliver i tots el trobarem molt a faltar per festa major. Ens costarà molt no tenir-lo fent xin-xin amb nosaltres. Vinga. Per tu, Salva. Bueno, però brindem per la celebració, brindem per la festa, brindem perquè la vida són dos dies i la festa major, 36 hores. Així que aprofitem cada moment, celebrem cada moment, cadascú a la seva manera, amb la seva...

Bé, doncs gairebé hem pogut escoltar tot el pregó de la Zoe Puigivert, gairebé. Disculpa'ns, Zoe, però és que encara no queda un minut per les dues del migdia. Des del balcó de la família Camps Martí, un any més, un any més. El saludem, 30 graus rodons de temperatura, sol de festa major, calor de festa major, aquesta sí que la suportem, la del dia del pregó, la del dia del pregó era bastant insuportable. I queden 20 segons perquè siguin les dues, ho poden dir en veu alta, encara no ha començat, que aixecava. Bé, doncs, sí, però de moment encara ha de començar oficialment la festa major. I ens queden 5, 4, 3, 2, 1, les dues. El que ve ara ja ho saben, no? Escoltant amb les orelles ben grans.

Que arribi el so de la processó de Sant Bartomeu, del mestre Antoni Català, que arribi a tot arreu. Amb els millors desitjos d'una molt bona festa major de part de l'equip de Ràdio Maricel, al cap de la vila, com cada any. Aquesta estampa tan bonica de les rotllanes, ens miren, mirem, pensem coses maques, les pensem, recordem els qui no hi són, saludem els qui són, en fi, festa major.

Com tots vostès saben, em tenim per una estona de la processó de Sant Bartomeu i per una estona de Festa Major. La comissió ha previst, com ja va preveure en el seu dia, la comissió de Marta Castarat, que els gegants entrin just en els darrers compassos de la Festa Major d'Enric Morera. Per tant, tindrem aquí també una imatge ben bonica, ben clàssica, ben nostrada, d'aquesta sortida de les dues del migdia.

El cap de la vila ja és ple, ple de rotllanes. Diríem que en tenim unes 5 davant nostra i encara n'hi ha unes quantes, si ens ho permeten, davant de Can Masó. Diguem-ho d'aquesta manera i així vostès ens entendran. Ple, absolutament ple. El cap de la vila es nota, per aquells que diuen... Es nota que és diumenge, home, sí que veiem probablement més gent, però això de la més gent i la menys gent, ja ho saben que també té un punt subjectiu. El cas és que el moment és sempre bonic de veure.

Aplaudiments, i encara no hem escoltat allò, algun ai, ai, ai, ai, ai, ai, de, esperant el final, eh? La postal de les dues del migdia de l'inici oficial de la Festa Major han encès els 21 morterets als i les bibliotecàries de les biblioteques de Sitges amb motiu del 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, inaugurada al juny del 1936. Qui els hauria de dir aleshores que al juliol arribaria una guerra civil? Bé, doncs, han passat 90 anys i la Festa Major no s'atura, s'ha aturat en molt poques ocasions en la seva història, en poquíssimes, i com diem sempre, està per damunt de tots nosaltres i de tot allò que ens pugui passar. Per tant, ara és moment de desitjos, de bons desitjos sempre.

Hi ha també sitgetans i sitgetanes, però de, diguem-ne, de llarga trajectòria, moltes hores de vol, ballant avui a les 2 del migdia per no perdre aquesta tradició. Aquelles persones que, passi el que passi, volen ser a les 2 del migdia al cap de la vila. Per tant, aquesta comunió generacional que es pot veure, sobretot encara millor, des del balcó. Sonen encara els acords de la processó de Sant Bartomeu.

Els músics observen el públic i els fan no, encara no ha acabat això. Pels que no sàpiguen comptar, que en som molts i m'hi fico també, si aquí hi hagués l'Obersole diria no, encara falta, però el servidor fa servir la metodologia molt prosaica. Un quart d'hora de processó de Sant Bartomeu i un quart d'hora de festa major. O sigui que estem a les acaballes de la primera i a punt d'encetar la segona. Però, com és obvi, els que han començat a les dues noten el cansament, eh?

Ara sí, gairebé un quart de tres del migdia. Ha acabat la primera sardana. Pares, mares, avis, nets. Aquí hi és tothom qui vol ser. I això és el més bonic de la sortida de les dues, que res té a veure amb l'entrada de Grallers, tot i que aquí hi ha un munt de gent jove, però aquí també hi ha gent gran, aquí també hi ha veterans. Aquí també hi ha molts veterans, el que els comentàvem, persones que no s'ho volen perdre per res del món, mal que sigui ballar la processó de Sant Bartomeu, després ja marxarem, però almenys està aquí a les dues del migdia i esperem que des de casa ho hagin pogut escoltar amb una mínima fidelitat, perquè es tracta sobretot d'escoltar aquest ambient, el so de la festa major, més que els expliquem aquí la veritat de la vida, que tampoc sabríem explicar, però aquest so, aquest ambient, que ens transporta directament a la festa major. Moment de recés, en espera, es col·loca la cobla, es recol·loca una mica, la cobla pren aigua i esperem ben aviat poder escoltar la festa major d'Enric Morera.

Vinga, han pogut recuperar la monitorització dels cascos. Hi ha tants fils per aquí que és una mica complex, però ja ho hem resolt. Un parèntesi més llarg entre una sardana i l'altra. Inusualment llarg. Sembla molt tranquil·la la cobla, però diríem que estan d'alguna manera atenent instruccions per no haver d'estar-se una estona llarga interpretant la festa major i que els gegants encara no arribin. Tenim aquesta sensació, eh? Perquè hi ha alguns membres de la comissió que estan avisant i hem d'entendre que el que estan avisant és del moment en què sortin els gegants. Ara sí. S'han desmuntat les rotllanes i ara es tornen a muntar a poc a poc.

Ara sí, rotllanes fetes. I al cap de la vila torna a lluir esperant l'arribada dels gegants. Alguns dels membres de la comissió i el seu president, Xavier Salmerón, és el cap de vall del carrer Major, just a la cruïlla amb el cap de la vila, òbviament per estar pendents aquesta tarda que serà intensa, perquè la bandera es recollirà de casa del president. La bandera que és viva, tot i que ahir va arribar sacsejada per totes bandes, que encara no sabem com està sencera, però és viva la bandera. Aquesta tarda, a partir de les 7, la processó cívica, després els ho expliquem, que aquí va la festa major.

Què es pot fer quan hi ha voluntat? Es pot fer, per exemple, el que està fent una noia ben jove en una d'aquestes rotllanes, que és deixar la crossa al terra i permetre's uns moments de llibertat ballant la festa major sense la crossa. I això està funcionant, perquè per festa major també opera una mica la màgia. El gegant ja és al capdavall del carrer Major. Espera. I aquí van els darrers compassos de la festa major d'Enric Morera.

no trigarà passa massa, per tant, a veure un moment veritablement bonic, que és com les tres parelles de gegants ballen a l'uníson als darrers compassos de la processó de Sant Bartomeu. Tota la colla de geganters, veiem en Dani Pujol, veiem el geganter més veterà de la colla, del qual ara no direm res, qui sap si d'aquí uns dies o setmanes, però el geganter més veterà de la colla, que viu una nova festa major d'una nissaga gegantera, i per tant tothom mirant al carrer Major per si les tres parelles de gegants ja estan més o menys a punt per entrar totes a la vegada. La policia també al peu del carrer Major, la comissió, la gent que se saluda, i això no va trigar massa a produir-se. Sí, es va ben sincronitzat, que aquest és un petit... Aquest és un petit entrebanc que demana un mestratge, eh? Perquè no és fàcil. De moment, al cap de la vila, alia la presència dels gegants encara. Hi ha hagut un visca, però evidentment la sardana no ha acabat, eh? El gegant encara no es mou. Tots expectants, tots. Ara sí que hi ha una part del cap de la vila que ha quedat en disposició d'espectador, exclusivament d'espectador. Ja està començant a fer aquell passadís, el passadís de les dues, perquè tots puguem veure de la millor manera possible el pas de tota la festa major.

Bé, doncs, no hi ha hagut moment. Llàstima. Diem llàstima perquè era un moment bonic. O sí que hi haurà moment. Calla, calla. Crec que això ara va d'una altra manera. Mira que fa anys, que estem en aquest balcó, però... Un altre... Bé, a veure, la cobla no ha marxat. El president de la comissió dona instruccions als gegants perquè es moguin, però és clar, ara estem en un... Vinga. Els gegants ja són aquí i la cobla intentarà. La parella de gegants de la vila, ballant ja, entren els americanos. Van avançant. A poc a poc van avançant. Entren ja els gegants moros, en Feluc i la Laia, que han passat també pel taller i estan estupendíssims. I ara ja tenim les tres parelles de gegants. Sense pressa. Quina imatge més bonica. Ara sí, ara sí. Ha arribat més tard, però ha arribat. I ha valgut la pena. En aquest sol tan bonic que cau, tot llueix sota els acords de la festa major.

ara sí. Bona festa major a tothom. Els geganters vigilant. Les geganteres dels Covenitos fent una rotllana. Tot ballant la festa major. I al darrere seu, els gegants moros. Una estampa ben bonica aquesta. Els gegants, les tres parelles de gegants que han de fer via. Perquè gegants i cabeçuts directament a Can Fals. I amb aquest cap de creu, els gegants de la vila travessen el cap de la vila i donaran el tomb, òbviament, per tornar per carrer Sant Francesc i anar cap a Can Fals.

acabat el cap de creu, passen ara els cubanitos per davant nostre. I, òbviament, darrere seu, els moros, la colla dels gegants moros, que ha incorporat nous geganters, uns quants nous geganters, joves, els moros que van, d'alguna manera, publicar un vídeo que ha tingut prop de 2 milions de visualitzacions, una bogeria.

se'n van els covenitos amb les covenites i els moros a punt per travessar el cap de la vila. Els cabeçuts ja s'esperen als peus del carrer Major, els cabeçuts i en Patufet. En un momentet parlarem del Patufet, però abans deixem que els moros ens alegrin aquesta sortida de les dues del migdia. Els moros ben encerclats per la colla. I darrere seu, com sempre, la que diríem o podíem anomenar colla vella dels Mercets, on hi ha els més veterans.

Uns quants toms. I primer cap de la Vila dels Moros. El president de la comissió que els demana que brillo, brillo. Que no es perdi el temps, perquè després a l'hora de Can Fals hi ha molta feina i, com saben, algunes de les colles, ara ho explicarem, han d'anar cap a l'hospital.

I aquí tenim els cabeçuts. I amb els cabeçuts hem tot fet. Ha fet una, ens sembla, una gran feina l'Arnau Codina. L'Arnau Codina ha estat l'artesà que ha recuperat el Patufet a l'Agrupació de Balls Populars, a les seves xarxes socials, ha publicat les fotografies de l'abans i del després d'aquesta figura, que és la figura més antiga dels capsgrossos sitgetans. Una figura de l'any 1922, la família Canals, la família que es va construir a la casa al carrer Jesús, molt a prop de la cantonada, amb el carrer de la Palma, en agraïment a l'Ajuntament per haver-los atorgat la llicència d'obra amb rapidesa, va regalar uns quants capgrossos el 1922, i aquest és el que n'ha quedat. L'Arnau Codina ha fet una feinada, una absoluta feinada, reconstruint, gairebé diríem, perquè és que no s'assemblen res al Patufet que surt avui al carrer del Patufet que sortia l'any passat. I ha quedat una preciositat, ha quedat una absoluta preciositat. Volen un però, doncs potser algú dirà, escolta, m'hagués agradat la barretina tan vermella com la que duia fins ara. Ara d'una barretina de color, com ho direm? Va, ja que som terra de xató, d'una barretina de color nyora. Aquesta és la barretina del Patufet. Però ha quedat tan bonic, tan bonic, tan bonic, que hem de felicitar, com no, a l'agrupació per haver impulsat també aquesta restauració. I com ens deia la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, amb el Patufet es tanca, que de fet no es pot tancar perquè el patrimoni sempre demana tenir-lo present i conservar-lo, però amb el Patufet es tanca les restauracions del bestiari, de les peces tradicionals del nostre seguici de festa major. Els cabeçuts que se'n van també del cap de la vila i estaran a l'hort de Can Fals amb els gegants d'aquí una estona. I arriba el foc. Vinga. Arriba el foc. De la vella. Per tant, disposats a no dir res. I que el so parli per ell sol. Aquí els tenim, disposant-se, demanen al públic que es faci enrere, que deixi un passadís. Saben que en la majoria de casos la vella se situa al bell mig del cap de la vila, davant del que ha estat fins ara l'empostissat de les sardanes, i un cercle de diables embolcalla el Llucifer. Però hi ha tanta gent que fins i tot els diables se'ls ha fet difícil. I darrere seu, òbviament, el gran grup de timbalers de la vella. Sembla que tot a punt, sembla. En Mico, com ha acabat de casar, com ha, ens saluda, un any feliç per ell. I és a punt d'entrar a l'infern.

porto taps. I això és un perill. Ha passat la vella. La vella que se'n va cap a Camp Fals també, on intervindrà després dels gegants, els cabeçuts i el drac. El drac que només fa el vers a l'hora de Camp Fals. I ara els timbals.

deixem els timbals. I ara ens espera el drac. Els gegants a la porta del corredor de Can Fals. Quedat plens de fum fins al capdamunt, com és lògic, normal, natural. I ara el torn del drac. Els membres de la colla del drac que també fan o intenten fer un forat al cap de la vila. Però quina gentada hi ha avui. Gentada gran.

Primera encesa del drac. Disculpin si en algun moment el so de passa als límits de qualsevol aparell, però és que aquí ho tenim difícil. Amb l'escandalera que hi ha. Hi ha gent al carrer del Retiro. Hi ha gent al carrer Sant Francesc, al carrer Parellades, tot el cap de la vila ple. Feia anys que no veiem una sortida a les dues del migdia tan absolutament concorreguda de gent. Els comanitos i els moros també acostant-se ja al corredor de Can Fals. I mentrestant, nosaltres aquí veient el drac just davant gairebé del que era l'antiga farmàcia i ara és oficina bancària. Es carrega de nou. Hi ha artilleria aquí per cremar un regiment. Ja està, diu en Pepe, doncs vinga. S'hi fica dins. I la segona encesa del drac, que aquesta ja es dirigeix cap al vell mig del cap de la vila. No els direm a veure com es fa lloc, perquè el drac es fa lloc, sigui com sigui.

El drac se'n va corrents. Anirà també cap a Camp Fals. Perquè, com els dèiem, ha d'intervenir just després dels gegants i els cabeçuts. Els cabeçuts entren ara, després el drac i després la vella de diables. Per tant, nosaltres acomiadarem momentàniament la transmissió quan Carola Fernández ens saludi des de l'hort de Camp Fals, un cop el drac estigui a punt per declamar el seu vers.

Els que no ho saben, que no deu ser ningú, també tenim una festa major del timbal, eh? I és aquesta. Els timbalers del Drac, rebuts amb aplaudiments, amb passió. I ara ens espera la jove. A punt, a punt, a punt. Anem al Lucifer Joram. La jove que acostuma a entrar així a la directa, sense encomanar-se massa a ningú, és a dir, sense fer cap mena de disposició, arrenca i ja està. I ens sembla que això és el que passarà també ara, una vegada més, en aquesta sortida de les dues. De moment, molta xerrera,

de la xerrera hem passat els crits i dels crits hem passat els aplaudiments. Els timbalers de la Jove ara entren al cap de la vila. La Jove que ara se'n va cap a l'hospital perquè és la primera colla que intervé a l'hospital. A l'hospital les actuacions comencen amb la Jove, segueixen amb l'Àliga i els Diables de l'Agrupació.

Vinga, deixem els timbalers dels Diables i l'Àliga encara diguem-ne de 21 botons, encara poc tacada, encara poc cremada, a punt d'entrar al cap de la vila. Ho està una mica ja, eh? Però vaja, acabarà com el drac, així ha d'acabar la festa major ben cremada. De la boca en surten, no els puc comptar, però aquí si no hi ha una dotzena de carretilles gairebé, també demanen als membres de la colla de l'Àliga que la gent faci una mica d'espai. Sort que la cívica passa per Baix Amar per anar a buscar el sant, perquè aquest any, repetint, hi ha una gentada, si foraster o no, com dirien els pastorets, ja en parlaríem, però de moment gentada sí. Sí, no, és que més carretilles no hi caben en aquesta boca ja. Tot a punt per l'encesa de l'Àliga.

Vinga, feina feta. L'Àliga no perd el temps, travessa el cap de la vila i, com els dèiem, ha d'anar cap a l'hospital. Timbals de l'Àliga.

es fa un passadís. I enfilant el carrer Jesús.

I ja tenim aquí els diables de l'agrupació, que enguany celebren el seu 45è aniversari. Recordem el 25è, que va tenir, diguem-ne, algunes subordinades. 45è aniversari dels diables de l'agrupació. L'Axel Neumann, el seu Lucifer. Es col·loquen també en un cercle amb el Lucifer al mig i la Diablessa. La colla de la grupa, que també se'n va cap a l'hospital on ha d'intervenir després de la jove de Diables i de l'Àliga.

foc ha travessat el cap de la vila. I ara ens queden els timbalers de la grupa. Timbalers i timbaleres, que hi ha un munt de timbaleres a totes les colles.

0: Adeu als timbalers de la grupa. Encara no hem vist el drac travessar al cap de la vila per anar a l'hort de Can Fals, però hem de suposar que això està al caure.
1: Vicenç, em sents?
0: I ara, moment de pausa.
1: Vicenç?
0: No, no direm servicio de bar, perquè el servicio de bar està assegurado, però moment de pausa.
1: Vicenç, bon dia.
0: Aquesta part intensa. I ara, jove de bastons.
1: Vicenç, bon dia, em sents?
0: Jove de bastons. A veure si ho veig bé.
1: Vicenç, em sents? Bon dia. Bon dia, Vicenç, des de l'Hort de Can Fals, em sentiu? Vicenç, bon dia, em sentiu?
0: Efectivament, la jove de bastons, la primera de les quatre colles de bastons, que entra en un cap de la vila més buidat. Una mica més buidat.
1: Vicenç,
0: que van cap a l'hora
1: bon
0: de Campals, i uns altres sense rumb fix. Una boja per saludar aquest primer pas pel cap de la vila.
1: Tothom des de l'Hort de Can Fals, de Sitges, un Hort de Can Fals ple a vessar, 250 cadires planíssimes i l'Hort de Can Fals planíssim, feia molts anys que no el veiem així de ple, i el drac de Sitges que està ja fent entrada, per tant, a punt d'escoltar, de sentir el vers del drac que farà només en aquest indret, només a l'Hort de Can Fals, només els assistents aquí en aquest espai tindran el privilegi d'escoltar el vers de la Fera Foguera, que en els darrers anys a més s'està convertint en un dels versos, no sé si diria preferits, però sí dels més esperats, dels més sol·licitats pel públic assistent en aquesta vigília de Sant Bartomeu. I aquí el Marc Pros a punt de saludar-nos.
0: No sé si la podré escoltar, però anem-ho.
2: Va arribar per mar un dia de 1922. I no coneix ni amo ni guia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la Fera Foguera i surt per la festa gran. I llença foc per darrere i llença foc per davant. Com que té cara de gat sembla molt bon animal, però quan està esverat és una fera infernal que persegueix petits i grans, lladregots i gent de bé. Escolteu, bons sitgetans, els versos que ara us diré. Sitgetans! Per fi tenim nova alcaldessa... Ai, no! Que al final no s'ha pogut. Això és com quan et foten les banyes. Com que havia tothom menys el cornut. Heu fet de l'Ajuntament un pati d'institut. I al final, mireu quina estampa. Quedeu set i malavinguts. Però bueno, la part bona és que és més fàcil trobar taula per set. Tot i que em penso que sempre sou quatre, perquè amb els altres no compteu per res. I això que el David sempre compra amb tothom, encara que no comptin amb ell. Ell sí que es porta bé amb la gent, ja siguin del seu o del verd. Bueno, amb tothom tampoc. Alguna enganxadeta ha tingut al plenari, amb la joia de l'hemicicle que li controla el calendari. Doncs clar que no té res apuntat, perquè no dona l'abast, compleix pel Facebook, per Instagram i publicar com pinta la brigada municipal. Trobo que els dos sou molt de missa per lo poc que prediqueu. Jesús va fotre l'altra galta i vosaltres us gustieu. Jo penso en els eslògans d'abans. Hitges, que això és vida. Hitges, platja d'or. Així que n'hem pensat un de nou per recapitular. El circo ha llegado a su ciudad. Juny del 2023, quan la Gallardo ja havia obert el xampany, feu un romesco de partit i guanyem cau al parany. A l'octubre del mateix any ja hi ha relleu als copaires i al cap d'un mes escàs la joia us canvia de banda. En menys de 6 mesos només quedava un nou a govern, però encara teníeu el suport dels mamporreros de Guanyem. Al maig del 2024 canvien el senyor estranger i al setembre la Carmen Almirall diu que ja en té el pap ple. Al maig del 2025 a Guanyem que li inflen els pebrots i de tant incompliment us retira la mà de l'escrot. Al novembre el monasterio diu que ja n'ha tingut prou i us entren tot arreu a fer-vos de precantador. I al juliol d'aquest any els vergos engeguen a cagar. Ja només en quedeu 7, només 5 dels que vau començar. Aurora, no tens ningú qui negociar i només uns socis de govern. Però que no s'aprovin els pressupostos és per culpa dels altres. La veritat és que fa bastant de vergonya veure els plens com treballeu. Bueno, millor dit, veure com us insulteu. A veure si tots mireu més pels sitjatans i els de l'oposició també. Us deixeu tots els egos a Can Quildo i els recolliu al sortir del ple. Però l'any que ve, per fi eleccions! Potser el millor que podíeu fer és marxar tots d'una vegada i deixar pas a nova gent. Com han fet els socialistes, que ja han buscat sang nova. Però quan van fer la transfusió van demanar sangre española. Ja sabíem que la C del PSC de Catalunya no era pas. El que no ens imaginàvem és que era de Ciutadans. I ara que els verds han tornat al lado oscuro, veuen que tot es fa malament. Perquè clar, amb el temps que heu estat dins, tot es feia immaculadament. Però vigileu, que si algú gosa rajar del govern, tenen els seus assessors de comunicació o el seu escuder de l'Eco, que han batejat com el gitano gros. Amb raó sempre aneu a les gitanes d'antes i us seieu al terra i tot, a que us llepin les ferides als vostres llobatons. La que aguanta com una jabata és la regidora de bars. No sé quantes dimissions t'han demanat, però del barco del xanquete no la moveran. I mentre maregeu la gent amb comunicats, rodes de premsa i tot el que cau, ella va pagant factures de neteja i pintant el poble de blanc i blau. Bueno, i promocionant també les festes d'alguns bars. Alguns els hi munta un pollo i els altres els hi publicita el local. Podries passar-te també pel carrer Mossèn Fèlix Clarà. Sembla que hi ha un local de coworking que no els hi funciona l'aire condicionat. Ara, on hi hagi càmeres, això sí, aquest és el vostre fort. Anar a tots els actes possibles i a totes les inauguracions. Però el turu us va enganxar en calces, eh? A correcuita a fer alguna cosa. Vinga a arreglar forats dels carrers i a treure les estovalles bones. Com si estiguéssim als anys 60 buscant turistes com desesperats. Comissió d'atracció de forasteros. Majorets i bienvenido, Mr. Marshall. I el nou regidor, en tot arreu party hard, que la jefa no et paga prou, que has d'anar a tocar a Vilanova per guanyar-te un sobresou. Doncs ja espero que la sortida la que apunti al calendari. Perquè si no el següent ple, el Rubí llegirà el rosari. Ah, i que el Salmerón ens té mania, perquè és de l'Àliga i de la Grupa, ja ho sabem, però que ja ni ho dissimula. Sort que ja marxen l'any que ve. Feu xerrades amb els joves i pengeu samarretes de colles. Gegants, àliga, bastons i del drac ni les molles. Per Sant Jordi feu publicacions recomanant llibres a la gent. De València i de Can Pixa. I dels dos del drac, res de res. L'any passat s'han hagut fer samarretes retro per sorpresa. I aquest any, ves per on, La comissió té la mateixa idea. Que no ho fem per gust, eh? Ho fem perquè ho necessitem. No per sopars, ni roba, ni hòsties. Perquè amb el foc que ens doneu no arribem. Així que si us falten calés, no foteu a mercat a les colles, demaneu una mega a l'Ajuntament que cada cop paguen menys nòmines. Però perquè vegis que no et guardem rancor, tot i que estiguis en contra nostra, la convidàvem amb un detall que no està... Però ja li donaràs. Té, una pegatina pel cotxe. Ara, digue-li, vigila que no te'l fotin, que allò de que Sitges és segur. Criptos, tiros, agressions, narcotràfic... Potser que canvieu el discurs i accepteu que fotem fàstic. No tinc cous de baixar amb bici ni moto perquè ja la roben fins i tot de dia. Si van robar el llapis de l'Utrillo enmig del cap de la vila. Que jo no sé de què cony era aquest llapis, que el buscaven tan desesperat. Que sí, que això no es fa, però ni que fos d'or de 24 quilats. Però per robatori a xiringuitos, menys canon i més control de preus. Que per pagar una cervageta...

al Mercat Vell i obriu el Patronat fet un nyap. Deixeu ja de fer el ridícul i d'intentar guanyar vot i amb tonteries. Neteja, habitatge, menys turisme i més serveis a la ciutadania. Ara sí. He de tirar alguna cada lloc. Perquè amb els refugis climàtics, déu-n'hi-do! A complir el ràtio en qualsevol engruna, a fotre toldos com això o al cagarro de plaça Catalunya. El que podríeu apuntar com a refugi climàtic és el vostre despatx, mentre els crios de les classes es couen a 40 graus. I amb el nou logo ho heu lluït també. Poques coses amb les que coincidia amb els hitjatans i us carregueu l'escut vermell per fer-lo igual que el del poble al costat. I què vindrà després? El Turuta un altre cop? Voldreu llançar carmels o canviar el merengue per la coca de llardons? Perquè els coloms ja ens els van enviar i no esteu fotent res de res. Aquí les plagues són benvingudes. Cucaratges, coloms i estrangers. Un 45% d'expats al centre, un de cada quatre en l'àmbit total. I vinga a construir comunitats pijes i n'altres hostiant-nos per la protecció oficial. Arriba gent tenen mania. Perquè allà el que estem envaint, allà som nosaltres la plaga, perquè ens heu fet fora d'aquí. I ara que hi caic, la Carme, que no la trobo. Carme, jo tenia un truco perquè fossis alcaldessa, però no m'heu donat temps i us han pogut les preses. Flora, tu et demanes la baixa que te la donen del tirón. Dius que t'ha agafat rampa al dit després dels versos de l'agrupació. Llavors ja... No, seria alcalde el David. Doncs tu te la demanes de baixa també, que segur que te la donen quan diguis que fan bullying al ple. I ja ho teníeu, gasull alcaldessa accidental. Ara, no sé què faríem sense això. Bueno, sí. Segui exactament igual. Bueno, Carme, l'altra opció seria ser alcaldessa només una setmana, però llavors t'hauries d'hostiar amb el Divo i la preparada. Però el David té més ganes que mai de tornar-se a presentar, que ja ha acabat el capítol 2 del Duolingo i ja no se li escaparà cap expat. Ara també fa de speaker per Nadal, quan feu l'encesa de llum. Vol fer com el nou capellà i fer un castellà amb anglès i en rus. Que parlant del capellà, no el tenim molt compromès amb la causa. Li agrada tant parlar en castellà que ha fet que enyori a mossèn pauses. I a tot això, la Gallardo, per si de cas, ha hagut de buscar-se una altra feina. Jo no sé com s'ho fa, però quan no és diputada és presidenta. Però si sona la flauta a les municipals, què farem? Alcaldessa o diputada? Doncs que enxupis el del carrusel, que potser el tenim al febrer una setmana. I com que les eleccions ja les tenim a sobre, hem fet un petit what if, que també, com bé sap el David, vol dir, què passaria si... Què passaria si guanya... Al PSC. El retiro rep els calés que li falten per acabar la Sagrada Família. La Iova passa davant de la Vella i canvien l'estàtua del Greco per la de l'Illa. Junts. De totes les coques que ara es queixa, dirà que és molt complicat dur-les a terme. Serà alcaldessa sense dedicació i el Prado tornarà a fer carnestoltes i reina. Esquerra Republicana. La coca està complicada, però encara us queden de vots. Les gitanes d'Antes s'incorporen al seguici substituint els diables de l'agrupació. Vers, la paja mental ja la veu tenir i us van vendre gat per llebre. Allò va ser com l'eclipsi, té pinta que no ho tornareu a veure. Sitges, grup independent. Com falta gent per ser regidor i no volen desmereixer el càrrec, faran un escrutini rigorós.
competició de birra.

Traga barata. Guanyem. Faran una assemblea i com no es posaran d'acord, sortejaran qui farà el que el deixi entre tota la població. Fet. Els gossos podran votar i es prohibiran els coets. S'imposarà la llei seca i l'assistència a missa de set. Pepe. El balcó de l'Ajuntament lluirà la roja igualda des del mateix dia d'investidura. Se substitueix el foc a la bèstia pel perro Sánchez me gusta la fruta. I per últim, Vox. Repartiran barrets d'Espanya i pulseres de la suerte. Els segadors de la sortida d'Ofrici se substitueix pel Soy el novio de la muerte. En qualsevol cas, guanyi qui guanyi, celebreu com vulgueu, però en el moment d'entrar al plenari a treballar, que per això cobreu. Vinga, va, que ja marxem i acabarem en traca final. Amb alguns ja ens veiem l'any que ve i els altres ja ens veurem por ahí. S'enfonsa el passeig, s'enfonsa la via al 30, poca neta sorprenda que s'enfonsi l'Ajuntament. Entre el capellà per l'enxarnego i la secció d'anglès a l'eco, en tots els expats que porteu, els catalans serem un gueto. Les escales i ascensors són el cimin de la Caixa Gran. Prometeu arreglar una elecció, però sempre acabeu fallant. Vol parlar del canvi climàtic i de restaurar gegants i bèsties, i el guardeu sense climatitzar, de retinxa l'espai festa. El final ja és llar d'infants, no es poden municipalitzar, perquè seria massa feina i s'hauria de treballar. No teniu temps de res ni per felicitacions, però sempre hi ha un foradet per veure flashback a l'estació. Molta xarxa de taneus i molt catalanisme de protocol, però si ve l'Evole en calés, el Prado canta l'himne espanyol. Voleu fer una biblioteca a la plana i tancada al poble sec, feu-li millor que una pista de pàdel i deixeu la biblioteca on és. Heu restaurat el campanar, però no ho restaureu tot. Ha quedat descapullat com una bona circuncisió. El Lluís més queixa de Renfe i que suma les reivindicacions. Manant a Catalunya i manant a Espanya, que han de tenir bons collons. Els socialistes recuperen un quarentón que era dels taronges i espanyolito. Taronja, socialista i espanyol? Has tornat, naranjito! Per tot aquest discurs meu demano perdó al gloriós Sant Bartomeu que desitja en ell patró. També als presents, als companys i tots els presents una altra vegada. Ens dispensin les molèsties i ara que estem tots perdonats, va tot?

0: Vicenç.
1: Carola.
0: Vicenç.
1: Carola. Carola. No, només cal que diguis Ferran. Carola.
0: Ho podríem fer, eh?
1: Ho podríem fer, ho podríem fer.
0: Que content de... Que content... Oh, Vicenç.
1: Que content d'escoltar-te.
0: Igualment.
1: Ho estàvem intentant els dos i entre les petites grans coses que passen a les transmissions, aquesta n'ha estat una. Bé, no perdem temps, està passant la vella de bastons pel cap de la vila i la Carola ja és a punt per la vella de diables. Carola.
0: Sí, no, per la vella no, per la jove, penso.
1: La jove? Jo diria que és la vella, eh?
0: A l'ordre que m'han passat però és la jove. Però a hores d'ara no veig ningú. Per tant, està marxant el drac, veurem qui acaba d'entrar aquí.
1: Avui no m'atreveixo a dir res perquè ho dic tot al revés, però jo juraria, deixa'm mirar-ho, ara vaig a fer una d'aquelles coses que en un moment ho aclarirem, que és mirar, perquè ens apuntem,
0: Que a l'ordre que jo tinc posa la jove, però t'haig de dir que veig més diables de la vella, és més, ja t'ho dic, és la vella.
1: És que és la vella.
0: Doncs m'han passat l'ordre malament.
1: No passa
0: no
1: res.
0: Passa res.
1: Tens la vella, després tens els bastons de la jove i les noies, les gitanes de la vila, la jove de diables, les panderetes i els diables de la grupa. Ara t'ho enviaré i més fàcil.
0: Gràcies.
1: O sigui que els deixo amb la Carola i la crònica dels versos de la vella de diables.
0: Doncs aquí estem, a l'hora de Can Fals, planíssim, planíssim de gent. Es nota que és diumenge i se sent també aquest fervor per la festa major de Sitges. Entren a l'hora de Can Fals els timbals de la colla de diables, de la colla vella de diables de Sitges.

0: l'espasa de Ruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues percebut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
1: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
2: No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré en t'amable companyia. Vola teu la diablesa, contra el Déu combatirà. Tu sent amo i jo mestressa, el pecat triomfarà.
3: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res que es presenta. Jo faré dels cristians, que amb manyes vols enganyar, no caiguin a les teves mans ni a les del teu capità.

0: Carnestoltes amb paperets, gitano d'antes i greller, teatre amb els pastorets i un cop a l'any, home de fer. Compleix el perfil totalment, ja tenim nou regidor, dins de l'Ajuntament i cap fins i tot l'assaltor. El nano va molt perdut, esports, obres i projectes. No tindrien més merescuts esportistes o arquitectes? Però ja no em sorprèn cap fitxatge. El govern sempre es contradiu. Si la regidora d'imatge és la senyora Cristina Guiu. Llucifer, amb el d'ànim de ser bons. Convé tenir-lo a la saca. Els polítics, com els condons, sempre un a la butxaca.
1: Un tot arreu de campionat i un autèntic queda bien. Que estrany que hagi acabat fotut a dins de l'Ajuntament. El que no tinc massa clar és si l'esport no l'espanta. L'últim cop que va entrenar va ser per Setmana Santa.

0: El Prado està molt excitat. Promet un gran carnaval. Quin gatillasso m'ha donat saber que banda musical. Sou pitjors que en Joan Roca a l'hora de guardar un secret. Intenteu tancar la boca que veig en Josep Inquiet. I la reina, no ho sabeu? Li diran alguna pija. Sabeu que ho farien de Déu el Xipieta i el Lagartija. Al retiro poc li importaven els 150 anys del gall. Presentant-se només buscaven els pros de l'on al mirall. Quiricú, enigma i carrusel. Sembla que el gall ens vacila. Serà un espectacle tan cruel com quan balla l'Eva Vila.
1: Diable, no li donis més voltes. No ho podries haver fet millor. No com l'últim carnestoltes que sorben va tindre de l'apuntador. Tants egos i secrets revelats em provoquen molta mandra. Tant de bo els dos candidats fossin el Pepe i la Sandra.

0: De l'ensurt no me'n refaig. Hi ha una declaració formal pel carrer primer de maig de no sé quin bé cultural. Serà pels bars que han xapat, pels edificis malmesos o pels locals tan nostrats d'hindús i pakistanesos. Tot i la gran milionada malgastada al patronat, és una broma pesada la merda que hi han deixat. Ni campanar, ni vitralls, escales en lloc de rampa, la pintura feta retalls i la merda de colom s'escampa. Que en fals aviats a la runa i que en llopis cau a trossos. La conclusió només és una: teniu els collons molt grossos.
1: El patronat serà llibreria i podràs prendre un caputxino. Sabeu com empitjoraria? Servint copes de cava a Talino.

0: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú, Manolito? Al partido que convenga. Pim, pam, venga. Manu, quina felicitat. Ja ets el cap de societats. Però que ha quedat més que demostrat és que ets el rei de les rates, la màfia del puny i la rosa, enganya els seus votants. No se'ls acut altra cosa que un cadàver de ciutadans. Pérez i Roig tranquil·lets, que no heu tingut el valor, a segona fila assegudets i seguint fent-vos d'or. Un ridícul comparable al Carnaval de Vilanova. Amb aquest impresentable no us votarà ni la jove.
1: El maquinista es va deixar un formatge a la cadireta i el Manu s'hi va llançar com una bona rateta. Esperàveu que el candidat fos obrer o socialista? El PSC, l'únic obligat, és ser anticatalanista.

0: ni festes per carnaval, ni concerts, ni xatonades, ni pel·lis del festival, ni cap acte amb entrades. Varios anys diguent-li al soci que el Saló Teatre, res d'això. No hi haurà cap espai d'oci fins després de la restauració. Però sembla que hi ha excepció. I si ets el president, pots fer el que et surti dels collons i muntar un pseudo casament. Convidats, més de 200. Entre ells, molta morralla. Però et van fallar dos assistents, en Feluc i la Laia. Amb el que ha costat la festeta, ja tindríem el saló. Franxo, treu-te la careta i paga tu la restauració.
1: El van construint per fascicles i no es marquen cap termini. Van aconseguint els articles cada mes en Planeta d'Agostini. Potser el gall vol fer una malifeta o sorgeix algun imprevist. Franxo, rasca la butxaqueta i fot el saló a tot risc.

0: Noto la massa trempada. Ara sí, ja és festa major. Però alço la mirada i se'm posa com un ciro. A uns fatxes desubicats, l'estanquera els acompanya. I amb càntics desafortunats, defensen la bruta Espanya. Aquests barrets d'en Gilabert ni a l'infern podrien entrar. I per molt que vulguin els de verd, no ens podran colonitzar. Cayetano de poca pena, no me pidas más el palo. Et rostiré tota l'esquena i un cartonazo de regalo. No sabeu com em molesta veure tant de palangana. Respecteu com és la festa, sitxatana i catalana.
1: D'enyordos ja n'hem tingut prou aquest any amb el Mundial. Deixeu de tocar els ous i no sortiu fins Carnaval. Us podreu camuflar millor, que aquells dies tot s'hi val. Deixeu en pau la festa major, que no hi volem subnormals.

0: A l'onze enfants de la patrie, les joutes de Loiret arrivèrent. Gran festa patrimonial, compleix tota ordenança. Ah, i d'interès nacional, és el nostre Tour de França. I què fa el nou regidor? Els hi treu gegants i bèsties, comptant amb l'aprovació dels savis del Consell de Festes. 5 hores de cara al sol, ni Franco es va atreviar tant. Ja ho contempla el protocol que es pugui desfer un gegant. Però el torrenc està prohibit. Per tal de protegir la festa, de part seva us ho dic, Sant Bartomeu us detesta. El patrimoni el maltracteu, la festa major i tot plegat. Sitges sap que només ho feu per tenir l'ego ben inflat.
1: Per l'únic que ens ha servit és per tapar forats del carrer, perquè de francesos malparits el poble ja n'està ple. Necessiteu diverses reformes, fot pena la vostra gestió. Sou més carques que les normes dels diables de l'agrupació.
2: D'aquell pacte ja en fa 3, un govern en minoria. I si dura gaire més, no quedarà ni l'alcaldia. Aurora, no et vol ningú. Tots els suports t'han marxat. Rubí, Tubau, ni cap comú, no volen morir al teu costat. No et volem ni a l'infern, però algú bon ens has deixat. La gran obra de govern és que la cunya hagi marxat. Però et queden 3 amb bon perfil. La periodista frustrada, el noi de la mare, Mother Chill, i la de l'any de la nevada. Gallardo, felicitats, alcaldessa l'any vinent. No per les teves habilitats, per la incompetència d'aquesta gent.
1: Evita! Quimona va dir que al final t'agafaria amb carinyo. Ens odiàvem a parir i ara si et descuides te l'endinyo. Ens queda una cita pendent abans que abandonis la poltrona. El pressupost de foc de l'any vinent l'aprovem tu i jo d'aquí una estona.

0: En el nom del gos, del gat i de l'Esperit Sant.
1: Poca feina té l'Església. Per Sant Antoni els carcamals munten una peripècia per batejar tot d'animals. Han de captar nous clients, se'ls hi enfonsa el xiringuito. Fins ara es cardaven els nens. Ara, gos, gat i periquito. Capellans, cures i mossens, a l'infern hi teniu lloc. Us farem cremar de valent com en pros a l'espategafoc. Amb tot el bestiar a la sala, confondre's pot ser molt senzill. N'hi ha un que li treu la cigala i una que li ensenya el conill. Però hi va faltar una devota, la Gallardo, tan excelsa. Sí, home, sí, que té mascota. El seu nom? Isaac Bielsa.
0: Per què no foten l'estabito, ara que per fi és capellà? Tants anys per guanyar un títol, s'haurà hagut d'ajonellar. És del poble, i es nota, sempre és un punt a favor. I si n'hi ha un que estira la pota, com a mínim sabrà el nom del mort.

0: És absolutament delictiu. Gent del govern municipal. Cal canviar el logo corporatiu, sigui la vostra gran gesta anual. Molts polítics, els cabrons, ni et saluden els desgraciats, però menys d'un any d'eleccions, tots acaben agenollats. El passeig sembla Guernica, es va enfonsar per complet. Com el mar apreti una mica, més d'un pijo perdrà el xalet. Millor no alceu la mirada, Club de Mar i Kansas ballats. I la punta, mesos tapada, per fotre la foto als expats. Qui no està papàs és la Guiu. De nit discutim pels locals. Ni en Tubau, amb concert d'estiu. Pilla bufes tan criminals.
1: Marxandatge fet a mia. Hòstia, barraques, quina joia. Sincerament, no calia, però que no us entri l'emparanoia. Collons, l'eclipsi, quin petardo. L'eufòria va durar uns segons, justament com la Gallardo, les dues últimes eleccions. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'inferno condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.

0: t'esperis, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluitis Sant Miquel, i si el roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè ell s'hi pot cantar. I ballar la bolanguera, la masurca i la banera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida, amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
1: Això no és tot del moment. Ai, Josefer, dissortat, contra Déu ni potent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
2: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb Llucifer i nosaltres amb l'Excel.
3: Doncs fins aquí la Colla Vella Diables de Sitges, amb els seus versos satírics. Hem sentit ja els del Drac, ara la Vella de Diables, i ens quedaran la Jove i els Diables de l'agrupació de Balls Populars. Abans, però, veurem els bastons amb un ball compartit entre la Colla Jove i la Colla Noies i les Gitanes de la Vila. Una de les novetats d'aquest any aquí a l'Hort de Can Fals és que hi ha una intèrpret de signes aquí a primera fila, sobretot interpretant aquests versos, els que hem vist fins ara i els que vindran, a un grup d'una comunitat, un col·lectiu de persones sordes d'aquí del Garraf, entre ells l'Eric Vargas, que és el president de l'Associació de Sords del Garraf, i són els que han impulsat, juntament amb aquesta empresa Bucle, tot el tema de les motxilles sensorials a l'entrada de Grallers, i avui també estan podent gaudir d'aquests versos aquí a l'Hort de Can Fals amb una interpretació de signes per part d'aquesta intèrpret, que estan passant calor com la resta dels assistents a l'Hort de Can Fals. Un hort pleníssim, pleníssim de gent. Vicenç, m'escoltes?
4: Hola, t'escolto perfectament.
3: Yeah. Jo no va parlant, no va parlant.
4: I fiquem un pas doble.
3: Vinga.
4: Vinga.

0: Vaja, que només ens ha faltat l'olé final.
1: Sí.
0: La Suburban, que demà farà l'ofrent a l'ofici. Recordem que també serà per ells un element molt important aquesta ofrena. I amb la Suburban, al cap de la vila, al cap de la vila s'ha acabat tot, tens tota la raó, hi ha molta gent,
1: Molta gent. A l'hora de Can Fals també.
0: És una festa major amb molta gent.
1: Des del massificada.
0: Cap de la vila, no m'atrevia a dir-ho. Però
1: ho
0: vaja,
1: he dit jo.
0: Però vaja, s'ha d'anar amb calçador, eh? Alguns llocs s'ha d'anar amb calçador. Alguns llocs s'ha d'anar amb calçador. Carola, des d'aquí ho deixem i et deixem a tu la resta de la transmissió, perquè aquí poca cosa més hi ha a dir, que no sigui que els equips de neteja arribaran amb... Vaja, diríem que porten una diada especialment intensa, per tant, ara també convé que netegin tot el cap de la vila, perquè a les 6 hi ha aquesta diada castellera de la vigília de la Jove de Sitges, per tant, encara hi ha molta feina a fer, perquè això només acaba de començar. Des del cap de la vila, res més. Carola, tot teu.
1: Gràcies, Vicenç. Fem el relleu, doncs. Passem del cap de la vila i ens quedem ja, ens instal·lem quietets a l'hora de Can Fals, en aquest moment ballant la colla Noies de Bastons de Sitges i la colla Jove de Bastons de Sitges en aquesta exhibició a l'hora de Can Fals, en aquesta vigília 23 d'agost, davant doncs, de totes les autoritats, que hi ha pràcticament tothom, alcaldessa, tots membres de tots els partits polítics, de tot el consistori, i a més, moltíssim públic, moltíssim, moltíssim. Feia molts anys que no veia l'hora de Can Fals amb tantíssima gent i, com deia, aquest any, amb aquesta novetat d'una interpretació de signes, sobretot, òbviament, pels versos satírics i pels versos del drac, per aquest col·lectiu de persones amb sordesa o amb dificultats d'oïda, diguéssim, que tenen l'oportunitat doncs, de gaudir dels versos també en aquest espai de l'hora de Can Fals, que avui gaudim d'aquest dia. Han baixat una miqueta les temperatures, de tant en tant corre una mica de brisa, però hi ha molta, molta, molta gent. Això sí, un ambient espectacular i la festa major que vull, amb ganes, ja sabem que feia molts dies, setmanes que l'esperàvem, arriba el dia 23 d'agost. I som aquí, Festa Major de Sitges, veiem ballar bastons, aquesta colla noies de Bastons de Sitges, aquesta colla que té una llista d'espera llarguíssima, que hem sentit aquestes setmanes. Escoltem els bastons, les noies i la colla jove de bastons, com piquen. Aplaudiments per aquest picar de bastons d'aquest hort de Can Fals, planíssim, com dèiem, de gent, un ambient fantàstic, i els bastons que acaben, marxen, i ja comencen a col·locar-se al lloc. Espera't, queda algun ball de bastons. Ara ballaran únic i exclusivament les noies, disposades ja a realitzar el ball davant les autoritats i de tot aquest públic assistent. Més de 250 cadires a banda de moltíssima gent dreta aquí a l'Hort de Can Fals, gaudint d'aquest 23 d'agost de 2026. Aplaudiments per la colla Noies de Bastons de Sitges. I per ser un apunt, aquestes trenes africanes, boxejadores, que en el seu moment van començar a realitzar-se totes les balladores de bastons i que es van estenent aquesta moda entre la resta de balladores d'altres valls i que ara, a 2026, s'ha estès a tot el públic. Totes les noies, joves, dones, fins i tot, ja realitzen aquestes trenes. És com el pentinat oficial de la Festa Major. De fet, fins i tot, les noies que en saben de fer-ne, que no és fàcil, ho hem de dir, han com fet aquí com un negoci, eh? I durant setmanes abans anuncien que les fan, busquen un lloc, un espai, la gent demana hora, i el 22 d'agost és el dia de fer trenes. I és, vaja, és que és escandalós com de quantes trenes hi ha. Si comptéssim les trenes per càpita a Sitges, seguríssim que superaríem el llistó de qualsevol altre municipi, fins i tot de països africans on es fan habitualment, perquè és escandalós com s'ha estès aquest pentinat que en el seu moment, ja fa molts anys, van començar a dur les balladores dels bastons, les noies, doncs per evitar passar calor, que el cabell els quedi recollit, etc. i que a més, òbviament, veure's guapes. És hora de les gitanes de la vila.
2: I Sant Bartomeu, que és patró d'aquesta vila. Mireu amb quanta alegria ja ens havent determinat entre aquestes 10 gitanes per poder-ho celebrar amb tanta serenitat. Encara que els gitanos siguem negociants d'animals, hem de celebrar la festa amb castanyoles i balls. Ja han fet unes cabrioles, que una llebre no en fa tantes. Mireu quanta lleugeresa. De mans, peus, cos i cames. És que no hi ha ball més divertit que el del ball de les gitanes. I amb el so de les castanyoles us faran tremolar les cames.
3: Jo sóc gitana d'Ontra, que per nom em diuen Bamba. No hi ha de més tremolla en el món, no hi ha d'altra. Per cantar, per ballar, per tocar qualsevol dansa, per tocar les castanyoles, el pandero i la guitarra. Sols tinc una grossa falta, que tal com guanyo, gasto. Moltes nits me'n vaig de tort, perquè el vi m'agrada massa. Altra cosa, n'estic molt aficionada a fumar cigarro puro, l'un darrere l'altre.
4: Vine aquí, acosta't, Bamba. Aquí! Ja sal i salero. Doncs jo n'he conegut d'altra gitana, amb més garbo i més manejo. I en tot també jo la gràcia, que si no que tens aquest mal, que de tant en tant t'enganxes.

0: la Jana. Jo sóc la pobra Janeta i en sóc la més desgraciada, que me n'haig d'anar pel món descalça i mig despullada, passant-me la part de rosari i de pa mai no en trobava. Un dia vaig recordar-me d'una certa gitana que es feu passar per bruixa. Doncs ara jo faig el mateix. Quan trobo una noia malalta me l'emprenc i li dic: noia, tu estàs embruixada. Si vols que et doni un remei, tot seguit seràs curada. I d'aquesta manera menjo i visc i em canta bé la butxaca.
1: Jana, m'agrades molt perquè en tens aquest sabater. No et faltarà pa i pessetes i sempre et guanyaràs la vida.
2: A mi em diuen la Fassola i sóc la muller del Fassol. El meu marit és un d'aquells que em segueix molt la bola. En té molta amistat amb una palla i a mi em deixa a casa sola. Ells dos se'n van per les fires i jo he d'esperar-lo fins que torni sense cap quarto la butxaca. Ja ho veieu, bon gitanet, el que em passa amb aquest home.
3: Fassola, no estigui trista, si el Fassol està avorrida, no te vai fatta poi peseta, que jo et faré la vida.
4: Natural de Vallirana. N'he tingut 17 criatures i de 17 me'n queden 4. I ara vaig per el món divertint un xic la gana, cantar la xinxarantina, el catapí i la pavana, dient-la una aventura. Allà no es fa fosc i fem parada i fem sortir a la quitxalla per les hortes a robar gols i patates. Però en fi, el que més mengem són gats. A les nits farem les trampes i si arrepleguem un tros de pa, més contents que unes pasques.
5: Ai, Barruga, no facis més això de fer córrer la quitxalla. Pels horts i pels camps, a robar cols i patates, que si l'hortalat t'enxampa, et fumarà una pallissa que jauràs durant una setmana.
2: A mi em diuen la Fragata, sóc sitgetana de prop, i encara que mal les llengües asseguren que els tinc tots, jo no tinc pas cap defecte, que sigui xic o molt gros. Els dits faig córrer una mica, m'agrada molt el porró, i amb el moreno em barallo tant si convé com si no. Menys totes aquestes coses les faig amb mesura i raó, sóc allò que els antics deien el terme mig virtuós.
6: Vine, Fragateta, que prou bé ja ens coneixem. No es facis més propaganda i la festa en pau tinguem, sobretot si va el moreno. Arreglar qüestions pendents.
0: Jo em dic Estrella i sóc maca. De Tarragona en sóc filla. Més per falta de calés, el meu estel molt poc brilla. M'agradaria encertar una quiniela o la rifa i ja veuríeu la patxoca que faria i el fambre de pretendents que tot seguit jo tindria. Però ara estic cansada de sentir-ne nit i dia, que amb la bellesa no n'hi ha prou per passar-s'ho bé a la vida. Haureu pogut comprovar que sóc molt presumida. Molt desanimada estic, a veure si algú m'anima.
7: Si vols animar-te, maca, i oblidar la teva pena, entra nosaltres al ball i salta, balla, remena. I si no trobes consol, no ets dita la mena.

0: Soc natural de Valls, que no nego mai la pàtria. Soc la muller en Rafac, gran tocador de guitarra. És tan gran el seu saber que sempre en té 30 o 40 que les ensenya a tocar. En tot el món no n'hi ha un altre. Com que el pare no té pa, em fa ballar la canalla. Però de què val el seu saber si la misèria ens treu de casa? Però en fi, jo ja em dono manya, perquè em donen a fiar mocadors i popelines i mengem de la ganància.
1: Rafaca, m'agrades molt, perquè amb tot et dones manya i fas anar arreglat el marit i la companya. Tu aniràs pel món a vendre cintes indianes, però no em feu pas quedar malament. Doncs vosaltres, les gitanes, teniu molt dolces les paraules, però molt dolentes les entranyes!

0: sóc la gitana Badall. M'ho diuen perquè tinc fama que mai més no pararia de fer funcionar la barra. El Xunguito, el meu marit, que ja em coneix la jugada, procura que mai me'n faltin de xiclets en una capsa. Perquè diu el punyetero que així surto més barata a la bossa familiar. Aquesta la pobra, prou flaca.
1: Vine, balla i no badallis, que et podries empassar el pal amb totes les cintes. I no podries dansar. Si balles bé, jo et prometo que un premi tu tindràs. Pel teu salero, pel garbo i també pels teus badalls.

0: fugiu, fugiu! Deixeu-me passar, que ara ve la carabassa. Ja sabeu, vos gitanes, que sóc la més desgraciada. Jo tenia un passament amb una caixa mitjana i en la meva vida m'ha faltat 15 onces a les butxaques. M'han robat los animals, la roba i les arracades. I aquells dos es recreia molt bé i a mi de fam em deixen caure.
1: Ai, la pobra carabassa. Tot això t'ha fet el teu marit. No t'espantis, carabassa, que tu i jo farem un tracte. Que de gats i burros morts em menjaràs en abundància.

0: nom em diuen la prussiana. Minyons, de mestra Moya, en tot el món no hi ha un altre. Jo en tenia molts pretendents quan era més jove que ara. Purjó, amb força esperants, i els jovenets feia caure. Però ara n'estic un xic vella i no tinc que m'apel·laci. I em poso cercar les nenes maques i els hi dono entenent de que prompte seran casades. Gitano, no em vulguis mal, que tot d'aquest món són trampes.
1: Prussiana, tingues compte i posa un poc d'esmena, que a l'hora menys pensada et veuràs amb una tragèdia. Deixa't de casamenteries i posa't a vendre cintes, indianes o percales, com fan les de més gitanes. I d'altres que també hi ha dintre d'aquesta vila, a la plaça, pels carrers que fan parada cada dia. I a la tarda, amb el farcell, donen un tomb per la vila. Noies, cotons, torres de cinc pams i peces per fer camises. I així es guanyen la vida.
0: Gitano. Gitano, el vostre consell el prenc amb molta alegria. A les vostres plantes estic i em quedo arrepentida.
1: Alça't i faràs passada, per estrenya bé el cos. Les que van a la sorina se'ls acostuma a fer el cul gros. Els costats ben estopats i la clenxa ben partida. Noies d'aquests voltants, si n'hi ha cap de ferida per les paraules que us dic, a veure si us dic mentida.

Aquí us presento aquest pal perquè feu curdo i trenilla. No em feu quedar malament davant de tota aquesta gent.

0: Aplaudiments per les gitanes de la vila que han fet la seva interpretació, la seva exhibició aquí a l'Hort de Can Fals, en aquest Hort de Can Fals pleníssim de gent, tot i que és hora de dinar probablement i fa calor. Tant fa, aquí no para d'entrar gent, la gent té ganes de veure, de viure aquest moment en directe, en viu, i tot seguit podrem sentir i escoltar els versos satírics de la colla jove de Diables de Sitges. De fons ja sentim els timbals de la jove. S'ha aixecat per una briseta aquí a l'Hort de Can Fals, meravellosa, que ens dona una mica de respir a aquells que estem instal·lats des d'aquí fa unes quantes hores. I ara sí, els timbals de la colla jove de Diables de Sitges fent entrada a l'Hort de Can Fals, i serà el torn dels versos satírics d'aquesta colla de diables sitgetana.
1: Victòria m'ha assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa d'Aruit, de l'arcàngel Sant Miquel, a la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró.

0: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. I ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
1: No t'espantis, Llucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré, amb tan amable companyia. Porateu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo m'estressa, el pecat triomfarà.
2: Dona superhéroe i malvada, que combats el Déu etern. Com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina tan perversa com dolenta contra la meva divina no pugui res que es presenta. I jo faré que els cristians que mai els vols enganyar no caiguin mai a tes mans ni des del teu capità.
3: Escolteu, noies solteres, la història que us contaré d'una Walker remena cireres que pontificaven cada ple. En princeses volia erigir d'aquell poble encisador i per poder-ho aconseguir va muntar una formació. Amb el cavaller mano suelta i amb patufet sempre al costat es veuria ben esbelta i tancaria el mandat. Li van parlar del ripau monobrí que havia de besar, però parlava tant l'amfibi que mig dormida es va quedar. Ho aprofita la donzella malvada mostrant-li una palmera autòctona. Es clava una punxa enverinada i ni alcaldia ni corona.
0: Creies que era una rondalla i això és una selva salvatge. T'han donat bona tralla, ja pots marxar de viatge. Aquest consistori mafiós t'ha deixat tirada com un gos. I vet aquí un drac, i vet aquí un pros, que l'alcaldia ja s'ha fos.

0: El gall fa 150, la gallina dona l'avís, la lira ja s'espanta, es quedarà tot el pastís. El pressi maura positiva, la junta li talla els collons, a la ràdio va la deriva i han fotut ben cap al fons. En Morando ja té carnassa, la lloro no tanca el bec, comunicats que fan bassa, el retiro d'Odin Bassec. Amb els millors jugadors surten a guanyar el partit, presentaran tres colles a reina, ai et don, qui t'hauria dit? El resultat era evident, no calia donar la brasa, a manxar-li un ni present, el Prado jugava a casa.
1: Franxo, per primer cop et diré, i sense que consti, senyoria, per una vegada anaves bé, sense saber què et passaria. Amb tanta llena i tant voltor, això és una casa de barrets. No t'han deixat ser un senyor, la teva panda d'amiguets.
2: Apanyat el carnaval, no s'escapa.

0: per les liades. Ara us explico el percal de les festes més nostrades. Per Corpus li pispen al Macià, el Megallapis mentre es bada. Li tornen a anar l'endemà, en la punta ben gastada. Festa popular a les cases noves, però no hi ha autorització, ni fira, ni paradetes. Ole tu, l'administració. I arriba la cultura gratuïta, pagant com sempre l'Ajuntament. A la IA, a la barraca et cita, artistes locals, aprendre ben. Per acabar, la comissió inclusiva ho és quan no toca calarons. A la web, el programa no arriba, que passin per caixa. Oi, Salmerón?
1: Salmé, he vingut sense dormir, porto tres dies llegint consignes. Els versos volies tenir amb l'excusa del llenguatge de signes. Sort que fotràs el camp amb les teves idees que cansen. Estic resant-li al sant que facis molts anys de vacances.

0: La prèvia Santa Tecla emociona. Ja ha arribat el gran dia. N'hi ha uns que es vesteixen de dona i que comenci la sangria. Les gitanes d'Antes, una tradició molt nostrada, que ara en fa quatre mantes i l'han ben desfigurada. La idea no és fer sàtira, ni un vers ben treballat. Ara es busca l'insult fàcil i algun riure forçat. Esteu molt equivocats i us falta perspicàcia. Les rimes us deixen retratats, ni al Salmerón li fan gràcia. No em posaré al vostre nivell, però sí us donaré una lliçó. Sap més el diable per vell que els murs de l'agrupació.
1: Uns versos de i per la grupa són com una autofel·lació. Quan un mateix se la xupa, sap on va l'ejaculació. Com que ja res us importa i sou marrecs amb arrogància, ja sé que fareu resposta i segur que serà rància.

0: mesos queden per la gran cita de les eleccions al consistori i ja s'amarronsa la tita només de veure el repertori. Un exciutadà s'ha fet societa per tornar a escalfar el silló. Manu, no et menjaràs ni un bocata perquè seuràs a l'oposició. El nen de la vinyet vol tenir la vara. Mama, ja ha arribat el moment. Vigila, nen, et trencaran la cara el dia que te'n vagis de l'Ajuntament. Auroreta, s'ha rifat a la gasulla. En Tubau riu pel sota el nas. En Gilabert només vol buia i al Rubí ningú li fa cas. Josefé, cap llista em fa trempar. Aquesta és la qüestió. No sé pas a qui votar, com no sigui el cagalló.
1: Mira, Nito, per raons de pes, jo apostaria per la Gallardo, que no hi ha dos sin tres, ni carnaval sense fardo. I l'any vinent tornarem aquí, i tornareu a fotre la pota. I és que sí, si és així, el puto dia de la marmota.

0: va tornar per mar un dia de l'any 2022 amb el seu llibre com a guia, que era un alcalde molt ociós. 4 anys més tard, i amb el Margalló en liquidació, de Sitges vol ser l'estandard per marcar-nos la direcció. La festa li estan pagant alguns fatxendes de la vida. El futur ja estan comprant, de diners en tenen una pila. Ara fan taules de debat per decidir quin és el model, però tenen ben calculat com repartiran el pastel. Diuen compartit no faran, que això només són opinions, però alguns ja es freguen les mans pensant en les eleccions.
1: Sitges ho necessitava, ha arribat el nostre salvador. Tenim pasta estalviada perquè t'omplis el sarró. Et vam comprar un barco perquè marxessis a Seül. Podries tornar a agafar-lo i anar a prendre pel cul.

0: Quan arriben amb patera, són un problema nacional. Però si viatgen en primera, són d'interès local. Plena porten la cartera. Sitges is a beautiful town. Viuen en pisos de bandera. L'Aurora els hi ha donat la clau. El nouvingut és exquisit. Les tradicions generen molèstia. Sabeu què farà aquesta nit? Donar pel cul amb insistència. Els pisos costen una vida, que ni en 100 anys de treballar, viuré en una cabana compartida, els expats no em faran marxar. L'Ajuntament veu el benefici, però tot segueix igual. Llucifer, busca't un bon ofici que acabaràs al carrer igual.
1: Sergi, que tu ja has marxat. A Sitges no hi ha qui visqui. Amb tant de guiri retardat, aquí no quedarà ni quisqui. Aurora, quan et comprin el terrat, cobra'ls-hi una comissió i per lo menys ens dones part per llogar una habitació.
2: Em vaig quedar petrificat. Doncs ara, per festa major, faran controls de qualitat. Però ho veurà durant la cercavila. Però si així vaig ben entonat, el salt més ràpid se't ventila amb el sobregut desafinat. Que si poca qualitat, que si massa repertori. Fot-li un altre disbarat, vés-te amb tu al conservatori. Amb els maricels ja desterrats, ja podeu acabar la broma. Que aquests observadors amagats són els amics d'en Pere Poma. Abans d'avaluar els sitgetans, sense cap mena de criteri, doneu una volta pels voltants, que no hi ha ningú que ens superi.
1: Estic fins als collons, se m'ha acabat la paciència. Uns amb tantes prohibicions i els altres amb exigències. Pels que teniu un preu, deixeu d'afinar el porró i els altres no emprenyeu amb la puta perfecció.
3: Cimentat. Diuen és bo per Catalunya, els diners us han agradat. Ens heu deixat una muntanya que amb dinamit heu rebentat. La sentència és inevitable, en 3 anys haureu tancat. Vau fer un massís rentable i ara un gruyer ha quedat. Margallons heu de plantar perquè torni a ser verda. Tots sabem què passarà, la deixareu feta una merda. No creiem que amb més promeses ja n'hi ha prou de tant ciment. No volem cap més pedrera, aneu tots a prendre vent. Incomptable la carretilla tirada, 1.000 repics de timbals. Hores i hores amb la canallada, és hora d'agafar un nou ramal. Això és més que una afició, la jove vol més que una família. El passat, honor i devoció. I per vosaltres és la glòria.
1: De piedra en piedra voy i pico porque me toca. Foteu al camp, ja nois, se us ha acabat la bicoca. Si la roca ja no renta i el riquis no és com abans, al massís fotem la festa i bacanal pels sitjatans. Eli, tu dius que plegues i tothom sap que és mentida. La colla jove és una secta i no hi ha cap sortida. Els que són la teva sang també són part de la nostra. De la jove són i seran, les cremades ho demostren. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer la guerra a l'etern Déu i a l'infern tu condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.
0: Visca Llucifer!
4: De ja no és tots el moment. Oh, Llucifer ensurtat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat ni aquesta teva gent.
0: No t'esveris, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat Lluït i Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí es pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la vanera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps de carnaval.
4: Diablesa vil i malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern. Sofriràs penes eternes i et cremaràs al foc etern.
3: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb el Llucifer i nosaltres amb l'exil.

així finalitza els versos la colla jove de Diables de Sitges amb aquest repàs, perquè és el que ve a ser. Els versos satírics són com un repàs a l'actualitat sitgetana, la política i la social, també la cultural. I aquesta ja estem veient alguns protagonistes que es van repetint aquesta situació de minoria del govern, Prado, Retiro... Vaja, repeteixen certs protagonistes amb les diferents colles de diables. Ens en queda una, ens queden els diables de l'agrupació de veïns populars, que arribaran després de les panderetes que tenen torn ara per exhibir el seu ball aquí a l'Hort de Can Fals. En aquest 23 d'agost, assolellat, un pèl més fresquet que aquestes setmanes anteriors, però amb calor. Però per aquí, com deien per aquí, veig que si no, no és festa major, ha de fer calor. I una mica és això. Ja l'esperem també, que ens aguanti el temps, que és el que volem, poder gaudir d'aquestes 36 hores festives fins a l'últim moment, ni que sigui amb calor, ja ens hi posarem banos i ventalls i beurem líquids, sobretot aigua, si us plau, per aguantar aquesta calorada. Les panderetes que comencen a col·locar-se aquí l'Hort de Can Fals, sota el sol s'ha de dir, El públic està sota aquest tendall, sota aquesta reixa, per tant té un punt d'ombra, però els balls no. Els balls, els diables amb els seus versos, arriben i fan la seva exhibició, la seva representació sota el sol i sota aquesta alta temperatura amb la que estem vivint aquest 23 d'agost. Ja les tinc preparades. Sonarà la música en uns instants. Aquí els tenim. Aquí les tenim perquè són noies. El ball de panderetes de Sitges entra a l'Hort de Can Fals.

Doncs ara sí, després de les panderetes, arriba el torn del darrer, de la darrera colla de Diables de Sitges, en aquest cas els Diables de l'agrupació de Balls Populars. Estan entrant els timbalers amb les seves camises, aquest toc distintiu respecte a les altres colles, és que van amb camisa, i col·locant-se també aquí l'Hort de Can Fals, tots els Diables de l'agrupació de Balls Populars disposats a fer la lectura dels versos.

0: Sí. Bona tarda. Abans de començar, volia enviar-li una abraçada a una gran diablessa de Sitges. Ratxo, t'estimo. Companys meus presents aquí, jo com a capità maneu que aneu a enganyar tots els que em persegueixen a mi. Que és d'aquí anirem a lluitar per aconseguir una victòria completa. És per això que us demano que estigueu alerta.
1: No t'espantis, Josifé, que jo sempre t'ajudaré.

Ai, l'alcaldessa que va al mercat buscarà un local dimarts, però tots són massa cars. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Oh, laila, ai, l'alcaldessa que va al mercat per fi en troba un dimecres baratet i amb pocs metres. Oh, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa, oh, laila, ai, l'alcaldessa que va al mercat a delícit el dijous, però se'l queda pels seus ous. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa, oh, laila, ai, l'alcaldessa que va al mercat, l'obertura és el divendres, seitan tofu i altres merdes.

acabar el mercat. El mercat és ple dissabte, però el nano no s'adapta. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, que va al mercat. Fot el camp d'allà diumenge, fent de música algú menja. Som-hi tots. Oh,

Aurora, et tornes a presentar? Ara no ens deixis amb els roders, que ja ens ha quedat ben clar que és un inútil amb els calés. Per cert, què tal s'està el Palau de Matinada? Oi que té un aire fantasmal? I si hi ha la nevera carregada, pots continuar el festival.

0: Ciutadans! És ben sabut pels diables que a la platja de Sant Sebastià hi viuen cubanos amables a bordo del català. Però un se'n va a la guerra amb un matxet cap a ultramar, deixant la mare pel terra i espantant a tots els del bar. La policia que no l'encerta i ell flota a peu del canó, fins que el pugen a coberta més enllà de l'espigó. Allà l'esperen els bombers amb una manta i un cremat, com si fossin bons mariners amb la guitarra cantant llibertat. Mentrestant els nostres locals, que no donen peu amb bola, només pensen en els jornals perquè són més de la vella Lola.
1: David, tu sí que treballes com un cubà, la gent de públic et delata, perquè reunir-te amb el ciutadà no és estar fent birres a la barata. Posant el metge et treu la raó, el Rubí va muntar un folklore. En canvi no surt la reunió amb el xivato del Pastafiore.

0: Tres anys d'un amparluet amb la comissió de seguiment. I a punt de sucar el pernilet, es destrempa cop calent. Tenien lligats els suports, tot semblava que anava rodat, fins i tot acceptant pels acords peticions de dubtosa legalitat. En Rubí demana tornar a les platges i rascar-se els ous de dos en dos. També complaure els frares fatxes movent de lloc els contenidors. La reina Alonso del Margalló vol ser alcaldessa de les botigues en un ajuntament de lladró per fer favors a les amigues. També tenen una altra petició, no sé què d'uns expedients, de merders a la construcció de l'amic de Can Vicenç. Però tot s'ha anat a la merda, per estratègia o per traïció. Està clar que la dama verda se li ha restret al Margalló.
1: L'alcaldessa en aquest acord sempre hi veu il·legalitats. Home, una mica de per favor, que tens dues causes als jutjats. Però els comuns se van mentir, per això tenien l'estruc, que ara és de vot del Rubí, aviam qui dels dos és més ruc.

0: No m'ha tocat la loteria de moment, però sé com els gastaria. Com els 33 milions de romanent. Ai, la de coses que em faria. El Franxo, molts cascos grocs per celebrar el seu aniversari. El festival es menja els mocs i pel presi, el que calgui, Borja Mari. Li donaria uns quilets a la Gallardo, que de sap la barraca. Per anar... Oh, collons. Per anar a fer el safari del Fardú a veure lleones amb l'aca. O per pagar-li les nits Orfidal, de quan van tenir l'atac d'ansietat al veure que el refugi del casal estava tancat i barrat. També invertiria en pirotècnia, en un gran castell de focs, en coets quàntics que fan feina i el nom de Sitges en molts llocs. I compraria lones per estrenar pels expats del carrer Major. Així no faran notes en castellà els poca vergonyes de la comissió.
1: Mònica, no parlis tant de les rates o te les pots acabar empassant. Que al maig et vindran les rates a menjar-te el cul plorant. El teu futur es diu sociovergència, saps que Aliança et fotrà canya. Canvia el pin de la independència per la puta samarreta blanca d'Espanya.

0: El que heu fet al patronat no té perdó de Llucifer. Gràcies a un ajuntament negat us ha quedat com un famer. Us passeu el concurs pel forat, a l'estil del rei Salmaró, escollint un projecte pactat com la reforma de l'escorxador. L'accés incompleix la normativa, tot és cutre, brut i inacabat. Res d'aquella obra vomitiva reprodueix el projecte aprovat. No és la primera del de cultura, del club nàutic ja en surt fatal. Però en demostra ser un cara dura és maladministrant l'hospital. Allà tapa els trapis del director. Per sort, el Covid no hi fa mal. I aprofita la seva ocasió per treure'n rèdit electoral. A l'Ajuntament li arriba l'hora. Amb Terrassa l'entreveu pla. Com a fidel escuder de l'Aurora i per deixar-se influenciar. Un paper amb la faixa farcida, sempre a l'ombra del germà bo, condemnat a aparentar una vida plena d'enveja i repressió.
1: Traieu la malla verda del patronat, la que cobreix el campanar, que segur que l'heu pintat com la punta, que fa cagar. Espero que no t'enfadis, Rodés, i que controlis la teva ira, que el nàutic t'han vist encès, fent volar més d'una cadira.

0: Que pesat és en Salmeró, sempre torna a treure el nas. Quan plegui de la CUP missió, on seguirà donant el cunyàs? Ja no li queden gaires llocs, jo el veig amb el Nacho Rubí. O de cap de colla, d'eren pocs, que els hi falta algú genuí. Posar un carnestoltes tot arreu, és més vell que el pa torrat. Potser encara no s'ho creu, però sabem que està sentenciat. Tant de bo el proper carnestoltes sigui el que devien del Salmerón. M'agradaria veure el Pocasoltes fent un pregó que agradi a tothom. Una cosa que no sabeu, va estar el Patchwork remenant. Quan era un galifardeu, feia més calés que el Flamboyant. Per sort, ni fets ni guanyem, guanyaran mai les eleccions. I de pressi de la grupa, no fotem, que ja ha tornat l'Esteban dels collons.
1: Salmerón, tios, tu que ets un home de cultura i expresident de l'agrupació, què opines de la censura i de la llibertat d'expressió? I tinc una altra pregunta que et voldria formular. Quan manaves a la Junta, la política et feia callar?

0: ¡Sid Getaros! El PSC ha muerto. Asomada maquinista, se la han llevado al huerto para poner al españolista. Investir semejante ciudadano será el peor de sus errores. El mayor logro del fulano fue perder 3 regidores. Agafan un facha d'aclarat, valent, ciutadà i acabat. Sitjatà del Baix Llobregat diu que el castellà està amenaçat. Mai pensaria que diria això, però trobaré faltar el maquinista, que per 4 vots al Sarró jugava a ser catalanista. Però ja no importa, ja no pinta res la Pérez. Veuen que estan en via morta, Carmen de Mairena, que buena eres. Sigo alcalde con honores, tened todos por seguro que habrá menos cojones y más canapés, lo juro.
1: Una jugada molt socialista per anar buidant armaris. Es venen al vot feixista i es converteixen en mercenaris. L'únic punt que li veig de bo, si el Manu repeteix resultats, és que la jove no tindrà cap regidor i podrà començar a dir veritats.
2: Josifé! Tinc una cosa darrere de la banya. I no és per fotre maranya, però tant si perd com si guanya, sempre, sempre, puta Espanya. Aquest jovent estima Espanya. Ara la roja és la referència. No saben que aquella calanya ens va tonyinar per la independència. Cada cop més barrets de palla, amb la rojigualda sobre l'aleta. La festa major ha perdut la batalla i el futur és negre i apreta. Els wokes ens trauran els trons, limitaran els anys a la colla. El castell de foc es faran amb drons i la pirotècnia ja trontolla. Per això et dic, Lucifer, ara toca treure pit. El que el xat GPT no sap fer és que l'Aurora t'aixequi el dit. Es tracta de fumar-se un porro i beure's 4 cerveses. Si no li poses una mica més morro, no podreu ensorrar alcaldesses. Nois, aquí ja no em cau la bava. La cigala ja no se'm posa dreta. Marxo cap a casa a rascar-me la fava, que el Sandré encara hi tinc mig peta.
1: Jani, però ens protegeixen els mafiosos de la xarxa del Vall de Diables, una colla d'envejosos que es pensen que són intocables. T'obliguen a anar amb espardenyes, però ells porten carro i fogall. I si no compleixes les seves ressenyes, et foten fora del ball.
3: Lluís, va per tu. Tot just on era el flamboyant, al carrer mossèn Fèlix Clara. Segur que acaba suant en 600 metres de benestar. Hi ha vapor, cabines privades, bar lounge i sauna seca. 24 hores fotent suades per esdevenir la seva teca. Ells defensen que és un gimnàs, on es podran fortir els canells per poder fer suar el braç tot pujant i baixant pells. Els veïns amb bon criteri pateixen pel trànsit sexual. Més d'un suarà de l'armari i es traurà l'abonament anal. Cristina, se't veu el plomero, que potser són amics teus. Fins i tot pot penjar el sombrero qui vagi a suar els 100 peus. I a Guanyem li va perfecte, és just davant d'on van a fumar. I com sempre donen pel recte, ja tenen on anar a suar.
1: Sí. Els de Guanyem són un calvari. Com els agrada fotre merda. Titllen els comuns de partit minoritari per retirar-li el suport a la verda. I per treure'n l'entrellat, una cosa us dic de veres. L'esquerra els havia convidat a dinar amb el mossèn Junqueras.

0: Aquest any l'exdiablessa ens ha fet un pòster apedaçat. Igual que el teu govern, alcaldessa, que el que sempre et porta al jutjat. Amb la guiu, repuntes les platges, ja té reservada una tombona. Per lluir les colorides natges i de pas anar a dormir la mona. I ara que l'haver fet figa, en David no cosirà ni un botó. Creu, el tio, eh? El tio creu que l'Agnès és una amiga i no sap ni on està l'osó. En veritat enganyar el turista, hauria de passar per Cal Sastre. Veient el que ha fet d'esportista, segur que suma un altre desastre. I l'Eva, que parla pels descosits, per no estressar-se es queda igual. I esfumant-se per les nits somia en marxar al Nepal. La Lila, drets socials i igualtat. Ja has fet un dret a vida. Amagada, pany i forrellat en aquell hangar de Joan Terrida. L'Albertito, el teu home de palla. Amb la pasta i ambient cultural. I tu et posaràs una medalla per 4 pisos de protecció oficial. Ara que ven les eleccions, tenim el govern tot embastat. Ells ens diuen que són els bons, però som el pitjor que ens ha passat.
1: Verdala! La nit de l'esport sitgetà va ser un acte de Can 60. Vas llegir el teu discurs de capellà disfressat de quinqui dels 80. I com treballes menys que ningú, sempre arriba a estar a les reunions. Clar, com ets de Vilanova i la Geltrú, és per la Renfe dels collons. Oh! Oh! Oh! O de ser fet i fer, jo quan em veig d'aquesta manera sóc llançat sense esperar següent Joan Àngel primer. Ara que Déu Bartadem ha tret de sa presència, farem tota diligència per enganyar els mortals. Feu tants enganys i tants mals com pugueu.
2: Coratge, valors, Josifer, que jo sempre seré de guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestressa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
3: Diablesa divina malvada, tu que sembles la ruïna contra la llei divina, vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
2: Culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Digueu no i cremarem a foc etern. Us arrepentiu?

Doncs ara sí, amb els versos satírics de la colla de diables de l'agrupació de Balls Populars, posem el punt final en aquesta connexió des de l'Hort de Can Fals, encara amb el so dels timbals dels diables de la grupa sonant de fons. Hem pogut escoltar el Drac, els Diables de la Vella, els de la Jove, i ara han acabat els Diables de l'Agrupació amb aquest repàs satíric, òbviament, que fan a l'actualitat sitgetana. Deixem aquí la connexió, que acabin de passar un bon 23 d'agost, bona vigília de Sant Bartomeu, que gaudeixin sobretot avui del que queda de dia, d'aquestes 36 hores de festa major, i molt bona festa major. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Terra Alta. Unes alertes que es mantenen l'endemà dels forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès que han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SOS als mòbils no estava justificat.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà pel risc de pluges intenses, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i també a Ponent.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
5: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
4: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una trentena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espais salubres per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts, després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de comparèixer a la Cambra Baixa.
1: I diverses peticions de portar la Fiscalia a la manifestació ultra d'ahir a Barcelona per delicte d'odi. L'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia la documentació perquè tingui coneixement dels missatges i consignes que es van veure i escoltar ahir a la plaça de Sant Jaume a favor del concepte reemigració, que passa per un retorn forçós dels ciutadans emigrants no blancs als seus països. Els comuns, per la seva banda, han adreçat una petició semblant a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de la Generalitat perquè valorin portar-ho a la Fiscalia. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat d'aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons diu la denúncia. El consistori ha emès un comunicat on condemna els fets, expressa el suport de les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. També asseguren des de l'Ajuntament del Picat que són fets puntuals i també aïllats i refermen el compromís amb unes festes segures i respectuoses. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i dels agents rurals determina que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això greuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
6: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
1: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
6: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
1: Els infants també pateixen la calor en la pròpia pell perquè els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. I encara parlant de calor, bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell l'Alba Amor.
3: Trescat Info.

0: projecte?
1: Els primers resultats són molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
2: I parlant del canvi climàtic, l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències d'aquest fenomen, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país de la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves que hi viuen. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
3: Massamba Dambu és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
6: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
7: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.

0: Un quart de sis, obrim l'àrea de servei. Comencem pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Ara hi ha retencions a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, i també en sentit nord a Sant Sadurní d'Anoia. A més, a la C65 hi ha intensitat a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, i també a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. Finalment, a la Ronda de Dalt hi ha retencions també entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. Hi ha un carril tallat en cada sentit. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Tarda de cel variable avui a bona part del país, especialment en zones de muntanya, i en canvi cap a les comarques de Girona i especialment cap a la Costa Brava i punts de la Costa Central predominarà més el sol. Però, com dèiem, amb aquests núvols s'obre les muntanyes del litoral, del prelitoral i a l'àrea del Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al Pla de Lleida que pujaran cap al Prepirineu i fins i tot de cara a aquest vespre es podrien intensificar una miqueta més. També s'esperen alguns ruixats cap a la Terra Alta durant la tarda i aquest vespre. Tot això amb unes temperatures que avui han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Tot i així estan prou contingudes. Les màximes més altes del dia rondaran

0: la xifra dels 34 graus. I tota l'espera del canvi de temps que tindrem demà. Encara durant el matí prou tranquil, tot i l'amenaça d'algunes precipitacions a la façana costanera, i serà demà a la tarda quan es reactivi i s'intensifiquen les pluges a les comarques de Lleida, preferentment, especialment al Pirineu més occidental, amb ruixats, tempestes i calamarsades que poden anar acompanyades també d'una mica de pedra. Les temperatures demà encara prou contingudes, les més altes al voltant dels 33-34 graus, a l'espera de la calor que s'intensifica ficarà a mitjans de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: L'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós han reclamat més protecció per als nedadors d'aigües obertes davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una quarantena de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Des de Palamós, Berta Artigas Puntas.
3: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del castell fins la cala Senyà de Palamós, anar i tornar, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les dues entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors en aigües obertes, com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
4: Clar, el banyista al final és el més vulnerable del mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és l'important.
3: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
2: I 9 de cada 10 treballadors de les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
5: Del pescador. Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
6: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
7: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
5: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
6: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
8: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
5: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una 70 de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
6: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al Xillo.
9: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
5: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
6: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
10: El nostre peix ha de respondre al Engraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica, el peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
5: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
1: Trescat Info.
2: De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte de l'Enric Casacoberta de Mollà per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
11: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
2: L'Enric començarà el repte d'aquí a menys d'una setmana, el dissabte 29 d'agost, i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató sencera.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: I un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en tres dimensions. Sota el paraigua del projecte Talassa documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
12: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Fins ara han documentat una vintena d'embarcacions contemporànies, la majoria al litoral de Tarragona.
1: Esports.
2: Des d'ara i fins a 6:15 amb Xavi Soler. Bona tarda.
13: Bona tarda, i en joc ara mateix un partit de primera divisió. És l'Atlètic de Madrid-Villarreal, el Metropolitano, al minut 23 pràcticament de la primera meitat. De moment, sense gols, un partit on el davanter argentí Julián Álvarez ha començat, de fet comença veient des de la banqueta, en el que és la seva primera convocatòria després de l'intent del Barça de fitxar-lo. El públic del Metropolitano, minuts abans del partit, quan l'han presentat per megafonia, ha xiulat el davanter en aquesta presentació. Reacció contundent de l'afició blanquivermella. Just abans del partit, també, i en declaracions del mitjà del Desmarque, el president matalassé Enrique Cerezo ha assegurat que els jugadors queden a l'Atlètic i també s'ha queixat del comportament del Barça.
14: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
13: I a partir de 10:15, debut aquest any del Barça a la Lliga, jugarà al camp de l'Elx, ho farà sense Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casado i Héctor Ford, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Cancelo, que està a punt per jugar.
15: Yeah, he can play tomorrow.
16: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
13: El partit, com dèiem, començarà a 10:15, des d'una hora abans la transmissió amb la TDT de Catalunya Ràdio. I a partir de les 7, el Sabadell jugarà al camp del Castelló. Això és la segona jornada de segona divisió. El tècnic sabadellenc Ferran Costa veu a bon nivell el seu equip.
17: L'equip està bé, molt centrat en la feina, en el que depèn de nosaltres. Les coses que no podem controlar doncs no ens porten atenció. El que depèn de nosaltres és el treball diari, és haver analitzat bé el partit anterior, haver analitzat bé el rival que tenim davant, haver preparat bé la setmana. Han estat, és una setmana curta, a diferència de l'anterior.
13: Aquest Castelló Sabadell el podreu seguir des de les 7 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Notícia dels últims minuts. En Fórmula 1, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos per davant de Kimi Antonelli, ha acabat segon, i George Russell, tercer. L'acompanyaran al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen just a la primera volta, que ha provocat la bandera vermella i que ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Antonelli continua líder de la general del Mundial. De fet, ha ampliat una miqueta el marge que té en aquesta classificació. Ara té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i a George Russell, que comparteixen la segona posició de la general. I encara motor pendent avui de la IndyCar, perquè Alex Palou sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington. Serà a partir de les 7 i tindrà la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar-se. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió. Una combinació possible seria la victòria del català i el desè lloc, o pitjor, de Kirkwood. I a aquesta hora també pendents dels últims quilòmetres de la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, una etapa que ha sortit de Mònaco i arribarà a Monasc, tot encara en territori francès, una etapa sense molts moviments. Pel que fa a les escapades, ara mateix tot el gran grup agrupat de 6,9 quilòmetres, buscant l'esprint final amb els equips dels velocistes, amb el Lidl de Mats Pedersen o el Visma de Wout van Aert com a principals favorits en aquesta etapa. D'aquí 6 quilòmetres sabrem qui guanya i si Tadej Pogacar manté el lideratge. Recordem, és el líder després de la seva victòria per només 9 centèsimes en la contrarrellotge d'ahir per davant d'Ethan Hayter. Aquesta tarda també pendents de l'hoquei herba, el Mundial, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans busca el pas a les semifinals del campionat en el partit contra Bèlgica, un partit que començarà a 9:15. Una victòria els classifica com a semifinalistes, l'empat els hi pot valer si Austràlia guanya Alemanya en un partit que comença ara mateix. I en tennis també, final del Masters 1000 de Cincinnati, final masculina a les 9, final femenina a partir de l'1 de la matinada, la masculina la disputa en Tiafo contra Fields, la femenina Coco Gauff contra Pegula.
2: Dos quarts de 6 de la tarda, informacions destacades a aquesta hora. Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades per els aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i també carrers. Diuen que s'han sentit abandonats i els va faltar informació i encara hi ha 9 persones que continuen a l'hospital, una d'elles en estat crític. Per tot plegat, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat que enviar un SOS als mòbils del Baix Penedès i del Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc que havia previst el Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Avui es manté l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre. I a partir d'ara i fins a les 6 de la tarda també parlarem de calor per destacar que les associacions d'usuaris de transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. La temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Al País Valencià, per altra banda, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. I també parlarem de Rússia, perquè a menys d'un mes per les eleccions legislatives, Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. Esports, Xavi Soler, bona tarda.
13: Bona tarda. En joc l'Atlètic de Madrid-Vilareal amb empat a 0. El públic del Metropolitano ha xiulat majoritàriament Julián Álvarez, que torna a estar convocat per l'Atlètic després del seu fitxatge frustrat pel Barça. I en motor, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant d'Antonelli i Russell.
2: Una tarda més pel que fa al temps. Els núvols creixen sobre les muntanyes. S'esperen ruixats al nord del Pla de Lleida i al Prepirineu durant la tarda, i al Pirineu seran moderats de cara al vespre. També arribarà la pluja a la Terra Alta. La calor s'intensificarà i les màximes més altes rondaran els 34 graus. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest diumenge a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent amb possibilitats de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. Pel que fa a les darreres pluges, els municipis de més afectats, ubicats al sud del país, comencen a recuperar a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir des de Coma-ruga.
18: Bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
19: Entró agua, entraron cuatro dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Sí que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón y a ver, a cruzar los dedos.
18: Alguns veïns de l'avinguda Brisamar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen la vorera del davant de les cases mentre continuen repassant els danys materials. És el cas d'en Ramon.
20: La afectación de la zona son coches y bajos y la afectación también del hotel, porque hubo ayer una fuga de cloro y fastidió.
18: Precisament aquí, a l'hotel Maramar, aquesta tarda els treballadors i també els bombers estan traient l'aigua del soterrani amb màquines. De fet, segurament sentiu aquest soroll de les màquines de fons. A l'entrada de l'edifici s'hi amunteguen algunes catifes que també han quedat malmeses.
2: Els forts aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès també han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, justificava aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta, i també ha defensat que enviar un SAlerta als mòbils no estava justificat.
21: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal que hi està cremant des de fa dies. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els que són de Gàtova, a la comarca del Baix de Túria, a Castelló. Se'ls demana, però, que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergències. El foc ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona i va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Anem fins allà, doncs, amb el Joaquim Albalate.
22: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
23: És una raça molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
22: Fa uns anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé perquè pesen poc i no fan malbé el terreny. Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny.
2: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la que hi ha a fora, a l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes, ja sigui per retards o per incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
0: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
2: I dels usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment diuen que ho pateixen especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
7: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
2: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren, per altra banda, són les criatures que estudien a Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran el que demana Europa per al 2030.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics que han tingut, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat de cara a properes edicions. Anem fins allà, fins a Prada. Ens ho explica la Laura Bertran.
24: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènech Cross, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
25: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
24: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
26: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarem endavant amb el suport del govern.
24: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de quatre de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups de la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una apunyalada. Tres ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim plana internacional perquè la policia israeliana ha detingut dos joves israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amputat d'una cama que es movia amb crosses a la zona de l'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb una barra de fusta. Les imatges corren per les xarxes socials i, de fet, un dels atacants ja ha entrat a presó, l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat precisament per trets d'un colon israelià. A banda, avui l'exèrcit del país ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats al nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. I per altra banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, que és un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant de dirigents occidentals la voluntat de resistir.
5: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
2: Zelensky també ha dit que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós per al país, responent a una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè s'hi facin els comicis pendents. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
6: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
2: De fet, les ONGs que treballen al terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
8: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
2: I qui també ha dit les seves del Papa Lleó XIV, que avui ha demanat a la comunitat internacional que s'hi impliqui per aturar aquest brot.
9: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
2: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3:15 de la tarda, obrim àrea de servei.

0: Comencem veient com estan les carreteres a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs començarem amb la P7, on hi ha retencions a l'Ametlla de Mar i també a Vilafranca del Penedès. Tot això en sentit nord. A més, hi ha circulació intensa tant a la C31 com després, ja quan s'ajunta amb la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A la C16, a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. També a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. I a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. Per acabar, també, ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, retencions entre les sortides 5 i 6, en sentit Besòs, per les obres que s'hi fan. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Una crònica meteorològica que ens fa Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'aparició de núvols, creixement d'aquestes nuvolades en zones de muntanya, tant del litoral, prelitoral, però sobretot a l'àrea del Pirineu. El temps més assolellat aquesta tarda recaurà a les comarques de Girona, preferentment cap a l'àrea de la Costa Brava. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que poden aparèixer pràcticament a primera hora de la tarda, aproximadament cap a l'àrea de Ponent, i aquests tendiran a intensificar-se una miqueta més a mesura que es desplacin cap al nord, cap a l'àrea del Prepirineu, i serà de cara a la tarda avançada o fins i tot al vespre, quan el Pirineu més occidental, a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, de l'Alt Urgell, podrien intensificar-se una miqueta més. Tot i així, seran entre moderats aproximadament. Tot això en un dia en el qual també s'espera que les pluges puguin arribar aquest vespre, tarda vespre, cap a l'àrea de la Terra Alta, i amb unes temperatures que en general es mostraran molt més suau que no pas ahir. Les temperatures han pujat al voltant de 2 a 6 graus i les màximes més altes del dia avui rondaran la xifra dels 34 graus tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com també cap a Ponent. De cara a la nova setmana i darrera sencera del mes d'agost, vindrà encapçalada aquest dilluns per un augment de la inestabilitat. Arriba una línia de núvols que ens travessarà durant la tarda i que ja es reactivarà quan arribi a Catalunya i farà que les pluges puguin ser intenses a les comarques de Lleida a partir del migdia, sobretot durant la tarda, i seran les més significatives, poden donar-se cap a l'àrea del Pirineu, afectant les comarques de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, la Noguera, àrees també del Solsonès i el Turgell. A la resta del Pirineu sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos, però no tant com a les comarques de Lleida. Tot això en un dilluns de temperatures similars a les de diumenge i s'espera de cara a mitjans de setmana un nou pic de calor que pot coincidir de cara a dimecres.

0: L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, s'ha batut el rècord d'aquest segle. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i el portuguès. Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Arretxe, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i juvenil sobresurt respecte a les altres perquè acumula gairebé la meitat de totes les traduccions. Arretxe atribueix en part les traduccions a l'italià al fet que hi hagi molta docència de català a les universitats italianes i també als membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I Catalunya també és la primera comunitat de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals són a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars. Sobretot aquests, en aquest cas, són de roba vintage. Ens ho explica en Roc Fargas.
3: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci que tenen les grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
4: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
3: Comprar aquesta roba permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Tot i que a Barcelona darrerament hi ha hagut una explosió d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que té més de 900 establiments d'aquestes característiques. Berlín i Roma són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I ara anem fins als Pirineus.

0: Perquè el prestigiós i consolidat Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca aquesta tarda la seva 15a edició amb un concert del Bach Collegium Barcelona i un programa de música barroca. L'escenari, per sentir-lo, és el monestir de Sant Pere de Camprodon. La formació la integren 4 intèrprets especialitzats en música antiga de diferents procedències, dirigits per la violinista barcelonina Ariadna Alcaide. Ho sentim, música d'una gran creativitat i expressivitat de la segona meitat del segle XVII i primers anys del XVIII. Una proposta musical de primer nivell que començarà a les 6 de la tarda. I anem també, parlem ara de l'èxit de participació de la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses, de la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. Aquest any el territori convidat a aquest festival, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-Àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixas, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
1: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: Feixas destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé triplica els 1.900 habitants de les preses i els membres de les companyies. Oi, oi, oi.

0: Després de 10 dies de concerts amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Taburete o la Ludwig Band i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la cinquena edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Per aquesta cinquena edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks. La luna 6 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Esports. Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim en joc un partit a la primera divisió. L'estan jugant el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Hem arribat al descans sense gols, amb empat a 0. Un partit on la notícia ha estat la convocatòria del davanter argentí Julián Álvarez, que comença, això sí, des de la banqueta. És la primera convocatòria amb l'Atlètic després de l'intent del Barça de fitxar-lo. De fet, just abans de començar el partit, el públic del Metropolitano majoritàriament ha xiulat el davanter quan l'han presentat per megafonia. Reacció contundent del públic del Metropolitano i reacció també contundent just abans del partit i en declaracions al mitjà El Desmarque del president matalasser Enrique Cerezo, que ha assegurat que el jugador es queda a l'Atlètic i s'ha queixat també del comportament del Barça en el seu intent de fitxar l'argentí.
2: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: De moment, com dèiem, s'ho mira des de la banqueta Julián Álvarez en aquest partit que està ara mateix al descans amb l'Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0. Veurem si a la segona meitat el tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, té previst de fer entrar el jugador. Això és el que passa ara. A partir de 2:15 el que passarà serà el debut del Barça en aquesta temporada, en aquesta segona jornada. Recordem, no va jugar la primera. Jugarà al camp de l'Elx i ho farà sense Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'ha endut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta fins i tot que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni tampoc Casado i Héctor Fort, que no entren en els plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista, Cancelo, i si sentim Flick podria tenir alguns minuts en el partit d'avui, és un dels darrers fitxatges, Joao Cancelo.
3: Yeah, he can play tomorrow.
4: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell. Was in the right moment
1: on the highest level. El partit, com diem, començarà a partir de 2:15 del vespre. Des d'una hora abans ja el podreu seguir amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I d'aquí a una hora mal comptada, el que podreu seguir també a la transmissió del Tot Gira és el partit del Sabadell a la segona divisió. L'equip sabadellenc juga al camp del Castelló en aquesta segona jornada buscant la primera victòria. Recordem que va empatar a la primera jornada també a domicili un Sabadell que aquesta hora encara no ha fet oficial l'11 titular per aquest partit, un Castelló-Sabadell que, com diem, es podrà viure a partir de les 7 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: D'última hora, final ja de la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, amb victòria per l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat molt clarament a l'arribada final a Manosque, el català Pau Miquel, que ha acabat segon, amb Tadej Pogacar, el líder de la General, que ha acabat en tercera posició, fins i tot esprintant al final, ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslovè continua el líder de la General amb el mallot vermell. Ara té 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert, que s'ha situat segon, i 10 sobre Brennan, els dos ciclistes de l'equip Visma. Demà, tercera etapa, serà la primera que arribarà en Port de Muntanya, en final a Font Romeu. Recordem, demà passat, etapa íntegrament per terres catalanes. Podem sentir en declaracions de Televisió Espanyola les valoracions del ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, que ha valorat aquest segon lloc en l'etapa d'avui.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Parlem ara de motor, perquè Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant de Kimi Antonelli, que ha acabat segon, i de George Russell, que acaba tercer. Són els pilots que l'acompanyen al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha provocat la bandera vermella i ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Ara, la classificació general, Antonelli ha augmentat el marge respecte als seus principals perseguidors. Ara és de 59 punts respecte tant a Lewis Hamilton com a George Russell, els dos empatats en el segon lloc de la general. I encara en motor, cita avui a la IndyCar, perquè Àlex Palou sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington a partir de les 7 i tindrà la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol en 6 anys, el quart de consecutiu, quan encara quedarien 3 curses per disputar. Palou ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà matemàticament campió. Una combinació possible seria la victòria del pilot català i a un desè lloc, o pitjor, de Kirkwood.
5: Trescat Info.
7: Bona tarda, a les 6 en punt. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'una agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un SLR als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat la totalitat dels danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Alberto Núñez Feijóo demana al govern espanyol el confinament per risc sanitari dels migrants de Ceuta que tinguin malalties com la sarna o la tuberculosi. La ministra de Sanitat li recorda que les competències en aquest àmbit són de les comunitats i considera la proposta desproporcionada. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, i també s'investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de 3 nois. I encara els Mossos han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, segons la investigació dels Mossos i els agents rurals. En marxa una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'han instal·lat tendals i ventiladors i s'ha adaptat el vestuari de cotó transpirable i de colors clars per protegir de la calor. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'èbola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid i les ONGs sobre el terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia podria ser molt més gran.
5: Esports.
1: El públic del Metropolitano xiula majoritàriament el davanter Julián Álvarez en la seva presentació després del seu fitxatge frustrat pel Barça. Julián comença des de la banqueta a l'Atlètic de Madrid-Villarreal 0-0, que s'està jugant ara mateix. I l'esprintador anglès Matthew Brennan guanya la segona etapa de la Vuelta per davant del català Pau Miquel, que acaba segon.
7: I I el temps al llarg de la tarda s'esperen xàfecs i alguna tempesta en punts esparsos, no pas de forma general, al Pirineu, Prepirineu i a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Poden ser intenses al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre i demà hi haurà més tronades i algunes pedregades. La temperatura baixarà al final de la tarda.
5: 3CAT Info.
7: Passen 3 minuts de les 6, us informa Quim Codines. Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a 3:15 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
5: 3CAT Info.
7: Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest diumenge a les Terres de l'Ebre amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent amb possibilitats de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. Mentrestant, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar a poc a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir des de Coma-ruga.
8: Bona tarda. Tot i que aquí a Coma-ruga, al Vendrell, encara queden tolls d'aigua, aquesta tarda l'aspecte dels carrers més afectats ja és diferent. Es veu una massa marronosa de terra i pinassa que amb el vent genera pols. Circulen pocs vehicles, però sí que hi ha força grues que en continuen retirant. És el cas del cotxe de la família de la Núria.
9: Si entro agua, entraron 4 dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Así que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón. I a veure, a cruzar los dedos.
8: Alguns veïns de l'avinguda Brisamar no tenen electricitat. Per zones s'han organitzat i netegen la vorera del davant de les cases mentre continuen repassant els danys materials. És el cas d'en Ramon.
10: La afectació de la zona són cotxes i baixos i la afectació també de l'hotel, perquè hubo ayer una fuga de cloro i fastidió.
8: Precisament aquí, a l'hotel Maramar, aquesta tarda els treballadors i també els bombers estan traient l'aigua del soterrani amb màquines. De fet, segurament sentiu aquest soroll de les màquines de fons. A l'entrada de l'edifici s'hi amunteguen algunes catifes que també han quedat malmeses.
7: I els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils no estava justificat.
11: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
5: 3CAT Info.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actue.
13: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar.
12: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una 30ena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espais salubres obrers per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de comparèixer a la Cambra Baixa.
7: Diverses peticions de portar a la Fiscalia la manifestació ultra d'ahir a Barcelona per delicte d'odi. L'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia la documentació perquè tingui coneixement dels missatges i consignes que es van veure i escoltar ahir a la plaça de Sant Jaume a favor del concepte remigració, que passa per un retorn forçós dels ciutadans emigrants no blancs als seus països. Els comuns han adreçat una petició semblant a l'Oficina d'Igualtat de Tracte a la Generalitat perquè valorin portar-ho a la Fiscalia.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
7: El Picat, el Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons diu la denúncia. El consistori, a més, un comunicat on condemna els fets, expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables. Assegura que són fets puntuals i aïllats i referma el compromís amb unes festes segures i respectuoses.
5: 3CAT Info.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del pla d'espais d'interès natural al Montmell Marmellà. I els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els desallotjats de Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, i que és a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergència. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Un ramat de ponis participa aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Aristot, Joaquim Malvalate.
14: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
15: És una raça originària de

0: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
1: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
0: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
2: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
0: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
3: Trescat Info.
4: Bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Bell-lloc d'Urgell, Alba Amor.
5: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i, per l'altra, s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
6: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
5: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
4: Ara és un quart de 7 de la tarda, obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Ara mateix hi ha una intensitat de circulació, tot i que està prou fluïda la circulació a l'AP7, però en tot cas, com dèiem, intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Hi ha retencions a la C31 i posteriorment ja convertida en C65 a aquesta carretera des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. També a l'N2, al Far d'Empordà, en sentit sud, a la C16, a Cercs, en sentit sud, cap a Berga, a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, a la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre les sortides 5 i 6, en sentit Llobregat, per obres. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Carmina.
7: Fins ara.
3: El temps.
4: Una crònica de Dani Ramírez.
8: Dia força tranquil en general. El matinada, matí d'hora, algun duixet ha caigut al Montsià, entre 1 i 3 litres per metre quadrat, en posta mateix o també Ulldecona. I fa poca estona, entre les 4 i les 5, s'han format tempestes a la banda de l'Aragó, sud de l'Aragó. Algun ruixat està entrant cap al sud del Baix Cinca, Matarranya, en aquests sectors entre 1 i 14 litres per metre quadrat, hi ha llamps i trons, i podria ser, doncs, que alguna tempesta entrés per Ponent, des del nord de la Ribera d'Ebre, la zona de Flix o Riba-Roja d'Ebre, fins a la part del Segrià, aproximadament. Algun ruixat pot aparèixer al Pirineu, algun sector a les Terres de l'Ebre, però en general avui no preveiem una situació d'aiguats. En canvi, demà ens passa una petita pertorbació amb aire fred en altura i al migdia es pot iniciar algun xàfec a la zona oest de Catalunya, sobretot doncs, entre l'interior de l'Ebre i l'Alt Pirineu, i al llarg de la tarda i fins al vespre tindrem

0: Tempestes o tronades fortes, amb pedra o calamar-se, moltes zones de l'interior, Pirineu, Prepirineu, tot el sector de Lleida, comarques de Ponent, Catalunya Central i interior de les Terres de l'Ebre. Cap a la costa, algun ruixat. Al perlitoral també, però menys probables, per exemple, entre el Maresme i la Costa Brava. Aquí puja la temperatura demà, però, en canvi, a bona part del país, demà a la tarda, amb aquestes pluges i tempestes localment fortes, hi pot, es pot notar una refrescada. Destaquem que el Meteocat ja ha establert un avís de nivell 3 sobre 6 de pluja forta de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'èbola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
3: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
2: De fet, les ONGs que treballen al terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
4: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
2: Avui el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
5: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche...
2: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. I l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós han reclamat més protecció per als nedadors d'aigües obertes davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una quarantena de persones han participat en una nedada per visibilitzar aquesta problemàtica. Des de Palamós ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
6: Han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, anar i tornar, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les dues entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors en aigües obertes, com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
7: Clar, el banyista al final és el més vulnerable del mar. Qui té més força són les embarcacions. Qui llogui una barca, sobretot que sàpiga les normatives, la reglamentació, el codi ètic, això és important.
6: Les entitats detallen que aquesta problemàtica s'ha agreujat en els últims anys coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
2: 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
8: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
9: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
10: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
8: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
9: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
11: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxova. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
8: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
9: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
12: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
8: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
9: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
13: El nostre peix ha de respondre al Engraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
8: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
2: Esports. Amb en Xevi Soler, bona tarda.
14: Bona tarda, de seguida parlem de la primera divisió de futbol, però abans hem d'anar fins al Nou Castàlia, on el Sabadell juga a les 7 contra el Castelló a la segona jornada de Lliga. Sembla que a aquesta hora ja tenim l'11 titular del tècnic Ferran Costa, del tècnic del Sabadell. Entrem al Castàlia. Francesc Ripoll, bona tarda.
15: Bona tarda, i ja tenim 11 confirmat del Sabadell de Ferran Costa per aquest partit a Castàlia, al camp del Castelló. El Sabadell, que sortirà amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina. A la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp. A dalt, Joel Priego i Gioacchini. L'únic canvi respecte a l'11 de la primera jornada a Gijón, el davanter nord-americà, juga en lloc de Rahman. I aquest partit a les 7 de la tarda a Castàlia, en directe al Tot Gira, Joan el Sabadell buscarà la primera victòria de temporada a un dels camps més difícils de la categoria.
14: Això a la segona divisió, amb el Francesc Ripoll des del Castàlia, vivint aquest Castelló Sabadell. A primera estem ara vivint també el partit que hi ha en joc ara mateix, que és aquest Atlètic de Madrid-Vila-Real. S'acaba d'avançar l'Atlètic de Madrid amb gol del català Marc Pubill, un Atlètic de Madrid que, recordem-ho, juga sense Julián Álvarez a l'11 titular. Recordem, l'argentí convocat per primera vegada des del seu fitxatge frustrat pel Barça, un argentí que s'ho està mirant des de la banqueta, ara som al 15 de la segona, ha fet un canvi Diego Simeone, però n'ha entrat Álvarez, i recordem que abans del partit hi ha hagut una xiulada majoritària del públic del Metropolitano quan Julián Álvarez ha estat presentat per megafonia. Així de contundent la reacció del públic del Metropolitano, també contundent la reacció del president matalassé Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà del Desmarque, que ha assegurat que el jugador es queda a l'Atlètic i s'ha queixat també del comportament del Barça.
16: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo, i que és un jugador de l'Atlètic Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
14: Al minut 16 de la segona meitat continua aquest Atlètic de Madrid 1, Villarreal 0, partit en joc ara mateix. A partir de 2:15, debut aquest any del Barça, jugarà al camp de l'Elx, ho farà sense Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria. Flick, que s'han dut 23 jugadors, ahir ja va posar en qüestió el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. Tampoc han viatjat Rodri, que demà ja entrarà en dinàmica de grup, ni Casador i Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Qui sí que ha entrat a la llista és Joao Cancelo, que està a punt per jugar.
17: Yeah, he can play tomorrow.
18: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
17: Was in the right moment on the highest level.
14: Aquest Elx Barça començarà, com dèiem, a 9:45, des d'una hora abans ja, amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A primera divisió hi haurà abans encara un partit, el que jugaran Getafe Racing de Santander, que començarà a partir de 8:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: A la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, victòria per l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, ha superat a l'arribada final a Manosque, a França, el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogačar, que ha acabat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslovè continua el líder, ara amb 9 segons de marge sobre Van Aert, que és segon, i 10 sobre Brennan, que és tercer. Demà, tercera etapa, primera arribada en Port de Muntanya, en final a Font Romeu. Podem sentir el ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, valorant el segon lloc d'avui en declaracions a Televisió Espanyola.
19: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
14: En motor, Lando Norris ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 per davant de Kimi Antonelli i George Russell, que l'acompanyen al podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, ha provocat la bandera vermella i ha fet que la cursa estigués aturada molts minuts. Antonelli té ara 59 punts de marge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I Àlex Palau sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington de la IndyCar a partir de les 7 i té la primera opció de ser matemàticament campió. Seria el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palau ara mateix té 133 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que sortirà segon. Si Palau surt de Washington amb 162 de marge, serà campió.

0: Dos quarts de set de la tarda, fem una ullada als titulars més destacats. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de La Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. I l'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, Protecció Civil defensa que enviar un és alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Els alcaldes dels municipis damnificats asseguren que encara no han avaluat tots els danys. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. I fins les 7 us explicarem els efectes de la calor a les andanes dels trens de Rodalies i del metro. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que hi fa pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. També us explicarem el repte de l'Enric Casacoberta. El català vol córrer de Chicago fins a Los Angeles per recollir fons per la investigació contra l'ELA. Aprofitant el centenari de la Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. I les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. I els esports amb Xevi Soler, què destaquem?
1: Que Julián Álvarez acaba de sortir al terreny de joc en el partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal, xiulat majoritàriament pel públic del Metropolitano. Recordem, és la seva primera aparició amb l'Atlètic després del seu fitxatge frustrat pel Barça. Que el Barça debutarà a la Lliga a partir de 2:15 al camp de l'Elx i que a les 7 el Sabadell jugarà al camp del Castelló a segona divisió.
0: I el temps al llarg de la tarda s'esperen xàfecs i alguna tempesta en punts esparsos, no pas de forma general al Pirineu, Prepirineu i a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Poden ser intenses al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Demà hi haurà més tronades i algunes pedregades i la temperatura baixarà al final de la tarda.
2: Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a La Ràpita, al Montsià. Cap a 3:15 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Pla Inuncat també es mantindrà durant el dia de demà, especialment al Prepirineu i Pirineu Occidental i Ponent. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar a poc la normalitat. Connectem amb la Montse Mir, que ha visitat Coma-ruga, el Vendrell, comarca del Baix Penedès, i Roda de Barà, al Tarragonès.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, i demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat en aquesta emissora que dijous ja va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar una alerta als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
8: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
9: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
10: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
11: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials, que fa que les altes temperatures no afecti a tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora, en canvi, climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
12: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
12: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè la calor els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat.
2: 3Cat Info.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres d'atenció primària barcelonins els centres de primària, volem dir, barcelonins, estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià i Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Prada, Laura Bertran.
13: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UCE, durant aquest acte de cloenda.
14: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
13: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UCE.
15: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
13: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
2: 3CAT Info.
0: De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte de l'Enric Casacuberta, de Mollà, per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
16: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha retirat davant dirigents occidentals la voluntat de resistir.
17: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky també ha dit que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós per al país, responent a una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè s'hi facin els comicis pendents.
2: 3CAT Info.
0: Un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en tres dimensions. Sota el paraigua del projecte Talassa, documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
18: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Aquests submarinistes busquen restes d'embarcacions contemporànies i fins ara n'han documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. Falta pràcticament 10 segons perquè siguin 3:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb Carmina Malagarriga. Bona tarda.
19: Bona tarda. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Llinars del Vallès en sentit sud i també retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. D'altra banda, també a l'AP7 se circula amb intensitat a Sant Sadurní d'Anoia i a Castellbisbal en sentit nord. A banda d'això, es torna més espessa la circulació a la C31 i posteriorment en el seu encaix amb la C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C16 hi ha retencions entre Cercs i Berga en sentit sud a causa d'un accident. A la P2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada i a Barcelona a la Ronda de Dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Llobregat per les obres que s'hi estan fent. De moment és tot. Actualitzem aquesta informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
19: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
20: Avui algun ruixat, alguna tempesta, en punts de Ponent, Pirineu, interior de l'Ebre. Fa poca estona alguna tempesta activa es trobava ja a tocar de la franja de Ponent entre el Baix Cinca i el Matarranya, entre 1 i 14 litres per metre quadrat. Llamps i trons poden entrar per la zona de Ponent, Segrià, sobretot Ribera d'Ebre, i la tendència és que algun ruixat es pugui anar reproduint al Pirineu o potser Terres de l'Ebre. De moment no sembla pluja torrencial, i sí que demà canvia el temps. Matí variable, més sol cap a Girona i Costa Brava. Algun primer ruixat al migdia en punts del sud o també, sobretot, cap al nord de Lleida, Pirineu i Prepirineu. I serà aquest dilluns, al llarg de la tarda i vespre, compte quan hi ha risc de tempestes fortes, nivell 3 sobre 6. Tenim un avís d'intensitat del Meteocat que ens informa de més de 20 litres per metre quadrat a bona part de Catalunya, llevat d'algun sector de la costa i del prelitoral. Sobretot aquestes tempestes fortes que poden deixar aparat elèctric, llamps i trons i també alguna pedregada, afectaria la zona de Ponent, Pirineu, Prepirineu i també algunes àrees de l'interior de Tarragona o de l'interior de l'Ebre, les més probables, el Prepirineu i el sector nord de Lleida.
21: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
22: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
21: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també hi ha botigues particulars, sobretot de roba vintage. Ens en parla en Roc Fargas.
23: Encara ens falta molt per tocar sostre. És a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
0: Ara sí, sentim en Roc Fargas.
24: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
25: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
24: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
1: Les modes vintage sempre van i vienen. En este moment és molt fort. Además, hay mucha consciència en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
24: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
3: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
24: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.

La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a omplir-se de música aquest vespre per sentir la veu de la soprano Rosanne Matanxian amb la pianista Marguerite Sargsyan. La soprano armènia Rosanne Matanxian torna a la Schubertíada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Malgrat la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó, l'han convertida en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del també armeni Komitas i de Dvořák, Tchaikovsky i Strauss. És un concert que començarà a 9:15 del vespre i que forma part de la programació del Festival Empordanès Schubertíada, que s'allargarà fins al 30 d'agost.

0: Surten a subhasta el piano i el micròfon de Freddie Mercury, el llegendari vocalista de la banda britànica Queen. Els objectes els licitarà la casa de subhastes Prop Store entre l'1 i el 2 d'octubre. Els articles formen part de la col·lecció del productor discogràfic alemany Reinhold Mack, que havia treballat en bandes com Lelo o Queen, entre d'altres. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Munich, que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. La subhasta també inclou un micròfon utilitzat pel cantant tant per gravar la veu principal com els cors i esborranys manuscrits de les cançons My Love is Dangerous i Let's Turn It On, incloses al seu primer disc en solitari, Mr. Bad.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, parlem de futbol, perquè ara a les 7 començarà el Castelló-Sabadell de la segona divisió, el nou Castàlia, un partit que ja estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Sabadell que jugarà amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Bonaldo i Miqui Codina en defensa, Urri, Quadri i Pere Pons. Al mig del canvi, al davant, Joel Priego i Joaquini. De fet, aquest davanter, Joaquini, és l'únic canvi que ha introduït Ferran Costa a l'11 del primer partit al camp de l'Sporting en substitució de Rahmani. Pel que fa al motor, també a les 7 començarà el Gran Premi de Washington de la indicar una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la indicar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar després de la d'avui. El pilot català té 133 punts de marge sobre qui el Kirkwood, que sortirà segon, i necessita marxar amb 162 punts o més per ser campió. Això seria possible si avui Palou guanya i Kirkwood queda desè o pitjor.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara de la primera divisió perquè està a punt d'acabar. El partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, un partit que ara mateix està empatat a 2. Els matalassers s'han avançat, el Villarreal després s'ha posat 1-2. I amb una vermella directa inclosa el matalasser Lenormand, però tot just fa uns minuts Giuliano Simeone acaba empatat al partit, un partit que tot just ara arriba al minut 90 i que per intentar remuntar el partit, Diego Simeone ha fet entrar Julián Álvarez. Sentim la reacció del Metropolitano quan el davanter argentí ha començat a jugar.

0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
1: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Després d'aquest partit es jugarà el Getafe Racing a 7:45 del vespre i a la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta lliga. A partir de 9:45, els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'alemany ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que Valde pugui marxar del club. Tampoc ha viatjat Rodri, que aquests dies s'ha exercitat al marge i demà dilluns començarà a fer dinàmica de grup. Sí que ha entrat a la llista Joao Cancelo, que està disponible per jugar aquest partit.
2: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
0: Després, volíem dir, el partit, com dèiem, començarà a 9:45 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona etapa de la Vuelta de Ciclisme, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i Tadej Pogacar, que ha acabat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové ara continua líder, més ben dit, amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria d'etapa en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa d'aquesta Vuelta a Espanya, 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Noda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona. Trescatinfo. El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
4: It sounds boring, but...
5: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de 2 bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los 2 victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder ara, Kimi Antonelli, té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general.
6: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabarem amb Mundial d'hoquei herba perquè la selecció espanyola masculina amb 12 catalans busca avui el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit començarà a 9:15 del vespre.
6: Trescat Info.
7: Molt bona tarda a les 7.

0: Molta atenció perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil, de fet, manté encara actiu el pla inuncat per avui a la tarda a les Terres de l'Ebre. A les del Segrià, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, també pot haver tempestes i fort vent. L'avís demà es mourà cap a Ponent i cap als Pirineus. Els pobles més afectats per les fortes precipitacions de la matinada de dissabte continuen treballant per recuperar el més aviat possible la normalitat. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home avui de matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís que havia hagut una agressió entre diversos grups i, quan han arribat al lloc dels fets, han trobat l'home ferit d'una punyalada. Els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però l'home ha acabat morint. Mossos d'Esquadra, que també han detingut un home de 40 anys, acusat en aquest cas d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, a la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. El govern espanyol descarta confinar els migrants a Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana que ho faci el PP. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè diu que el risc és baix. I a més recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un vehicle calcinat que va originar el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. S'ha fet una investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i agents rurals. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Rússia està planejant allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions que faran el dia 18 de setembre. El president ucraïnès afirma que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra el seu país. Èxit de participació, tant de públic com d'artistes. A la 44a edició del Festival de Ball Tradicional Les Dansa de les Preses, a la Garrotxa, s'ha tancat avui al matí. Aquest any han participat companyies del Perú, el País Basc, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia.
1: Esports.
2: És a punt de començar el Castelló-Sabadell, segon partit dels vallesans a la segona divisió. Un duel que ja estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 al Camp de l'Elx i des d'una hora abans en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, a punt d'acabar en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe ara a les 7 ha de començar la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que pot proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: Seguiment, doncs, de cara d'aquestes precipitacions que poden aparèixer en aquestes zones de Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i comarques de Ponent, amb unes temperatures que avui han començat una recuperació progressiva. Tornarem a tenir temperatures altes a meitats de setmana, però avui, de moment, a la tarda, començaran a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de l'estat de la tarda, us parla Jaume Brufau. Protecció Civil manté activada l'alerta inuncat per intensitat de pluges avui a la tarda a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. El Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, amb ratxes fortes de vent i amb esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. De fet, el pla inuncat es mantindrà durant tot demà, sobretot al Prepirineu i Pirineu Occidental i també a Ponent. Els municipis més afectats pels aiguats de la matinada de dissabte comencen mica en mica a recuperar la normalitat. Hem anat a fer un seguiment de com està ben vivint avui a la tarda la situació després dels aiguats, en punts com Comarruga, al Vendrell, a la comarca del Baix Penedès i també Roda de Barà, al Tarragonès. Montse Mir.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Comarruga, al Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. i demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats que van caure al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats que els van patir. Avui la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat en declaracions a aquesta emissora que dijous van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un alerta als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els aiguats han fet diversos ferits, 9 de les persones ferides continuen hospitalitzades, una està en estat crític. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de 4, la policia ha rebut un avís que hi havia hagut una baralla entre diversos grups en aquesta població. Quan els agents hi han arribat, han trobat un home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat al Segrià condemna les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al seu municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys, acusat d'haver fet presumptament tocaments a nois, alguns menors, ahir a la nit, a la festa major de la població. Però la policia també investiga un altre presumpte agressor sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte l'haurien assaltat amb una navalla i li haurien fet tocaments, a més d'amenaçar-la.
1: 3Cat Info.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta i ara per la situació sanitària. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama que confinin tots els migrants amb malalties com sarna o tuberculosi. I el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat. Recorda el líder del PP que les competències són de la ciutat autònoma en Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
9: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
8: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, i a partir de dimarts, fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: I el gruix dels consellers del govern tornaran demà al despatx i dimarts tenen ja la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i en les protestes dels mestres, i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat o temporals que hem tingut aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions que ja van deixar el calendari a la jornada de vaga marcada pel primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar tot un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi a aquest conflicte laboral. La mobilitat també és una altra de les prioritats que es marca el govern de Salvador Illa, que el cap de setmana vinent es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, per traçar l'estratègia d'aquest nou curs polític. Un començament de curs amb una trobada fora de Palau amb una pràctica ja habitual de l'executiu de Salvador Illa per després de les vacances. L'agost de l'any passat la van fer a Arnes, a la Terra Alta. I avui s'ha acabat la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. S'ha fet amb una valoració positiva dels organitzadors perquè s'ha pogut fer aquest any, però també amb un toc d'atenció. Han tingut dificultats econòmiques que n'amenacen la continuïtat. Durant tota aquesta setmana, Prada, Laura Bertran, hi han passat fins a un miler de persones.
10: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
11: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
10: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques, però el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
12: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
10: Segons les dades, més de 1.000 persones hi han participat en una setmana, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa d'haver provocat el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa a prop de la pista forestal que porta cap al Castellot. La investigació conjunta que van fer Mossos i agents rurals ha permès de relacionar el vehicle amb l'origen de l'incendi i reunir prou indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar és dins del Pla d'Espais d'Interès Natural, el Montmell-Marmellà. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis han donat per estabilitzat el foc forestal que hi crema encara. Les autoritats permeten el retorn d'alguns desallotjats, però amb condicions com, per exemple, els veïns de Gàtova, que han pogut tornar a casa seva, aquesta població del Camp de Túria a Castelló, però els han demanat que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin tancats a casa per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergència.

0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig ja de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes marcades pel dia 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Vladimir Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Ara fa un parell de setmanes, Zelensky ja va dir que Moscou estava preparant el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del dia de la independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant de dirigents occidentals la voluntat de resistir.
1: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Volodymyr Zelensky també ha afirmat que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós pel país, responent així a una petició controvertida que li ha fet el seu exministre de Defensa perquè hagi comicis a Ucraïna. I un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre mateix de Gaza. El petit estava dins d'una tenda de campanya en un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de la metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem que hi havia a prop. Els equips d'emergència han portat el nen a l'hospital, però no l'han pogut salvar. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest mateix camp de refugiats i havien matat un home de 25 anys. Tots aquests bombardejos vulneren l'alto el foc que teòricament està vigent a la Franja de Gaza des de l'octubre de l'any passat. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat com a mínim 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 menors.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de vuit. Trànsit i temps. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès fins a la Granada, en sentit nord. Hi ha un carril tallat. I a Llinars del Vallès, en sentit sud. Tant a la C31 com a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. De fet, hi ha retencions importants ja a la C31 a causa d'un accident. A la C16, retencions de Cercs fins a Berga, en sentit sud, per un accident també. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, per les obres que s'hi fan. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. I també hem de dir, a la LL11, a Lleida, hi ha un carril tallat en sentit oest, també a causa d'un accident. Finalment, a la Ronda de Dalt hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Llobregat, també per obres. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Dia força tranquil en general. Matinada, matidora, algun duixet ha caigut al Montsià, entre 1 i 3 litres per metre quadrat, en posta mateix o també Ulldecona. I fa poca estona, entre les 4 i les 5, s'han format tempestes a la banda de l'Aragó, sud de l'Aragó. Algun ruixat està entrant cap al sud del Baix Cinca, Matarranya, en aquests sectors entre 1 i 14 litres per metre quadrat, hi ha llamps i trons, i podria ser doncs, que alguna tempesta entrés per Ponent, des del nord de la Ribera d'Ebre, la zona de Flix o Riba-Roja d'Ebre, fins a la part del Segrià, aproximadament. Algun ruixat pot aparèixer al Pirineu, algun sector a les Terres de l'Ebre, però en general avui no preveiem una situació d'aiguats. En canvi, demà ens passa una petita pertorbació amb aire fred en altura i al migdia es pot iniciar algun xàfec a la zona oest de Catalunya, sobretot doncs, entre l'interior de l'Ebre i l'Alt Pirineu, i al llarg de la tarda i fins al vespre tindrem tempestes o tronades fortes amb pedra o calamarsa, moltes zones de l'interior, Pirineu, Prepirineu, tot el sector de Lleida, comarques de Ponent, Catalunya Central i interior de les Terres de l'Ebre. Cap a la costa, algun ruixat. Al prelitoral també, però menys probables, per exemple, entre el Maresme i la Costa Brava. Aquí puja la temperatura demà, però, en canvi, a bona part del país, demà a la tarda, amb aquestes pluges i tempestes localment fortes, hi pot, es pot notar una refrescada. Destaquem que el Meteocat ja ha establert un avís de nivell 3 sobre 6 de pluja forta de més de 20 litres per metre.

0: Metre quadrat en 30 minuts.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% del total. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic afecta el seu principal motor econòmic, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur de molts joves. En fem anàlisi d'aquesta qüestió des de Burkina Faso, a Amèlia Borràs.
3: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Nous avons des gens qui sont, par exemple,
5: tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
6: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
7: Chaque dimanche.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
9: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tú trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentre està lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Bones sensacions entre els temporers que participen en una prova pilot que s'està fent per mirar de millorar les seves condicions corporals davant de les altíssimes temperatures que han de patir mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions a la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Un dels camps on s'està donant a terme aquesta iniciativa és el Pla d'Urgell, en concret, a Bell-lloc d'Urgell. Alba Mor.
10: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i per l'altra s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
11: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
10: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
2: I les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor que fa les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen sobretot temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies o del metro a Barcelona, sobretot quan s'hi acumula molta gent que s'està esperant o per retards o per incidències. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius d'aquestes altes temperatures que pateixen els viatgers.
12: a partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
2: I els usuaris...
13: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
14: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
15: Sortir amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
16: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
2: Des de Transports Metropolitans a Barcelona reconeixen que estan estudiant també mesures per reduir aquesta calor que fa les andanes al metro, però tot i això, el seu conseller delegat, en Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta fer-hi alguna actuació.
17: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident, però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
2: I és que els experts també ja han dit que en ple estiu la temperatura que fan algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus més que la que fa fora. I és que són espais subterranis que acumulen molta calor i tenen menys capacitat per poder-la dissipar.
1: 3CAT Info.
2: Poc més de 5 minuts i seran 8:15.
1: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
18: Bona tarda, parlem de futbol perquè ja tenim en joc el Castelló-Sabadell de la segona divisió, el nou Castàlia, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, minut 21 de la primera meitat i el Sabadell que empata a 0 contra el Castelló, però ha tingut bones oportunitats. Pel que fa al motor, també ha començat el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan després d'aquest encara quedaran tres curses, volíem dir, per disputar. El català, per exemple, necessita guanyar la cursa avui que el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, sigui desè o pitjor. De moment, 6 voltes de les 147 previstes i Kirkwood, que es troba en primera posició amb Àlex Palou segon. Per tant, avui no hi hauria títol de català.
1: 3CAT Info.
18: Parlem ara de la primera divisió perquè l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 amb dos penals pels groguets i una vermella directa pel matalasser Lenormand. Durant el partit i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim.

0: Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Així tot, el capital de l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, ha donat suport al seu company. N'ha parlat a DAZN.
1: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar. Y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podamos estar felices.
0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
2: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Ara, a dos quarts d'avui, començarà el duel entre el Getafe i el Racing i la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta lliga a partir de 2:15. Els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'alemany ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que aquest pugui marxar del club. Tampoc ha viatjat Rodri, que aquests dies s'ha exercitat al marge i demà dilluns entrarà en dinàmica de grup, però sí que hi és Joao Cancelo, que està disponible per jugar al partit. Aquest duel, com dèiem, començarà a 2:15 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. A la segona etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, victòria per a l'esprintador del Bisma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon. Tadej Pogacar, el líder d'aquesta Vuelta, ha acabat tercer. L'eslové manté aquest mallot vermell i ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa com a la seva propera oportunitat per poder aconseguir una victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
4: Trescat Info.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
5: It sounds boring, but
6: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. Destaquem que aquesta hora Protecció Civil manté actiu, demana molta precaució perquè manté actiu el pla inuncat per les Terres de l'Ebre, a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, també hi pot haver tempestes i fort vent. L'avís demà es desplaçarà cap a Ponent i cap als Pirineus. Els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se i a 9 persones encara ingressades als hospitals. Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home avui de matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís que havia hagut una agressió entre diversos grups i quan han arribat al lloc dels fets han trobat l'home ferit d'una punyalada. Els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però l'home ha mort. Des d'ara fins a les 8, entre altres qüestions, explicarem que avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos, ha mort més de 2.500 persones. Les Nacions Unides alerten que el virus es propaga molt de pressa i les ONGs que treballen al terreny creuen que l'impacte real de l'epidèmia pot ser encara molt més gran. I també parlarem del projecte Talassa, en què un grup de submarinistes està recorrent diferents punts de la costa catalana amb l'objectiu de localitzar i documentar embarcacions enfonsades. Treballen a la preservació del patrimoni subaquàtic mitjançant tecnologia de gravació i escaneig que permet reconstruir digitalment les restes d'aquests vaixells. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Parlem d'esport en directe perquè tenim en joc el duel entre el Castelló i el Sabadell, on els vallesans ara mateix estan empatant a 0 al minut gairebé 29 de la primera meitat. D'altra banda, aquest vespre debutarà el Barça a la primera divisió a partir de 2:15 i des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, mentre el Metropolitano, l'afició de l'Atlètic de Madrid, ha escridassat Julián Álvarez en l'empat a 2 contra el Villarreal.
1: Seguiment, doncs, de l'evolució encara d'aquests xàfecs i tempestes en aquests punts, com us dèiem, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre i comarques de Ponent, perquè poden ser intenses al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Cosa que fa que Protecció Civil mantingui activada l'alerta inuncat per aquesta intensitat de precipitacions. El Servei Meteorològic també emet un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes fortes amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El pla inuncat també es manté durant tot el dia de demà, sobretot al Prepirineu i al Pirineu Occidental i a Ponent. Els municipis més afectats per les riuades que hi va haver amb els aiguats de la matinada de dissabte, mica en mica, miren de tornar a la normalitat. Avui a la tarda, amb la Montse Mir, hem visitat Comarruga, el Vendrell, a la comarca de l'Baix Penedès, i Roda de Berà, al Tarragonès. Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Comarruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos impuestos que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Berà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
1: Els aiguats van provocar ferides a diverses persones. 9 d'aquestes persones encara estan ingressades als hospitals i una està en estat crític. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat avui a 3CAT Info que dijous van activar el pla inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar unes alertes als mòbils, ha afirmat, no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de quatre de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia hagut una baralla entre diversos grups de la localitat. Quan els agents ja han arribat, han trobat a l'home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM han anat fins al lloc dels fets, l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'extrema dreta representada per Alternativa per Alemanya encapçala amb un 43% els sondejos previs a les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes. Alternativa per Alemanya supera amb 20 punts el seu rival més immediat, la Unió Cristiana Demòcrata de l'actual canceller, Friedrich Merz. Socialdemòcrates i Verds superen per poc el 5%, que és el mínim necessari per poder accedir al Parlament regional. Si aquestes formacions no arriben a aquest 5%, l'extrema dreta assolirà la majoria absoluta i, per primera vegada, governarà un estat federat alemany. Avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat, les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis. Les Nacions Unides adverteixen que el virus es propaga molt ràpidament.
0: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: De fet, les organitzacions no governamentals que treballen al terreny, com ara Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquest brot d'Ebola pot ser encara molt més important. Ho ha advertit un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
8: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: Avui el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
9: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
1: El pontífex demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. I el Vaticà, precisament, fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons que explica l'agència de notícies Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. Amb més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans d'Itàlia i se situarà als afores de Roma, concretament a Santa Maria di Galleria, una finca propietat de la Santa Seu que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola perquè la idea és que totes les plaques solars també puguin aplegar cultius a sota. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos. El va començar el Papa Francesc el 2024 i ara té continuïtat sota el mandat de Lleó XIV. Són 8:15.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte, el gran repte que es marca l'Enric Casacuberta de Moià per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66 als Estats Units, vol córrer gairebé 4.000 quilòmetres amb aquestes finalitats solidàries. N'ha explicat els objectius a 3CAT Info.
11: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà a recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
1: Si tot va bé, començarà a córrer dissabte que ves i té previst d'acabar aquesta gran cursa el dia 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia de mitjana una distància d'entre mitja marató i una marató, uns 21 quilòmetres i escaig, i els 42 quilòmetres. Una quarantena de persones han participat avui en una nedada que s'ha fet entre la Cala Castell i la Cala Senyà, a Palamós. Han reclamat amb aquesta nedada més seguretat pels nedadors davant de l'augment d'embarcacions recreatives. I és que SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen que hi hagi una normativa més clara i que es fixin distàncies de seguretat. I Girona, Berta Artigas Fontàs.
3: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nadadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
12: Nadadors, pàdels, caiacs no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia, perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre, perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
3: L'entitat posa com a exemple els bussejadors, que estan senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
13: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar que aquí llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
3: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.
1: Un grup de submarinistes està recorrent diferents punts de la costa catalana amb l'objectiu de trobar i documentar embarcacions enfonsades. És el projecte Talassa, a través del qual un equip treballa en la preservació del patrimoni subaquàtic mitjançant tecnologia de gravació i escaneig que permet reconstruir digitalment aquestes restes dels vaixells. Les inversions es fan fins a uns 40 metres de profunditat, on aquests submarinistes enregistren les estructures de les embarcacions per després poder-ne elaborar models tridimensionals. Albert Bim, director d'aquest projecte, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la iniciativa vol sobretot contribuir a conèixer, conservar i difondre tot aquest patrimoni que tenim sota l'aigua.
14: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Un projecte que, sobretot, se centra en restes de vaixells contemporanis.
14: Se centrem en delictes que localment tenen certa importància, sobretot sentimental, com podrien ser els delictes del cementiri de Pèssis de l'Ametlla de Mar, que són barcos enfonsats de pescadors, que ja van acabar la seva vida útil, es van desballestar i es van enfonsar per fer uns biotops.
1: De moment ja han aconseguit documentar gairebé una vintena d'embarcacions repartides per diferents zones de la costa catalana, tot i que la major part d'aquestes troballes, han explicat, estan al litoral tarragoní. Catalunya és la primera comunitat autònoma a tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes són iguals, no totes són del mateix sector. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però sobretot botigues de particulars de roba vintage. Rob Fargas.
15: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
16: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
15: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
17: Estas modas vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho, bien,
15: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
18: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
15: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
10: Trescat Info.
1: Passa un minut i mig de 7:45. Trànsit i temps a punt. Des de l'equip viari primer. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Jaume. A la P7 hi ha retencions a Banyeres del Penedès i també de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions a Santa Maria de Palau-Tordera en sentit sud. De fet, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També retencions a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C31, posteriorment convertida en C65, dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, retencions a la C31 per un accident. A la C16, entre Cercs i Berga, en sentit sud, també per un accident. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc, en aquest cas per obres. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, també per obres. A l'L11, a Lleida, en sentit oest, a causa d'un accident, hi ha un carril tallat. Com també un accident a la G651. Es dona pas alternatiu a Palau-Sator, a causa d'un accident, com dèiem. I, finalment, a la Ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
19: Bona tarda.
10: El temps.
1: La previsió és del Dani Ramírez.
20: Avui ha fet calor, s'ha anat tapant a la tarda, han pujat entre 2 i 5 graus les temperatures, fins a 36 a Vinebre, a Xerta i a Seròs, 35 a Torres de Segre, també a Lleida o a Tàrrega i a Sant Romà de Vell, al Pallars Jussà, també han arribat aquests 35. S'ha anat tapant, tenim una gran enclusa, aquests núvols alts que procedeixen d'un gran cumulonimbus que es troba a l'Aragó. I, per tant, allà sí que hi ha tempestes, punts del Matarranya, fregant també amb la Terra Alta, Baix Cinca, hi ha pluges en aquests sectors de 1, 3, fins a 26 litres per metre quadrat a Maella, també pluja a Favara, Nonasp, en aquest sector, i sembla que de tant en tant aquesta tempesta vol entrar cap al nord de la Terra Alta, Segrià, Ribera d'Ebre, però no ho acaba de fer. Estarem pendents, porta 3 hores encallada a la zona sud de la franja de Ponent. Algun ruixat també des de la Baixa Ribagorça, que anirà pujant cap a l'Alta Ribagorça. Bé, demà un dia variable al matí, més inestable a la tarda. Atenció, tenim avís del Meteocat de tempestes fortes a partir del migdia i tarda fins al vespre. Pel que fa al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, de Lleida, totes elles, també Catalunya Central i bona part de l'interior de Tarragona i Terres de l'Ebre. En aquest sector s'hi poden caure més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, amb un nivell 3 sobre 6 d'aquest perill de tempestes fortes. També risc de pedra o calamar-se. I, en canvi, cap a la costa i al prelitoral, molt poca pluja o algun ruixat més aïllat, més probable, al litoral sud i cap al Baix Empordà i la Selva.
10: A Trescat Info,
21: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
10: Insostenibles.
22: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
10: El retrat d'un planeta en crisi.
23: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
24: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
10: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Èxit de participació a la 44a edició del Festival Es Dansa de les Preses a la Garrotxa, que ha tancat avui amb la participació de més de 300 artistes. L'edició d'aquest any, a més, ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del certamen. Aquest any, el territori convidat ha retornat la dansa de l'arrel tradicional al País Basc, de l'àmbit internacional i empres per companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixes, en fa una valoració més que positiva.
2: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient. Per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
1: També ha destacat el caliu i la proximitat que s'ha establert entre el públic, que gairebé ha triplicat els 1.900 habitants de les preses, i els membres de les diferents companyies.

0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran es torna a omplir avui al vespre de música per escoltar la veu de la soprano Rosan Mastaxian amb la pianista Margarit Sarkisyan. La soprano armènia torna a la Schubertiada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Tot i la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó, l'han convertit en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del terme armeni Komitas i de Dvorak i Tchaikovsky, així com d'Strauss. Concert d'aquí a poc més de mitja hora i que forma part de la programació del Festival Empordanès Schubertiada, que s'allarga fins al dia 30. Nou de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones, una indústria alimentària que ha nascut d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però que ha sigut la dona sempre qui ha dominat en el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. I avui en dia, 300 anys després, el sector continua sent altament feminitzat, Maria Aguixà.
1: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
2: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
3: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda, que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
1: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
2: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
4: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien amb barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
1: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
2: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
5: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados.
1: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
2: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
6: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis Incrasicolus A. I, a veure, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
1: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
7: Trescat Info. Esports.
0: Fins a les 8, Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, parlem de futbol perquè tot just acaba d'arribar al descans el partit entre el Castelló i el Sabadell de la segona divisió al Nou Castàlia, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, com diem, partit al descans 0-0 pels vallesans. Pel que fa al motor, també tenim en marxa el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Palou busca el seu cinquè títol de la IndyCar, el quart consecutiu, quan encara queden 3 curses per disputar. El català avui necessita una forta carambola que de moment no s'està produint perquè Palou ara mateix és segon en aquesta cursa i el seu màxim perseguidor a la general, Kirkwood, és primer. Això sí, encara queden moltes voltes, només se n'han corregut 36 de 147.
8: 3CAT Info.
7: Parlem ara de la primera divisió perquè l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 amb 2 penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalasser ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera sobre la gespa, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que en roda de premsa ha justificat l'entrenador Diego Simeone.
9: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
7: En aquesta mateixa línia, i just abans de començar el partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat a El Desmarque que Julián Álvarez es quedarà com a matalasser i s'ha queixat del comportament del Barça.
10: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
7: A 8:15 ha començat el duel entre el Getafe i el Racing. De moment es manté empat a 0. I la jornada d'avui la tancarà el debut del Barça en aquesta lliga. A partir de 9:15, els blaugranes visiten el camp de l'Elx amb una llista de convocats en què no hi és Alejandro Valde per decisió de l'entrenador Hansi Flick. L'Alemanya ahir va posar en dubte el compromís del lateral català i ara mateix no es descarta que pugui marxar del club. En aquesta llista hi és Joao Cancelo, no ha viatjat Rodri, que demà dilluns entrarà en dinàmica de grup. El partit, com dèiem, a 9:15 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I acabarem parlant de ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat l'arribada final a Manosca al català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer, precisament l'eslové, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
11: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
7: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria. Demà, tercera etapa, 174 quilòmetres de muntanya, un port de primera categoria i final en un de segona.
8: Fresca Info.
12: Molt bona tarda, són les 8 de la tarda.

0: Alerta perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat del nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. El gruix de consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. El govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa de Major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. Detinguts dos adolescents israelians per apallissar amb un pal un palestí de Cisjordània amb una cama amputada. Les imatges s'han difós a les xarxes socials i un dels atacants ha ingressat a presó. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui amb la participació de més d'un miler de persones. Els organitzadors n'estan satisfets, tot i que aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. Des del govern asseguren que la iniciativa té futur. I rècord de traduccions de llibres en català a altres llengües. Amb 385 originals traduïts l'any passat, es va batre la marca del segle. Les versions en català, en castellà, italià i portuguès encapçalen aquest rànquing.
1: Esports.
2: Al descans, el Castelló-Sabadell, partit del segon partit dels vallesans a la segona divisió, un partit que de moment està amb empat a 0, un duel que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest vespre debutarà el Barça a 2:15 a la Lliga al Camp de l'Elx i en directe a la TDT. D'altra banda, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2 en un Metropolitano que ha escridassat Julián Álvarez. I també en directe tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa que podria proclamar campió per cinquena vegada el català Àlex Palou.
0: I al temps, tenim cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interiors de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda. Passen pràcticament 4 minuts de les 8. Els informa Quim Codines fins al punt de les 9.
1: 3CAT Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se. Ens ho explica des del Vendrell la Montse Mir. Bona tarda, Montse.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener y demás. Palos impuestos que se pagan.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
0: Els forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès han causat indignació entre els afectats. La subdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, ha justificat aquesta emissora que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SLR als mòbils no estava justificat.
7: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici d'aquest curs, amb una trobada fora del Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu del Salvador Illa per després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnès a la Terra Alta.
1: 3CAT Info.
0: I el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut, d'estar de vacances, mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola. Ens ho explica des de Madrid l'Alba Gil.
8: Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació Ceuta des de Lanzarote.
9: Sigue vacaciones con sus chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
10: Esté tumbado a la bartola en la playa.
11: En su hamaca, con sus bermudas.
8: Santiam Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
12: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
8: I qui ho decideix és el president espanyol.
12: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment, en el mes d'agost, són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
8: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
13: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
8: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
13: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar, doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
8: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta. Ara, però, per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el ministre de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
15: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención,
16: en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
14: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, ahir la nit, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que, durant la matinada de dissabte, la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
1: 3Cat Info.
0: I avui tanca la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, amb una valoració positiva dels organitzadors perquè s'ha pogut fer aquest any malgrat les dificultats econòmiques. Al llarg de tota aquesta setmana hi han passat 1 miler de persones. Prada, Laura Bertran.
17: Satisfacció a l'hora de fer balanç de luce, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
18: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
17: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques, però el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
19: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
17: Segons les dades, més de 1.000 persones hi han participat en una setmana vingudes del conjunt dels països catalans.
1: 3Cat Info.
0: La policia israeliana ha detingut 2 joves israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amputat d'una cama que es movia amb crosses a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb una barra de fusta. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants

0: per atacs de soldats o de colons israelians. I a Gaza, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper i els equips d'emergència l'han traslladat a l'hospital, però no li han pogut salvar la vida. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un home de 25 anys. Aquests bombardejos vulneren l'alto el foc que, teòricament, està vigent a la franja de Gaza des de l'octubre del 2025. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat almenys 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 eren menors d'edat. I en les últimes hores, Israel ha amenaçat d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecten nous globus o estels sobre el territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut diversos. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
1: 3Cat Info.
0: Ara és un quart de nou, obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
2: Bona nit. A l'AP7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar, a Castellet i la Gornal i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. I pel que fa al tram nord de l'AP7, a Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, hi ha un carril tallat per un accident. A la 2, retencions a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C16, de Cercs a Berga, en sentit sud, per un accident. A l'AP2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la C31, com també a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. De fet, a la C31 hi ha un carril tallat a causa d'un accident. A la G651, a Palau-Sator. S'hi dona pas alternatiu a causa d'un accident. També retencions a l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la C32 a Viladecans, en sentit nord, a la B20, al Prat de Llobregat, en sentit nord, hi ha un vehicle avariat. I, finalment, també ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
2: Fins ara.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
3: Bona part de Catalunya es troba ja ben ennuvolada. Són núvols que venen per cotes altes, procedents de grans cumulonimbus que hi ha cap a l'Aragó i que porten un parell o tres d'hores al Baix Aragó, la zona del Baix Cinca, Matarranya fins i tot, i freguen algun sector de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Segrià, però no acaba de ploure. En canvi, sí que tenim pluges importants, amb grans llampegades, a Maella, això de la franja de Ponent, el Baix Cinca, extrem nord del Matarranya, on han caigut 26 litres per metre quadrat, 3 a Favara, són llocs climàticament molt eixuts i, en canvi, avui han tingut aquesta gran tronada. També alguna tempesta pot entrar des de la Ribagorça cap a l'Alta Ribagorça, aproximadament. Bé, de moment són algunes primeres tempestes aïllades, això s'acabarà la propera nit i matinada, i demà, al matí i migdia, el temps aguanta, mig ennublat a bona part del país, més sol cap a Girona, algun primer xàfec a les Terres de l'Ebre, no ho descartem al litoral sud, també cap al nord de Lleida, la Ribagorça, la Vall Fosca, el Pallars, i a la tarda les tempestes poden ser notícia, poden ser fortes a bona part de Catalunya, comarques interiors del nord i Catalunya central. En canvi, poca pluja, sembla, cap a la costa i al prelitoral, on hi hauria el temps variable amb algun ruixat al litoral tarragoní o delta de l'Ebre, difícilment del Maresme cap a la costa Brava, tot i que al vespre el Baix Empordà o la Selva hi pot caure algun ruixat. Destaquem l'avís de pluja forta, el perill d'aquesta pluja intensa, segons el Meteocat, amb nivell 3 sobre 6, pel que fa a bona part del Pirineu, Prepirineu, tota la zona de Lleida, comarques interiors de Tarragona i de l'Ebre i Catalunya central, al marge, a la costa i al prelitoral.
4: Benvinguts a

0: Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
3: L'any passat, amb 385 llibres traduïts del català a altres llengües, s'ha batut el rècord d'aquest segle. El castellà, amb 128 llibres traduïts, és l'idioma que encapçala el podi, seguit de l'italià i el portuguès. Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana, segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull. I Sascuna Reche ho ha dit en declaracions a la CNN.
4: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
3: Segons Arretxe, es tradueixen tots els gèneres literaris, però la literatura infantil i juvenil, que acumula gairebé la meitat de les traduccions, sobresurt respecte als altres. Arretxe atribueix en part les traduccions de l'italià al fet que hi ha molta docència de català a les universitats italianes i també als membres de la comunitat universitària que esdevenen editors o traductors.
1: 3Cat Info.
3: 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica la Maria Guixà.
5: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
6: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
7: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
5: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
6: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
8: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
5: Avui el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
6: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
9: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras pues se va a tiendas, a supermercados...
5: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
6: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
10: El nostre peix ha de respondre al Engraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament, a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, o sigui, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica, el peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
5: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
1: Trescat Info. Esports.
3: Amb en Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
11: Bona tarda. Ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
11: El Barça, que jugarà al camp de l'Elx, amb Joan García a la porteria, Eric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp, i a davant Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha, a priori, com el nou del Barça. I recordem, sense Alejandro Valde, que per decisió tècnica de Hansi Flick ha quedat fora de la convocatòria i no es descarta ara la seva sortida del club. Tampoc hi serà Rodri, que demà entrarà en dinàmica de grup. El partit començarà a 2:15 del vespre i el seguirem des d'una hora abans amb la retransmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
11: Seguint amb l'esport en directe, en joc la segona part del Castelló Sabadell de la segona divisió al Nou Castàlia i que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, minut 62 de partit, Castelló 0, Sabadell 0. Pel que fa al motor, també tenim en directe el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou té la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. Això sí, de moment no li estan anant gens bé les coses al pilot català, ja que el seu màxim perseguidor, Kirk Kirkwood, està en primera posició i Àlex Palou ha tingut un problema i ara mateix roda 18è. Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals a favor dels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit, i amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim.

0: Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició matalassera, doncs el davanter argentí ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que en roda de premsa ha explicat Diego Simeone.
1: Me comentaban la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha parlat a El Desmarque. Cerezo ha asegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça.
2: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I parlant de primera divisió, ara mateix també s'està disputant un partit. Bé, el tenim al descans. Getafe 0, Racing de Santander 0. A la segona etapa de la Vuelta de ciclisme, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer a l'etapa. L'eslové a la general continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Precisament Pau Miquel, de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà precisament en un de segona.
4: Trescat Info.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
5: It sounds boring, but...
6: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
0: La cursa, a més, ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. A la general, el líder Kimi Antonelli té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans juga a partir de 8:45 del vespre contra Bèlgica buscant les semifinals del campionat.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.

0: Són 8:45, repassem la informació destacada fins ara. Alerta, perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. El gruix de consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió al Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. I fins les 9 us explicarem que l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor és l'escriptor Jaume Oliver i relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. I també farem un cop d'ull al Vaticà, que fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. I què podem destacar en esports, Marc Andrés?
1: Que ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada. El Barça, que jugarà al camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre amb Joan García a la porteria, Eric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Esparta en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp i a davant Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha a priori com el nou del Barça. El duel ja l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I al temps, tindrem un cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser el fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
2: Trescat Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se, i ens ho explica des del Vendrell de Montse Mir.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, al Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que, tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja, i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot en neteja.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres. També s'ha de centrar en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici d'aquest curs, amb una trobada fora del Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu de Salvador Illa per després de les vacances. L'agost passat també es van reunir a Arnès, a la Terra Alta.
2: 3CAT Info.
0: Hi ha hagut un nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara però per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Ens ho explica des de Madrid en Dani Sainz de Aja.
7: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
8: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, i a partir de dimarts, fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: El Vaticà fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. A més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans d'Itàlia i estarà situat als afores de Roma, concretament a Santa Maria di Galeria, una finca propietat de la Santa Seu que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola perquè la idea és que sota les plaques solars hi hagi cultius. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos i el va iniciar el Papa Francesc el 2024 i ha tingut continuïtat sota el mandat de Lleó XIV.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural del Momell Marmellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample, per exemple, són els que més exposats estan a aquest agent nociu que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
9: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
10: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
11: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
12: Sortia amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
13: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta les actuacions.
14: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior, perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat de dissipar-la. I una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això greuja les desigualtats socials, que fan que les altes temperatures no afectin a tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora, en canvi, és una investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, la Mar Coll, és una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles a tothom.
15: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
15: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè la calor els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat.
2: 3Cat Info.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, que és l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix, doncs, en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma la Caterina Carmany.
16: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
17: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
16: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
17: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
16: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
2: Trescat Info.
0: 3:15, obrim àrea de serveis. Veiem quin és l'estat del trànsit amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Quim. Doncs comencem parlant de la P7, on hi ha retencions entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en sentit sud, i el tram sud de la P7, de Banyeres a Castellet i la Gornal, i també a la Granada, en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. Tant a la C31 com després a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C31 hi ha un carril tallat a causa d'un accident. A l'N2 a Tordera, en sentit sud. A la C32 a Viladecans, en sentit nord. A la C32B al Prat de Llobregat, en sentit sud. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. També a la B20 al Prat de Llobregat, en sentit nord, per un vehicle avariat. I finalment també a la ronda de dalt de Barcelona, entre les sortides 5 i 6, en tots dos sentits, per obres. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Dani Ramírez.
19: Avui ha fet calor, s'ha anat tapant a la tarda, han pujat entre 2 i 5 graus les temperatures, fins a 36 a Vinebre, a Xerta i a Seròs, 35 a Torres de Segre, també a Lleida o a Tàrrega i a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, també han arribat aquests 35. S'ha anat tapant, tenim una gran enclusa, aquests núvols alts que procedeixen d'un gran cumulonimbus que es troba a l'Aragó. I, per tant, allà sí que hi ha tempestes, punts del Matarranya, fregant també amb la Terra Alta, Baix Cinca, hi ha pluges en aquests sectors de 1, 3, fins a 26 litres per metre quadrat a Maella, també pluja a Favara, Nonasp, en aquest sector, i sembla que de tant en tant aquesta tempesta vol entrar cap al nord de la Terra Alta, Segrià, Ribera d'Ebre, però no ho acaba de fer. Estarem pendents, porta 3 hores encallada a la zona sud de la franja de Ponent. Algun ruixat també des de la Baixa Ribagorça que anirà pujant cap a l'Alta Ribagorça. Bé, demà un dia variable al matí, més inestable a la tarda. Atenció, tenim avís del Meteocat de tempestes fortes a partir del migdia i tarda fins al vespre. Pel que fa al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, de Lleida, totes elles, també Catalunya Central i bona part de l'interior de Tarragona i Terres de l'Ebre. En aquest sector s'hi poden caure més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, amb un nivell 3 sobre 6 d'aquest perill de tempestes fortes. També risc de pedra o calamar-se. I, en canvi, cap a la costa i al prelitoral, molt poca pluja o algun ruixat més aïllat, més probable, al litoral sud i cap al Baix Empordà i la Selva.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i, com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
20: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
21: Nous avons des jeunes qui sont, par exemple,
22: tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
20: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
23: Tinc una petita botiga.
20: però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
1: Chaque dimanche.
4: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
20: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
5: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
20: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: 3CAT Info.
0: Una quarantena de persones han participat aquest diumenge en una nedada entre la Cala Castell i la Cala Saniar, a Palamós, per reclamar més seguretat per als nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives. SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen una normativa més clara i que es fixin més distàncies de seguretat. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
23: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nedadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
24: Nedadors, pàdels, caiacs no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
23: L'entitat posa com a exemple els bussejadors que estan senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
25: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar que aquí llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
23: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.

0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a omplir-se de música aquest vespre per sentir la veu de la soprano Ruzan Mantashian amb la pianista Marguerite Sargsyan. La soprano armènia Ruzan Mantashian torna a la Schubertíada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Malgrat la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó l'han convertida en una de les intèrprets més sol·licitades de les noves fornades. El seu programa inclou cançons del també armeni Komitas i de Dvorak, Tchaikovsky i Strauss. És un concert que ha començat ara fa pocs minuts, a 9:15, i que forma part de la programació del festival empordanès Schubertíada, que s'allargarà fins al 30 d'agost.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, ja tenim el primer 11 oficial del Barça aquesta temporada a la Lliga.
3: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
2: El Barça que jugarà al camp de l'Elx amb Joan Garcia a la porteria, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espar en defensa, Marc Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp i a davant, Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha, a priori com el nou del Barça. Recordem, sense Alejandro Valde, que per decisió de tècnica de Hansi Flick ha quedat fora de la convocatòria i no es descarta la seva sortida del club. De fet, un Flick que ha dit a la prèvia d'aquest partit que Valde no té la concentració, no està al 100% amb el grup. Tampoc hi serà Rodri, que recordem demà entrarà en dinàmica de grup. De moment només ha fet treball individual. Aquest partit començarà a 9:45 del vespre i ja l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: Seguint amb esport en directe, en joc la segona part. De fet, ja estem al temps afegit del Castelló Sabadell a la segona divisió, al Nou Castàlia, un partit que hem seguit durant molta estona al Tot Gira de Catalunya Ràdio. De moment, queda mig minut perquè finalitzi aquest enfrontament i el Castelló i el Sabadell empaten a 0. De confirmar-se aquest resultat, el Sabadell que empataria el seu segon partit a 0 de manera consecutiva després del 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón. Pel que fa al motor, també tenim en marxa el Gran Premi de Washington de la IndyCar, una cursa en què el català Àlex Palou tenia la seva primera oportunitat per ser matemàticament campió. I diem tenia perquè, per molt que encara falti una mica menys de la meitat de cursa, avui Palou no està tenint una bona cursa. El seu màxim perseguidor, Kirkwood, és primer i el català roda a la 14a posició. I tornem un moment a Sabadell, o a Castelló més ben dit, perquè ara ja és oficial. El Sabadell ha empatat a 0 al seu segon partit d'aquesta temporada. Per tant, el Sabadell que suma 2 punts en aquesta segona divisió. Més enllà de tot això, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb 2 penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand durant el partit. I amb l'1-1, Simeone, l'entrenador matalasser, ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que un cop ha acabat el partit i mentre tots els seus companys eren a la gespa, sobre la gespa, saludant l'afició matalassera, el davanter argentí ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. La imatge l'ha justificada l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa.
4: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, just abans d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid, el seu president, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
5: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
2: Per cert, que també a la primera divisió s'està disputant el duel entre el Getafe i el Racing de Santander. Minut 66, Getafe 0, Racing 0. Parlem ara de ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final a Manosca, a França, el català Pau Miquel, que ha acabat segon. Tadej Pogacar ha estat tercer i ha sumat 4 segons de bonificació. L'eslové així continua líder amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà, tercera etapa. 174 quilòmetres amb inici a Grossan Oda i final a Font Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
3: Trescat Info.
2: Parlem del Mundial d'Hockey Herba perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, està buscant a aquesta hora el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. El partit ha començat a 9:15 i ara mateix la selecció espanyola perd per 0-1. Aquest resultat eliminaria els espanyols després de la victòria d'Alemanya contra Austràlia. D'altra banda, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de George Russell. Tots tres han completat el podi. La cursa, a més, ha estat molt marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder de Kimi Antonelli té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc a la general. I en tennis, el nord-americà Francis Tiafoe i el francès Arthur Fils disputen a partir de les 9 la final masculina del Masters 1000 de Cincinnati, a partir, com diem, de les 9 del vespre.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
3: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9. El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. Alerta perquè l'episodi de fortes pluges encara no ha acabat i Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per aquesta tarda a les Terres de l'Ebre i per demà a la meitat nord del país. El Servei Meteorològic avisa que les tempestes d'aquest dilluns poden anar acompanyades de pedra i fort vent. D'altra banda, els pobles més afectats per les precipitacions d'ahir comencen a recuperar-se. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la localitat de la Ràpita, al Montsià. Els agents han rebut un avís d'una agressió entre diversos grups i quan els agents hi han arribat han trobat l'home ferit d'una punyalada. Tot i que els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, l'home ha mort. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. El govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Detinguts dos adolescents israelians per apallissar amb un pal un palestí de Cisjordània amb una cama amputada. Les imatges s'han difós a les xarxes socials. Un dels atacants ha ingressat a presó. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat avui amb la participació de més d'un miler de persones. Els organitzadors n'estan satisfets, tot i que aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. Des del govern asseguren que l'iniciativa té futur.
3: Esports.
2: El Barça debutarà a la Lliga al Camp de l'Elx a 2:15 amb Joan Garcia, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Adeyemi i Rafinha. El duel ja l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Fa pocs minuts ha finalitzat el Castelló-Sabadell, el segon partit dels vallesans a la segona divisió. Segon empat consecutiu del Sabadell a 0, que suma, per tant, 2 punts a la Lliga. I també en directe tenim la cursa del Gran Premi de Washington de la IndyCar, on Àlex Palou podia guanyar l'IndyCar per cinquena vegada ara mateix, però el seu màxim rival és primer i Àlex Palou roda 17è.
8: Pel que fa al temps, cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit, amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: Trescat Info.
9: Per la feina, ja.
1: Tres rondes. L'informatiu casteller de Trescat Info.
10: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina Tres rondes.

0: Manresa perquè faci les tres passes dels castellers de Vilafranca. Carreguen el 3 de 10 a la via de la festa major de l'Arbós. Aplaudeix la plaça. Ara la sortida de l'enxaneta, també de la cassoleta, sobretot aguantant el tipus dels verds. Sembla que per dalt està millor. Atenció als castellers de Vilafranca. L'enxaneta que toca les manilles. La cassoleta també. Treuen els dosos. Els verds que tornaran a descarregar el 3 de 10. Els verds que tornaran a descarregar el 3 de 10. Els dosos ja toquen les manilles. Les setenes que surten. Les setenes que surten. La plaça aplaudeix. I castell de sortida. Castell de 10 aconseguit. Els castellers de Vilafranca descarreguen en la primera ronda de la Diada de l'Arbós. Ni més ni menys que el 3 de 10. Colors que dediquen els components de tronc. El Manel Humet Gatsby, que va morir dilluns, i els castellers de Vilafranca, que sumen el segon 3 de 10 de la temporada.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 3 de 10 que avui han tornat a descarregar l'Arbós als castellers de Vilafranca. El color dels verds, els quatre nets de la vella, que han sacsejat aquest cap de setmana al món casteller. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui altres rondes, propera parada, Sant Fèlix.
2: Hem seguit les quatre colles que diumenge que ve prometen una de les diades de Sant Fèlix més espectaculars de tots els temps. Ahir dissabte i avui diumenge hem estat al Catllà i l'Arbós, amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, i la colla jove Xiquets de Tarragona. I avui també hem anat a Igualada a veure l'última aparició a plaça de la colla jove Xiquets de Valls. Per cert, que a Igualada els moixiganguers hi han descarregat el 4 de 9, els primers 9 pisos de la temporada. Explicarem el cap de setmana de les quatre grans que van a Sant Fèlix i també escoltarem quina previsió de castells fan els seus caps de colla per la Festa Major Vilafranquina.
1: Avui fem aquestes rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i de l'actualitat castellera en parlarem amb Tamara González, castellera i excap de colla dels Xicots de Vilafranca, i Cugat Comas, casteller i excap de colla dels Capgrossos de Mataró. Som-hi, doncs. Cugat, bona nit.
3: Bona nit.
1: Tamara, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
1: Un cap de setmana, no sé vosaltres, però nosaltres gairebé amb mal de cervicals de tant de mirar amunts tants castells, tants grans castells.
3: Una bona fartanera, no? Jo crec que no... Si em dius com ha de ser el preludi o com m'imagino que sigui el penúltim cap de setmana o l'últim cap de setmana abans de Sant Fèlix i faig la carta als Reis, doncs puc dir que em conservador, però segurament el demanaria un pitjor que el que hem vist, no?
4: La veritat és que sí, ha sigut un cap de setmana molt, molt apassionant de castells, no només cap de setmana, no? També veníem de dimecres. I bueno, ara sembla que totes les cartes estan sobre de la taula per la diada del proper diumenge.
1: Ahir al Catllà la diada va començar amb tres pilars de dol en memòria del Manel Huguet Gatsby, un dels grans terços dels castellers de Vilafranca i del món casteller de finals del segle XX i també d'aquest segle XXI. I avui escoltàvem ara el David Prats, la narració del 3 de 10, com els castellers de Vilafranca li dedicaven aquest 3 de 10, aquest colors descarregat a l'Arbós. Una bona persona, un casteller d'aquells que trobaves a la plaça i podies parlar, que t'ho explicava tot, sense massa filtres, una persona agradable de parlar, i un casteller de primera línia, un terç que ho havia fet pràcticament tot amb la seva colla, i que havia estat actiu fins als 64 anys. Et recordo haver-li vist encara l'últim castell que va pujar, va ser el Altafulla l'any 22, que ja tenia 64 anys. Quan desapareix un casteller que et trobes cada diumenge a les places, sap molt greu, i en aquest cas és un d'aquests, no? un gran dels castells que ens ha deixat aquesta setmana.
4: Sí, aquí a Vilafranca, evidentment, ho hem notat molt. Ha sigut un casteller, crec que, molt reconegut per tothom. Al final, jo havia compartit molts programes de ràdio amb ell i bueno, són aquests cops, no?, que de vegades a les colles doncs, els deixen molt tocats. Des d'aquí, totes les calces pels castells de Vilafranca.
3: Sí, i tenia hi havia un element que segurament era estètic, però que per mi ho era molt, que era el seu bigoti, no? Era segurament el bigoti o el mostatxo més identificable de tot el món casteller. Jo crec que si la Pilar Imbaies li feies dibuixar un casteller ferreny de tota la vida clàssica, et dibuixaria en en Gatsby, i per què no que algú de Vilafranca es deixi bigoti a la propera festa major per homenatjar-lo.
1: Doncs segur que aquest cap de setmana ha gaudit d'aquesta gran quantitat d'aletes que hem viscut, de castells de màxima dificultat. El trobarem a faltar i, en fi, descansi en pau. Abans d'explicar i comentar l'última hora a plaça de les quatre colles de Sant Fèlix, volem saber també ràpidament l'última hora castellera d'aquest diumenge a la tarda. Una última hora que passa per Lloret de Mar i Vilafranca del Penedès. A Lloret, els Minyons de Terrassa han tornat de les seves vacances d'estiu.
2: Ha estat un retorn plàcid dels Malves, amb el 4 de 8, el 2 de 7 i el 3 de 8. Escoltem la valoració del cap de colla Brubussom en el primer compromís després del parèntesi estival.
5: Molt bé, realment portem dos assajos, dimecres i divendres, i avui l'actuació amb ja els primers castells bàsics de 8. Realment molt bones sensacions. De seguida ens hem trobat ja amb la forma física que esperàvem. També estem acostumats a tots els anys a tornar ràpid de les vacances, i així ha estat, i content, perquè al final el nivell hi és i amb ganes de continuar.
2: A la mateixa actuació recollim el 4 de 7, el 5 de 6 i el 4 de 6 amb l'agulla de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, i el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6 dels Margeners de Guissona.
1: I a la capital de l'Alt Penedès, dia de prèvia de festa major amb els Xicots de Vilafranca.
2: Els de Cal Noi-Noi s'han anotat el 4 de 8, el 5 de 7 i el 3 de 7. A la plaça Constitució també hi han actuat els Bous de la Bisbal amb el 3 de 6 amb l'agulla, el 3 de 6 i el 3 de 7, i els Castellers del Foix de Cubelles amb el 4 de 6, el 3 de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla.
1: I dijous, a l'acte del sorteig de les Diades Castelleres de Festa Major de Vilafranca del Penedès, la Mireia Mata, que és la cap de colla dels Xicots, va confirmar l'objectiu casteller de la colla de Cal Noi-Noi.
6: Si tot ha d'anar com ha d'anar, doncs seguirem amb això que dèiem, que és fer la clàssica, no? El 3, 4 de 8 i la Torre de 7. La feina està feta realment, vull dir, estem ja a finals d'agost, portem treballant amb aquests castells des del mes de febrer, i jo crec que sí, que ara ja arriba la colla amb les millors condicions, no? I jo crec que sí que serà viable veure aquesta clàssica de 8.
7: Aguanta'm per la feina, ja!
8: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Raquel Sans.
10: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
9: Jordi Surinyac.
11: Sense cap mena dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
12: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info.
1: Doncs ara ho hem escoltat. Cugat de Mar, els Minyons tornen de vacances, podríem dir, a un ritme força més pausat de quan participaven a la Diada de Sant Fèlix. Com veieu el segon tram de temporada dels de la camisa malva?
3: El tenen molt marcat de sempre, no? Saben on han de fer els pics, i en tot cas avui tot just comença un camí que entenc que té el primer cim a la Mercè. Jo crec que els Minyons, a manca de potser de tu a tu, és a dir, s'han de muntar ells mateixos, s'han d'autoestimular, per dir-ho així, en aquest segon tram de temporada, però crec que és el que han fet sempre. És a dir, ni que sigui a nivell de calendari, els Minyons fan castellassos quan la resta de colles grans al seu nivell estan fent el seu pas a final de temporada. És a dir, sempre han anat a la seva i han de seguir-se autoestimulant perquè segueixin parint bons castells.
4: Sí, és això una mica, no? Que no tenir la Diada de Sant Fèlix doncs els fa començar amb un ritme una mica més pausat. Jo crec que veurem castells molt grans dels Minyons aquest any. Crec que estan treballant amb un molt bon ritme, i això, no? Veurem, suposo que la Mercè les primeres passes, i evidentment és veritat que una mica més pausat, però segur que veiem molts castells de gama extra també.
1: L'any passat van acabar un grandíssim nivell. Escolta, a Tamara Vilafranca, l'objectiu dels Xicots, ara escoltàvem la Mireia Mata, la cap de colla és la clàssica de 8. Heu completat aquesta temporada el 4 de 8, però el 3 de 8 el teniu carregat. Seran pràcticament dues estrenes, descarregar el 3, fer la torre. Com veus aquesta festa major pels Xicots de Vilafranca?
4: Jo crec que ara mateix estem en un moment molt positiu, no? És veritat que el 3 ha patit alguns canvis, no? És molt rodó, potser la Diada de Màrtirs era el primer castell que es feia, no? Després de...

0: els canvis, sobretot als pisos de dalt, que és on sempre van més canvis a la torre i més difícil, no?, genera aquesta torre, però jo crec que s'ha fet un bon treball i que el dia 29 podrem gaudir molt a la plaça de Vila.
1: Cugat, les colles del nivell dels xicots de Vilafranca han d'aspirar cada temporada, com a mínim, a la clàssica de 8, no?
2: Sí, és una d'aquelles d'aquells registres, aquelles diades que a vegades se'n diu frontisa, és a dir, quan hi arribes i quan el pots fer, si a més després el pots consolidar, automàticament s'obren una sèrie de portes, és aquesta frontisa, però si se t'encalla, doncs no hi ha manera i t'acabes barallant. Esperem que la festa major i que el patró i que tots els factors que hi hagin de jugar ajudin els xicots.
3: Segona ronda.

0: colla Vila del Xiquets de l'Anxa, col·loca l'aixecador un peu l'altre, només falta que s'encavalqui l'Enxaneta, que faci les tres passes, que pugui encarregar aquest quatre draonet, les tres passes de l'Enxaneta, quatre draonet, carregat de la colla Vila del Xiquets de Valls. I ara la sortida pausada de la canalla. Ha de ser tranquil aquesta sortida, tant de l'Enxaneta com de l'aixecador. Pardal es tanca una mica, però aguantant-li la mida al tronc. Surt l'Enxaneta, surt l'aixecador, sortint la canalla d'aquest castell total al Catllà. L'Enxaneta que ja toca la pinya, l'aixecador que està baixant, els dosos que l'estan desfent, la vella que treu el pom de dalt del castell total, que el busquen descarregar per tercera vegada aquesta temporada, millorant-li la mida, els dosos que ja pràcticament toquen la pinya. Ara surten les sisenes, de manera pausada, de manera tranquil·la, la colla vella dels Xiquets de Valls, a un pas de notar-se, el tercer quatre draonet, les sisenes baixant, ara sortiran les quintes, una mica més de gas vella, que el podràs tornar a descarregar el Catllà, aplaudeix la plaça, i el tornen a descarregar, i el tornen a descarregar, i el tornen a descarregar, castell total dominat de la colla vella dels Xiquets de Valls. Els verds a un pas de carregar aquest 3-9 amb l'agulla, la sortida de les quintes. Ara retiraran els components del pis de quart, s'aguanta el pilar, veurem els terços que es deixaran anar. 3-9 amb l'agulla, carregat dels castellers de Vilafranca. Veurem la sortida de l'Enxaneta amb tranquil·litat, el terç i el quart, defensant algunes batzegades, la sortida de l'Enxaneta pausada, tranquil·la, està lliscant, arribant pràcticament al folre. Ara sortirà la cassoleta i els castellers de Vilafranca, que estan a un pas de descarregar per segon cop aquesta temporada el 3-9 amb l'agulla. El castell de sortida de la Diada al Catllà, que serà un èxit dels verds. La sortida de la cassoleta, que ja toca el folre. Surten ja la resta de components del pilar. I els verds, per segon cop aquesta temporada, que descarreguen el 3-9 amb l'agulla. Quin inici en aquesta Diada de la Festa Major del Catllà. La sortida de les sisenes, poc a poc jove. Aquesta sortida ha de ser tranquil·la. Ara la sortida del pis de 15, aguantant els terços i els quarts, sobretot sense fer mal al pilar. La sortida dels 15, la sortida ara també del pis de quarts, moment important per la jove, el vol encarregar el Catllà, la sortida dels quarts, la sortida dels quarts, terços, 4-9 amb l'agulla, carregat de la colla jove Xiquets de Tarragona, i ara la sortida de l'Enxaneta, poc a poc el podeu descarregar, la sortida de l'Enxaneta, treballa el terç, treballa el quart, com l'aguanta, com l'aguanta, com l'aguanta, i cau el castell.
1: Recital i exhibició de potencial casteller dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona aquest cap de setmana en el doblet que han fet el Catllà i l'Arbós. Entre totes dues, els verds, en totes dues diades, els verds han descarregat 8 castells de la gamma extra, la vella n'ha descarregat 5 i la jove de Tarragona també 5, però d'aquests, 2 de només carregats. Totes tres colles han meravellat per la seva disposició i la seva solvència castellera, especialment els vilafranquins i els vallencs, que fan bons els pronòstics d'un Sant Fèlix exuberant, de traca i mocador, diumenge que ve a la capital de l'Alt Penedès. Entre les proeses del cap de setmana destaquem el doblet de quatres de nou nets de la Colla Vella i la col·lecció de 5 gamma extres diferents als castellers de Vilafranca. Entre aquests,

0: El 3 de 10 i tots descarregats.
1: Comencem amb els castellers de Vilafranca, que han demostrat aquests dos dies que són en un dels moments més excepcionals de la seva trajectòria. Ahir el Catllà es van lluir descarregant el 3 i el 4, amb l'Agulla controlant el 5 de 9 i fent un recital amb el Pilar de 8. Avui a l'Arbós han reeditat amb autoritat el 3 de 10 que van estrenar l'1 d'agost a Vilanova i han tornat a descarregar la Supercatedral el 4 de 9 amb l'Agulla i el Pilar de 8. Una actuació que per l'Àngel Grau, el cap de colla, demostra el gran moment dels vigents campions del concurs de castells. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut com tot l'any. Això, amb la quantitat de castells de gamma extra, crec que ens ajuda de cara a Sant Fèlix, que era una mica l'objectiu.
0: Entre ahir i avui, la colla vella dels Xiquets de Valls ha aconseguit esvair qualsevol mínim ombra de dubte sobre el seu estat de forma. Ningú no pensa ja en les caigudes de la Bisbal, Vila-rodona o les vivendes. El que projecten ara els del Portal Nou és una imatge de colla intractable, capaç de tot.
1: La vella va completar ahir la millor actuació al Catllà amb el 5 de 9, el 4 de 9 net, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. I avui a l'Arbós no ha volgut desaprofitar l'ocasió per tornar a mostrar que té un domini absolut sobre el castell total. Un domini com no s'havia vist mai, 4 de descarregats amb encara no 2 mesos i amb un control sobre l'estructura que frega la perfecció. Avui a l'Arbós la vella ha aixecat una mica el peu del gas, no han revestit el 4 de 9 net amb cap més gamma extra. Han acompanyat el castell total amb els 2 bàsics de 9 i el Pilar de 6. Manel Urbano, al cap de colla, fa una lectura positiva de les dues actuacions en declaracions al 3 rondes.
3: Molt positiu, tant a la diada d'ahir que amb els castells que van fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els 2 dies, menys de 24 hores, aquests castellassos. Avui pensem que el primer castell s'ha lligat quasi a 3/4 de 2. És complicat i crec que l'actuació que hem fet és prou bona, no? Al final, fins a 4-9, que no s'havia fet mai en aquesta plaça, i tenim ganes de fer-lo. I llavors també hem mirat una mica cara endins, no? Petits canvis, coses que ens feien falta, i poder fer complementar una mica el que vam fer.
0: I la jove de Tarragona no ha desaprofitat aquests 2 dies per demostrar el seu creixement espectacular. Ahir el Catllà va refermar el 5 de 9 de Sant Magí i va estrenar un 4 de 9 amb l'Agulla que només li van faltar un parell de segons de control per acabar sent descarregat.
1: Una actuació destacable de colla gran a la localitat del Baix Gaià amb 4 castells de la gamma extra, on va controlar la perfecció el 2 de 9 i va deixar mitges un Pilar de 8 que espera poder renovar per dalt aviat. Avui a l'Arbós ha tornat a completar el 2 de 9, a més del 3 i el 4 de 9. Els tarragonins de la camisa lila ja han fet aquesta temporada l'aleta en 4 castells diferents superiors al 3 de 9. Escoltem la valoració del 3 rondes de la cap de colla dels Liles, Gina Fort.
4: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva. Al final han sortit els castells que volíem que sortissin. Tenim 2 5s de 9, 3 2s de 9, el 4 de 9 amb l'Agulla que va ser carregat, però ja va ser amb el Pilar, i després l'anècdota del Pilar de 8, però crec que hem d'estar supercontents perquè al final és una gamma que ens ha costat de tenir aquestes últimes temporades i que estem a mes d'agost i la tenim.
0: A l'Arbós, els minyons locals han sortit de plaça amb la millor actuació de la temporada.
1: Els de la camisa vermella han signat la clàssica de 7, amb el 3 de 7, el primer 4 de 7 i la torre de 6. Al final de la diada, el cap de colla, Josep Maria Vera, ha parlat al 3 rondes del camí a seguir fins a final de temporada.
5: Nosaltres sempre estem preparant coses, però quan arribem a la plaça el que hem de tocar de peus a terra. Jo, si podem intentar un altre dia fer el mateix que avui, jo ja estaria satisfet en aquesta temporada.
6: Que ho esteu aquí la vida més forta!
0: 3 de les 4 colles de Sant Fèlix s'han posat a punt al Catllà i l'Arbós abans de comparèixer diumenge que ve a Vilafranca del Penedès. La quarta, la colla jove, Xiquets de Valls, ho ha fet a la diada de Festa Major d'Igualada, amb castell de gamma extra. Una diada en part del protagonisme pels moixiganguers d'Igualada que han acabat reeditant els galons de 9 pisos i amb atenció posada també en les joves avalls.
1: Bona actuació dels del carrer d'en Gassó, que a la segona ronda han descarregat un 2 de 9, que se'ls ha complicat molt. El castell no s'ha sentat bé i ha pujat molt treballat a terços i manilles i amb els quarts havent-ho de donar tot. A la baixada tampoc no ha estat gens fàcil, però l'han salvat amb ofici. Abans havien descarregat el 3 de 9 i a la tercera ronda el 4 de 9. Han acabat amb el Pilar de 7. Francesc Inglés, el cap de colla, parla de l'execució del 2 en declaracions al 3 rondes.
7: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar, perquè al final quan passes a partir d'un cert llindar, doncs llavors la gent ha d'estar preparada per això. He demostrat que tant la pinya concentrada, el nucli de forro molt dur, les manilles atentes i un castell, doncs, amb uns quins que tenen unes cames de ferro que amb una molla que absorbeixen, doncs, tota la... el que els pugui pujar de baix, no?
8: I ens movem per la feina,
0: i com dèiem, a banda de Sant Fèlix, els protagonistes de la festa major de la capital de l'Anoia han sigut els muixiganguers d'Igualada, que avui han descarregat el 4 de 9.
1: Ha estat una diada difícil pels de l'Anoia, que a la primera ronda han descarregat un 5 de 8 que se'ls ha estirat per dalt, amb la confiança que els ha donat, però la segona catedral de l'any han intentat el 3 de 9, que han validat després de desmuntar-ne dos peus. Tot i això, el castell no ha pujat bé i de seguida ha començat a perdre les mides i patia per quarts. Amb els dosos dalt s'ha trencat per aquest pis de quarts. L'han deixat estar i han continuat amb una correcta torre de 8. A continuació, han descartat el 3 i han apostat per un 4 de 9 que també ha començat desmuntant-ne un peu. Finalment l'han validat i l'han pogut completar. Mireia Prat, la cap de colla, en declaracions recollides per Ràdio Igualada.
9: Crec que moixiganguers ens mereixíem sortir amb el castell de 9. Hem treballat molt tot l'any. No era just el que ens havia passat amb el 3. No ha fet justícia, no s'ha vist el 3 que portem treballat realment. I els he dit a la colla que hi havíem d'anar amb determinació i amb convicció i amb el caràcter que tenim, i s'ha vist, aquí està, 4 de 9.
10: Tothom molt content.
9: Molt contents. Molt contents, amb feina mitges, evidentment, però molt contents, acabar així era important, ens ho mereixíem i toca celebrar-ho.
0: I els xiquets de Reus han completat el cartell d'aquesta actuació.
1: I també han sortit i descarregat el 5 de 8, el segon de la temporada. A continuació han descarregat un 3 de 8, una mica estirat a terços, i tot seguit un 4 de 8 que s'ha anat eixamplant a quarts. Marina Bertran, la cap de colla, en declaracions a tres rondes.
11: Era molt important per nosaltres descarregar una altra vegada el 5 de 8, a més aquesta plaça ens agrada molt, i poder-hi portar un castell més de lo que són la gamma bàsica, doncs era un objectiu des de l'inici de temporada. I a part que és un castell, és això, que t'obre moltes portes a tot el que ve després. Llavors tenir un 5 que et vagi funcionant és bàsic per nosaltres, per tant molt contents, i els castells bàsic d'avui, doncs rodar-los com més millor perquè quan ho pugis dalt doncs puguis també fer-ho de manera sòlida.
0: Així ha anat, doncs, el cap de setmana casteller per les quatre colles que diumenge que ve seran a Vilafranca del Penedès, i a falta d'una setmana d'assajos per la gran cita del calendari casteller, aquests són els objectius que persegueixen. Seguim l'ordre d'actuació. Obrirà la diada la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i aquests són els objectius de Manel Urbano.
1: A banda dels castells de gama extra assolits en guany, Urbano explica el 3 rondes que estan treballant, el 4 de 10 i el 2 de 8 net.
3: M'agradaria molt, crec que és un pas que la colla ha de fer, i que així com amb els castells nets tenim una certa feina feta, no? Una certa feina amb el castell de 10. L'any passat ja el vam fer, però sempre tenim un punt, no? Anem un punt per mi una mica retreçats, a veure si el podem adreçar. Però tampoc no hem de perdre, quan arribi i ja farem.
1: Esteu assajant també el 2 de 8 net. Podria entrar per Sant Fèlix?
3: Sí, el 2 ens deixem de fa molt de temps. És un castell que quan està madur, està madur. És a dir, que per molta pressa que li vulguis donar, I realment evoluciona bé. A veure com va aquesta setmana per poder entrar, perquè és un castell, repeteixo, que fent-ho moltes vegades no tens mai la garantia de que surti a plaça, per tant hem d'anar amb compte.
0: Segona colla actua a la Jove Xiquets de Tarragona.
1: A falta dels tres assajos restants, la cap de colla Gina Fort es planteja el 5 de 9, el 3 de 10 i el 4 de 9 amb l'agulla. Si tot va bé, confia en recuperar el pilar de mèrit a la ronda de pilars.
12: Ens hem de sentar amb la tècnica, decidir quin és el castell que hem de portar com a objectiu principal, però que al final la diada que portem serà de màxims, això ho tenim claríssim. I crec que ahir ens va donar de sortir del 5 de 9, que el podem fer, per tant, sortir a 5 de 9. Ja deixa enrere aquell 2 de 9 de no, i anem amb un nou castell i veurem si hem de tirar cap al 3 de 10, si hem de tirar cap al 4 de 9 amb l'agulla, i això els assajos ens acabaran dient de quines sensacions tenim i cap on podem anar.
1: I el pilar com el tenim? Perquè és allò, dues caigudes de pilar que dissabte podràs recuperar, almenys que sigui el pilar de 7?
12: Sí, avui és més, l'enxaneta ha vingut i ha dit que volia fer el pilar de 7, i hem sigut nosaltres que li hem dit, portem una setmana una mica dura, descansem, que ens anirà bé, i que un pilar de 7 ara mateix no en rodava del tot el que necessitàvem, no passa res. Toquem de peus a terra i la setmana que ve ens tancarem, farem tres pilars de 7 durant la setmana d'assaig i anirem amb el que puguem.
0: Els castellers de Vilafranca seran els tercers a actuar.
1: El cap de colla Àngel Grau pacte entre cella i cella, juntar els dos castells a 10 pisos amb la novetat del 4. Com a tercera estructura hauran d'escollir entre el 3 de 9 amb l'agulla, el 4 de 9 net i el 9 de 9. A més, Grau explica el 3 rondes que també estan preparant el Pilar de 9, espadat que van carregant la Dia a Tots Sants de l'any 2022.
2: Tenim el, des del 3 amb agulla, aquest 4 de 9 net que anem treballant, que anem tocant, a veure com es posa. També hi ha el 9 de 9 que fem proves, però bueno, pas a pas, també hem d'arribar al Pilar de 9. Vull dir que potser fer un 3 de 9 amb agulla, després el 3 i el 4 de 10, que ja us ho firmo ara mateix, vull dir que és una cosa d'aquestes espectaculars, i poder arribar al Pilar amb garanties i tothom bé, també ens anirà bé.
10: És allò, ho acabaràs de decidir en l'assaig especial, no?, de dijous a la plaça de la Vila?
2: Sí, sí, clar, ara ens queden 3 assajos, demà assagem, però serà una miqueta un assaig més de... Fas allò de bany i massatge, de relaxar, de baixar. Avui, al final, la gent porta 8 peus molt grans aquest cap de setmana. Demà un assaig més tranquil per arrencar dimecres i divendres amb 4 o 5 objectius. O sigui, els assajos seran d'anar al 3 de 10, que no sé què tocarem perquè ja el tenim fet avui, però treballar el 4 de 10, treballar el final de 9, treballar el 4 de 9 net, fer alguna prova de 9 de 9...
0: I tancarà les rondes la colla jove Xiquets de Valls.
1: Els Diables Vermells garanteixen a hores d'ara dos castells que hi han descarregat aquesta temporada, el 2 de 9 i el 4 de 9 net. Els del carrer d'en Gassó també tenen molt avançat el 2 de 8 net i s'acomiadaran de la plaça de la Vila de Vilafranca amb el Pilar de 8.
7: Dos castells ja els han fet aquesta temporada. Un és el 2 que han fet avui i l'altre castell és el 4. Llavors, el tercer castell, ja en funció dels assajos d'aquesta setmana, un altre castell net va en el seu ritme. Si apretem a l'assaig... apretarem a l'assaig, perquè els castells de volum de gent, quan nets més gent a l'assaig, llavors sempre avances, i altres castells nets, doncs, esperem que el ritme el fem confluir el dia 30 a Vilafranca.
0: La sortida seria de 2 de 9 i continuaries amb el 4 net, si tot anés bé i aquesta setmana va bé 2 net i Pilar de 8?
7: La sortida seria de 2 i de 2 o 4, 2 de 9 Forres Marides o 4. El fet també d'anar quarts fa que habitualment entres a la plaça sabent de què sortiràs, no? Però vull dir, com que hi ha temps, són dos castells que tenim confiança i que tant un com l'altre doncs, ens donen una sortida segura per l'actuació.
0: La veritat és que ta mare, Cugat, mareja una mica sentir parlar d'aquests castells després del que ja hem vist i del que es proposen els caps de colla d'aquestes quatre agrupacions que diumenge que ve seran a Vilafranca. Déu-n'hi-do, abans ho hem apuntat ja quin cap de setmana que hem viscut. La jove de Tarragona també ha tingut el cos del bou, que també Déu-n'hi-do. I el que ens espera, no ho sé, serà...
13: Jo diré que per primera vegada des que estic aquí he tret un paper i m'he apuntat per veure ben bé què volen plantejar tota aquesta gent.
0: Per no acabar de marejar.
13: Exacte, per no acabar-me de marejar. És espectacular. En David en un moment avui ha dit que els castellers de Vilafranca estan en un dels seus millors moments. Jo crec que hem de ser conscients, i crec que és avui el dia de ser conscients, abans que arribi Sant Fèlix i passi el que hagi de passar, hem de ser conscients del que ha fet fins avui dia d'avui, aquest any, els castellers de Vilafranca, perquè no han caigut i han passejat la gamma extra d'una manera, però vull dir, que ratlla... Jo me'n recordo a l'època dels videojocs que hi havia gent que tenia uns trucos, que a vegades havies de fer una mica de trepitgeus a l'hora del pati per aconseguir-los, hi havia uns trucos que et tornaven invencibles. És que sembla que juguin aquest videojoc amb trucos. És a dir, tu veus fent-los als castells i sembla que tinguin un dot, una infal·libilitat, una sèrie de recursos que ningú més té. I a mi, per número, o sigui, pel què i pel quan de quantitat i pel com, estic totalment astorat amb el que fan els castells de Vilafranca. Què passa? Que es plantegen, i com els hi ha passat sovint a Sant Fèlix, que entren a plaça a jugar una cosa que els altres no poden jugar. És a dir, dels castells que plantegen ells... només el 3 de 10 o el 4 de 10 si el busca la vella de Valls, els altres són cromos que els altres puguin aspirar. Per tant, és tan dimensionalment està el que busquen, és tan gros que pot passar, com els ha passat els últims anys, que ells mateixos per plantejar, per entrar massa espitosos, amb nervis, amb tot el que s'ha de gestionar el dia de Sant Fèlix, acabin caient en una trampa, però insisteixo que només hi poden acabar caient ells. O sigui, és aquesta mena de paradoxa dels castells de Vilafranca. I aquí sóc, per si mai s'escolten el 3 rondes, si estan a tercera ronda i tenen molt clar que volen fer el Pilar de 9 i han fet el 3 de 10 o 4 de 10, jo els hi faig una petició humil, si em deixeu fer servir aquests micròfons.
0: I
13: per
0: tant,
13: això.
0: Home, endavant.
13: Que és que jo vull veure la super tripleta màgica.
0: I aquesta quina és?
13: Jo vull veure 3 de 10, o sigui, la tripleta màgica, amb un punt més, amb un pis més, 3 de 10, 4 de 10, si és allò que ha dit l'Àngel, que oh, potser hem d'esperar, facin el 5 de 9. 3 de 10, 4 de 10, 5 de 9, trobo una... Amb el que ha estat la tripleta màgica en el món dels castells, trobo que segur que per punts no compta tant com sumar-hi el 3 o el 4 amb agulla, però estèticament, o fins i tot, diria jo, literàriament, ho trobaria imbatible.
0: Tamara, els castells de Vilafranca, ara ho deia ell, i la Colla Vella, és una evidència que sembla que estiguin en una altra dimensió. La Colla Vella sí que és cert que ha tingut alguna ensopegada aquesta temporada, que no ha tingut una temporada tan neta com els Verds fins avui, amb tres caigudes, la Bisbal, Vilarrodona i les Vivendes, però vaja, quan aixeca el cap, quan es refà d'aquests mals moments, com els castells de Vilafranca, semblen en una altra dimensió.
14: Bueno, jo vaig escoltar dissabte. Divendres no vam fer el millor assaig de 4 de 9 net. Doncs sort. Sort que no vam fer el millor, perquè si no tindríem un problema. Jo, més enllà dels castells que es plantegen, no?, per la Diada de Sant Fèlix, que evidentment em semblen una barbaritat a tots els castells de les quatre colles, aquestes colles estan assajant molt i molt bé. Vull dir, jo em quedo amb això, no?, perquè poder obrir unes cartes, no?, de 6, 7, 8 cames extres que et pots plantejar un Pilar de 9 o quarta ronda Sant Fèlix, vull dir, és que estem parlant de coses molt bèsties, no? I això només passa perquè estan fent unes proves a l'assaig que són suficientment fortes com per poder-te plantejar aquests castells, no? I al final crec que és la base, no?, de tot. És la base de que no hagin caigut els castells de Vilafranca en tot l'any, és la base de que aquells dubtes, no?, de la Bisbal, de la Colla Vella, i que vinguin al Callà, facin el que van fer ahir, no?, i que vinguin avui a l'Arbós i facin el que han fet. Sembla que els assajos estan funcionant molt bé perquè tu puguis dir, doncs mira, tinc 6 cartes i puc jugar amb aquestes cartes d'aquesta manera. Al final crec que viurem un Sant Fèlix increïble. Jo estic absolutament segura perquè el que estem veient fins ara està sent molt bèstia i que evidentment ens queda també una mica més de temporada, no? Com a punt diria que parlem, no, el 4 de 9, que és el que... Ai, el 4 de 10, perdona, que és el que la Vella ha dit, però jo he vist un 3 de 9 molt i molt diferent avui de la Colla Vella, i a més molt maco, que potser, no sé, és més fàcil portar un 3 de 10 que un 4 de 10.
0: Ja ho veurem. Aquestes dues colles estan a aquest nivell, però les altres dues que hi participen, tant la Jove de Tarragona com les Joves de Valls, en fi, també ens podem esperar qualsevol cosa.
15: Sí, perquè les Joves de Valls, a més, el 30 d'agost, jo diria que és... així com a vegades hem dit que les castelles de Vilafranca els últims dos anys, tot el que composa, no?, tots els ingredients de l'escudella que fan xup-xup allà a la plaça de la Vila, alguna vegada se'ls ha indigestat. Jo crec que les Joves de Valls és una colla que es torna encara, no?, es torna superguerrera encara més el dia 30 d'agost, i és capaç de tot. I la Jove de Tarragona, jo crec que ha fet un... O sigui, ha culminat. Ahir té dues caigudes, dos castells carregats, però crec que ha fet una aposta a punt final per entrar en aquest Sant Fèlix en diumenge. Allò, ara sentíem a la cap de colla, no? Podem descartar a priori el 2 de 9 amb Folri Manilles, jugant bé amb el 5, el dimecres, no?, que era Sant Magí, no deixen de fer-lo, després d'un mal intent, o sigui, desmunten perquè allò no va prou bé intent desmuntat, el descarreguen i el dissabte ja el fan de castell de sortida, és a dir, han fet una aposta a punt del vehicle lila per entrar encara tots els revolts del circuit de Vilafranca. És a dir, fa molt bona pinta aquesta Jove de Tarragona, que durant tot l'any ha anat amb la marxa una mica més llarga que no vas tenir acostumats.
0: Aquest any veiem una Jove de Tarragona avançada en la feina.
14: S'han preparat molt bé, jo crec, eh? Jo que els he anat seguint una miqueta, han fet molts castells de 8 i mig, moltes vegades, molt repetitius, no? El 4 amb l'agulla, la torre, el 5, no? Han anat fent tots aquests castells, jo crec que per preparar això, no? Justament per encarar aquest mes d'agost i començar amb els games extres. El 5 de 9 és una barbaritat, els temps d'aquest castell, no? La canalla rapidíssima, crec que aquest castell de clau el tenen allà dalt, no? I és veritat que es nota que han fet molta feina a l'assaig i es nota que ara estan collint aquests fruits, no? Evidentment, el 4 de 9 amb l'agulla és un castell molt difícil i aquestes coses, doncs, a vegades poden passar, no? I, evidentment, el Pilar de 8 exactament el mateix. Però sí que és veritat que és una colla que ja històricament no ha estat sempre molt preparada. Són molta gent, assajant molt bé, i crec que estan preparats. Les Joves de Valls, evidentment, sempre té el seu ADN, no? que és una colla de les antigues, de les que sempre lluita fins al final. Potser sí que els penalitza una mica, no? Això de que no tenen tanta gamma, no? No tenen tantes cartes on poder triar, però segur que també fan un Sant Fèlix increïble.
0: David, tu has anat als assajos de les colles a Valls. Com ho veus?
10: 2-8 net podria ser un objectiu de cara a Sant Fèlix. Sí que abans a la Bisbal la Joves li va caure aquest castell, però l'estan perfeccionant i segurament aquesta última setmana neta, amb 3 assajos, doncs acabaran de decidir si el poden portar o no a la diada de Sant Fèlix. I la Colla Vella és allò, avui el Manel Urbano ha apostat més pel 4, però també el 3, com diu la Tamara, és un molt bon 3, i fins i tot s'està treballant un altre castell en forma de 3, que és el 3 de Raonet, que podria ser un objectiu pel concurs. S'està assajant també el 2-8 net, moltes cartes amagades, i segurament aquesta última setmana de preparació de l'actuació vilafranquina acabarà, doncs, de definir el repertori.
0: El 3 el treballen totes dues colles.
10: També, sí.
0: Vull dir, tant les Joves com la Vella, però potser és massa aviat per Sant Fèlix per plantejar-se aquest castell.
10: No, jo crec que serà ja més de cara al concurs.
0: Cugat.
15: Doncs mira, abans parlava de l'escudella, mira, acaben de tirar un os de pernil d'aquests que li dóna gust, eh? Déu-n'hi-do. Clar, tot això que estem dient, i hem de sumar, i abans ho dèiem, com arriben, l'embranzida amb la que arriben per l'enorme efectivitat. Però jo crec que aquesta és una cosa que no ens hem de cansar de dir per si en algun moment es trenca. És a dir, crec que el món casteller està en un gran moment de la majoria de colles, a part amb molta efectivitat, amb la majoria de... O sigui, amb menys caigudes que en altres moments, segurament, en què hi havia hagut un repunt de nivell com aquest. Per tant, és una altra cosa que, posats a fer això, aquesta mena de carta als Reis o de redacció de primer dia de classe, que estem dient de com vull el meu Sant Fèlix, no? Doncs el vull exactament amb aquests castellassos que estan dient, i si pot ser, que ja sé que es demana molt, però mantenint aquest baix nivell de caigudes, que és el que els està donant la força, el que els està propulsant a arribar a les cotes que estan arribant. És a dir, estan fent tot el que estan fent, ens estan deixant a tots astorats, tota aquesta gent, i jo diria que cap d'elles la veiem allò a tope, per dir-ho així. No, cap d'elles la veiem fent el seu màxim, allò amb sensació de ja no poden fer més. És a dir, ens estan deixant amb una boca oberta, allò, amb un pam d'orella a orella, sense anar a exactament al màxim dels seus objectius. Com que hi aniran diumenge que ve, doncs hem de començar a preparar-nos la cara, perquè realment farem aquí unes modulacions de mandíbula i de tot plegat quan veiem el que ens plantegen, que tant de bo pugui anar bé. Si això va bé, bueno, la nit de diumenge que ve a Vilafranca pot ser prolífica.
0: La mare...
14: Bueno, és que amb aquests anuncis de Sant Fèlix, jo amb el concurs ja no vull ni pensar-hi.
0: Sí, però són anuncis que tenen una base, eh? Perquè
14: sí, dir, sí, sí.
0: Després d'aquest cap de setmana pots somiar, i això que diu el Cugat, que totes tens la sensació que encara poden anar més amunt, que encara tenen reserva de qualitat per anar més amunt.
14: Sí, és que de fet s'ha escoltat, no? Bueno, estem preparant la gamma bàsica de castells de gamma extra, no?, entre cometes, per si alguna cosa falla, poder tirar d'algun altre castell. Ostres, la gamma bàsica de castells de gamma extra em sembla una barbaritat a mi, no? Però, bueno, tornem al mateix, no? És l'assaig, al final, i la capacitat, no?, d'en dues hores i mitja, poder posar tots aquests castells, perquè els has de fer sobre pinya, els has de fer nets, els has de fer un pis menys, no? Crec que tenen una capacitat d'organització increïble. Jo crec que serà un any molt bèstia, veurem coses molt guais. Es parla de molts castells, no? 3 de 9 net, que l'hem vist només dues vegades, al final carregat, però es parla d'altres estructures, no? O potser es posa sobre la taula el Pilar de 9, i crec que totes aquestes coses les hem de valorar molt, però sobretot hem de seguir valorant molt, no?, el 5 de 9, la Torre de 9, tots aquests castells que estem veient, perquè sense tot això és impossible arribar una mica més enllà, no? I que no li perdem valor als castells bàsics de nou, que no perdem valor a tot el que ve abans de tots aquests castells.
0: Pel que hem vist fins ara d'aquestes quatre colles, teniu cap favorita? És a dir, crec que aquesta colla, no només perquè té un programa superior o planteja un programa superior, sinó que veieu que la seva fiabilitat com a colla aquesta temporada li permetrà que li surti bé. Quina és la vostra favorita, si és que la teniu, vaja?
14: És que jo no puc triar amb tants castells de gama extra, saps? És que em semblaria no faltar respecte per les altres tres, no? Perquè al final són colles que crec que estan treballant bé i que estan fent les coses bé. Evidentment, hi ha algunes que han tingut unes ensopegades, algunes una mica més, unes una mica menys, però és molt difícil poder triar, no? Evidentment, l'efectivitat dels castells de Vilafranca és una cosa estranya, no? I que evidentment s'ha de felicitar perquè la feina està ben feta, però a nivell de castells, jo quedo boca vegada, cada vegada que veig castells de gama extra, el 4 de 9 net, és molt difícil poder triar.
13: Sí, jo tot mig responia abans, és a dir, jo crec que els castells de Vilafranca si això fos el ciclisme, crec que se'n van a buscar una muntanya, se'n van a buscar certs tipus de muntanyes, certs pendents que els altres no han d'afrontar. És a dir, han d'equipar la seva bicicleta i han de pujar uns pinyons i uns plats que els altres no, perquè s'enfronten a aquestes pujades i aquests cims.
0: Porten el plat gros de 56, no? De 56, és aquell Pogacar.
13: Exacte, és allò, són Pogacar, però són Pogacar perquè van més lluny, però la vegada és que jo els estic veient, per exemple, amb el Pilar, els castells que fan el Pilar cada vegada que fan el Pilar de 8, que són més aviat els Glover Trotters, perquè és que sembla...
0: És que només
13: els hi falta, no sé, que l'enxaneta després de fer l'aleta faci una pirueta dalt, no? I és algo gairebé de Cirque du Soleil, perquè és que no es mou res. Per això dic que el moment en el que estan em sembla algú exageradament millor que qualsevol precedent que pugui haver-hi hagut. Ara, és el que deia abans, això és el que toca dir avui. I diumenge que ve, doncs, els hi pot passar alguna cosa amb els condicionants que hi tiri una miqueta d'aigua al vi. Home, però jo crec que la pregunta de si hi ha un favorit, si, per dir-ho així, si hi ha un favorit, home, i és que si algú dels castells de Vilafranca s'atreveix a fer la típica d'entrenador allò a la roda de premsa d'abans d'uns quarts de final de la Champions, a dir, no, nosaltres aquí no som favorits, home, jo crec que toca aixecar la mà i dir, nano, que et creixerà el nas com en Pinotxo. Vull dir, no és que sigueu favorits, que sou favorits de carrer. I a part, això no vol dir que després no hi hagi diada, i que no hi hagi diada fins i tot en les disputes directes que hi ha, en el derbi sempre ballenc que hi ha de punta a punta de la plaça. Podem anar a una diada castellera de Sant Fèlix en les quals tots se'n surtin contents i amb lectures positives. Segur que tothom sortirà d'allà amb la regla, amb la norma, conjugant la norma de 3, i si avui, si això passés al concurs, què hauríem fet? Hauríem sortit amb aquest castell o hauríem sortit amb aquell altre? És a dir, allò que deia del postdiada segur que serà prolífic en elaborar-ho tot, però com a prèvia de Sant Fèlix, crec que els castells de Vilafranca, ja et dic, només els hi falta sortir amb el lloc groc que no fer el pilar d'entrada.
0: Això és com un port de la categoria especial, ja que exacte, parlaves de ciclisme, i només esperem que no tinguin un mal dia, i esperem que totes quatre tinguin un bon dia, perquè el món casteller i els aficionats que patiran també unes quantes hores allà a la plaça de Vila de Vilafranca, doncs s'ho mereixen.
16: Tercera ronda.

0: Ernesto Mesquera, l'enxanet, atenció, la jove de Tarragona, primera aleta a la part del 3, traspassarà la part del 2, 5 de 9, carregat de la jove de Tarragona, i ara descarregar-lo amb suavitat ha de sortir la canalla, l'enxaneta que surt, els de les dues acotxadors que estan sortint, important la jove que l'aguanta, important la jove que l'aguanta, els dosos que ja pràcticament són fora, vinga la jove, vinga la jove de Tarragona que recuperarà el 5 de 9 per Sant Magí, la jove que ja tria els dosos al polre, les sisenes de la part del 2 que surten, les sisenes de la part del 3 que també surten, la jove de Tarragona que descarregarà el 5 de 9 per Sant Magí, des de la via Santa Teresa del 2023, surten els 15 de la part del 2, surten els 15 de la part del 3, aplaudeix la plaça, aplaudeix la plaça de les gols i recupera la supercatedral per Sant Magí. Atenció als castellers, Rampera i Sant Pau, que busquen carregar i descarregar el 5 de 8 carregat per la colla castellera de Rampera i Sant Pau. La sortida de la canalla, sobretot, ha de ser fina. L'hauran de treballar els del barri cooperativista, però la canalla que hi ha pràcticament és baix. L'enxaneta que toca la pinya, els dos acotxadors que estan sortint, els dosos de la part del 2 també sortint, i els de la part del 3 treballen una mica els terços de la part del 3. Aguanteu els castellers de Rampera i Sant Pau, traient els pops de dalt a un pas de descarregar el 5 de 8, el primer de la temporada en aquesta diada de Sant Magí, la segona ronda, els dosos de la part del 2 sortinen, surten també les 15 de la part del 3 i el tenen, l'han hagut de treballar, sobretot a segons i terços de la part del 3, però els castellers de Sant Pere i Sant Pau que ja tenen la catedral en aquesta primera ronda de la diada de Sant Magí.
1: Dimecres vam assistir a una diada de Sant Magí a un gran nivell casteller, però difícil de suportar per la calor i la xafogó extrema que van patir especialment els castellers a la plaça de les Cols. Les quatre colles tarragonines van poder superar o igualar els seus millors registres de la temporada i, en el cas del Serrallo i Sant Pere i Sant Pau, superar els seus registres històrics.
0: La jove de Tarragona va poder estrenar el 5 de 9, que va acompanyar del quart 2 de 9 descarregat de l'any, el 3 de 9 i el pilar de 6. Els xiquets no van poder fer el pas endavant amb el 3 de 9, que van desmuntar amb dosos entrant-hi, però van poder repetir els seus millors castells de l'any, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. I èxit incontestable dels castellers de Sant Pere i Sant Pau amb l'estrena del 5 de 8, que van acompanyar del 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, i dels xiquets del Serrallo, que van firmar la primera clàssica de 8 del seu historial. Escoltem per aquest ordre les valoracions de Gina Fort, cap de colla de la jove, Roger Budesca, dels Matalassers, David Lobo, de Sant Pere i Sant Pau, i Josep Maria Gaia, dels xiquets del barri Mariner.
2: Molt contenta, sobretot per la colla, per tota la gent que som, i per creure-hi que podíem arribar i podíem fer aquest pas. Sabíem que era complicat després de fer tants anys sense fer aquest castell, però al final ens el sentim nostre i, per tant, sempre hi ha un punt que això s'ha notat en el segon intent de que hi anàvem i el volíem fer.
3: Lectura positiva, perquè quan això començava el febrer haguéssim primat estar com estem ara mateix, en el punt que estem. També m'han comentat que ara mateix estem al concurs amb una exposició bastant privilegiada, per tant, contents per aquesta part. El 3 de 9, doncs, li queda una miqueta, potser. Portem temps col·locant-hi 600, potser avui també els nervis i tot el que comporta aquest tipus de diades, doncs ens ha anat en contra, però content.
4: Ens havíem plantejat un Sant Magí d'aquesta magnitud. Som una colla que modestament hem anat fent diferents assalts al 8 i mig, i poder-los juntar tots dos, o com a mínim dos d'aquests dos de grans castells de la gamma, fins al dia d'avui no ens havia donat un resultat d'èxit absolut.
5: Teníem molt clar depèn de la bola que sortigués, no? Si sortia primer, segona, anàvem amb 4, i si, per reservar el 3 per segona ronda, i teníem molt clar que si sortien quarts o cinquens, aniríem amb el 3. Més que res perquè vam veure el que ens va passar a Gràcia, no vam saber gestionar els tempos del desgast del tronc i de la colla per fer un 3 de 8. Per nosaltres encara és un castell molt, molt gran, és un gran castell.
6: I ens movem per la feina que...
1: Abans de comentar aquest Sant Magí, també us volem informar que el concurs de Castells de Tarragona comença aquest dilluns a partir de les 10 del matí, la segona fase d'adjudicació d'entrades per les jornades del dissabte 3 d'octubre i el diumenge 4 d'octubre. Després de la primera fase de compra, que va finalitzar el 14 d'agost, encara queden disponibles 2.119 localitats per al dissabte i 779 pel diumenge.
7: Aquestes entrades s'oferiran estrictament a l'ordre resultant del sorteig inicial. El termini per formalitzar la compra acabarà el divendres 4 de setembre. Si després d'aquesta fase encara queden disponibles, la venda general s'obrirà el dilluns 7 de setembre a la pàgina web de l'Ajuntament de Tarragona.
1: En el cas de dissabte, la nova adjudicació continuarà a partir del número 707 del sorteig. Les persones seleccionades rebran directament un correu electrònic amb les instruccions per adquirir-les.
7: Pel que fa al diumenge, l'organització oferirà les entrades de graderia disponibles a les persones que inicialment van obtenir localitats de segon pis i que ja les havien comprat. D'aquesta manera podran fer el canvi si els correspon per ordre del sorteig. D'altra banda, la directora castellera del concurs de Castells, Esther Roca, explica el Tres Rondes que han anul·lat més de 50 entrades per irregularitats detectades durant les verificacions.
8: Ens hem trobat des de gent que ha utilitzat menors, que no es podia, fins a gent que s'ha inventat segurament els noms i els DNIs, que això sí que la plataforma t'ho deixava fer, però que a l'hora de comprar les entrades, quan has de presentar el DNI, si evidentment no presentaves el DNI que corresponia a la persona premiada, s'han hagut d'anul·lar.
7: Tot i aquesta problemàtica, Roca destaca que amb la implantació del nou sistema de registre, sorteig i venda s'ha aconseguit garantir un procés transparent i igualitari.
8: Nosaltres estem contents perquè de fet era un canvi que era com un canvi bastant radical en la venda d'entrades, però que creiem que havíem de fer. Fins ara no ens havia funcionat per diferents motius i aquest, malgrat que és un procés molt més llarg i molt més laboriós per a nosaltres mateixos, creiem que el que preteníem d'un inici, que era democratitzar una mica la venda d'entrades, que tothom tingués les mateixes oportunitats, això està succeint.
1: I encara sobre el concurs, com veuen des de l'organització el naixement del concurs a Quarts Amunt, previst pel 19 de setembre a la Bisbal del Penedès, i acostament de cara al futur perquè hi pugui haver una quarta jornada, un concursés?
7: David? De moment, des de la direcció castellera del concurs a Tarragona, no tanquen la porta res.
8: Evidentment, el concurs no està tancat mai a res, no se'n pot parlar. Sí que també nosaltres hem detectat d'alguna manera que 42 colles ara mateix podem encabir amb les jornades que tenim. Comenteu que hi ha una nova iniciativa, jo sincerament no n'estava al cas. És obvi que qualsevol iniciativa serà benvinguda i si es pot col·laborar o ajudar amb el que convingui, doncs allà estarem.
1: Vinga, vaig acabar aquest Tres Rondes amb Sant Magí... Fantàstic, castellerament parlant, cada colla al seu nivell, però la veritat insuportable pels castellers i pel públic. Abans ho comentàvem, que tu, ta mare, em sembla que ho vas veure per la televisió i veies les escales que van quedar, diguéssim, com un solar, eh?
9: Sí, de fet, recordo l'any passat, no?, aquella imatge del Pilar de 8 des de darrere, que es veia les escales plenes, i aquest any, a tercera ronda, ja les escales es veien molt buides. Bueno, és una problemàtica que tenim, no?, que hem de treballar d'alguna manera.
1: L'Arbós continua, vinga, insistint en aquest horari de migdia, Igualada també aquest migdia, Sant Magí, caldria fer-hi alguna cosa, Cugat.
10: Sí, l'únic que crec que és una cosa que ha de sortir, per exemple, aquesta setmana jo he vist la pròpia gent de Tarragona plantejant el debat. Jo crec que aquí hem de ser curosos i no hem d'anar gent de fora, que potser no sabem el ritual exacte d'una festa major, dir-li, escolta'm, que hauria de ser a la tarda, no? Jo... Ho dic que nosaltres, per exemple, aquest any vam estar obligats a avançar una hora a la diada de la Santa i venia algú de Vilafranca, d'on fos, què feu? Bueno, escolta, és que ho hem de fer així per la lògica ritual de la nostra festa major.
1: Des d'escoltar els protagonistes, doncs escoltarem la Gina Fort, la cap de colla de la Jove de Tarragona, l'opinió que en té d'un possible canvi d'horari o replantejament de Sant Magí.
2: Jo penso que avui ens hem adonat que fa molta calor i que això ens ha passat factura. Les camises estan xopes de tothom, així crec que ens costa molt més fer castells. Llavors, potser sí que ens hem de mirar com ho hem d'intentar arreglar això. L'única cosa que veig per la dia de Sant Magí és que es podria adelantar una mica perquè la resta de dia no es pot fer. Llavors, crec que ens hem de sentar tots, mirar què ens interessa més i fer-ho per la ciutat de Tarragona, sobretot, que és el que ens interessa.
1: I ara escoltarem l'Esther Roca, la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, que no havia sentit a parlar, diu, del concurs de Quarts Amunt. Hauria d'escoltar l'Esther més al Tres Rondes perquè n'hem parlat un parell de setmanes. Aviam què en pensa de Sant Magí.
8: El tema climàtic és un tema que està damunt de la taula, no només en festes majors, sinó al dia a dia. I en el cas de la Diada Castellera de Sant Magí va ser especialment complicada. També sí que és cert que amb les coses tarragonines hi havia el Consell Municipal de Castells. Sempre quan acaba la temporada fem una reunió i valorem una mica com han anat les diades i possibles millores. Per tant, serà el context on tractarem aquest tema i de la mateixa manera que altres vegades hem trobat solucions, no sé si ho recordeu, però fa molts anys, doncs, el setembre, per exemple, celebrava la tarda i ara ho fem al matí, hem fet canvis d'emplaçaments, hem treballat les entrades a plaça, doncs treballarem a la diada de Sant Magí, sobretot.
7: Es parla fins i tot de moure-la el 18 al vespre o fins i tot avançar-la d'horari el 19, per exemple, a les 10 del matí. Són aquestes opcions, de moment, que hi hauria sobre la taula.
8: El context de festa major tampoc no et deixa massa marge. Només pot ser o avançar-la el mateix dia 19, que és el dia del patró, o la nit abans, tenint en compte que hi ha l'arribada de l'aigua, per tant és un acte itinerant molt important també, que també passa per la plaça de les Cols. Llavors, bueno, s'hauria de mirar l'encaix amb l'horari, però potser seria massa tard, no? Però, bueno, insisteixo, amb el Consell Municipal i després, a un any vista, evidentment ens hem de posar a treballar com abans millor això, trobarem la solució.
1: Doncs, breument, ja per acabar, ja sí que és cert que els tarragonins i les colles de Tarragona, com a mínim, ho tenen damunt la taula i s'ho replantejaran. Això també és d'agrair, no?, aquest compromís.
9: Sí, seria bé que Vilafranca també ens apliquéssim una miqueta, perquè el dia 29 actuem a les 3 de la tarda.
1: Però, Sant Ramon. Bueno,
7: no, i després Sant Ramon. Plaça Buida.
9: I Sant Ramon també, sí. Sí, però el 29, sí, entre 2 i mitja 3, actuarem i fins a les 4 i mitja o així no acabarem. Són hores molt complicades per fer castells i la veritat és que això, no? A part de que, evidentment, doncs, la forma física no és la mateixa, les camises xopes, bueno, hi ha una situació complicada amb aquest tema.
1: Doncs molt contents, vaja, tots plegats d'haver-te escoltat avui, ta mare. Ja ens tornarem a escoltar aquesta temporada.
9: Moltes gràcies.
1: Cugat, alguna cosa a afegir sobre el tema aquest de Tarragona, però rapidíssim, eh?
10: No, sí, que tot i que el Twitter pugui tenir a vegades la seva gràcia, ni la salut, ni la calor, ni la seguretat no hi entenen de ZT i ZNT. És a dir, els castells s'han de fer en una hora en què vagi bé per la salut, per la seguretat i pel públic a tot arreu.
1: I moltes diades aquestes van estar pensades quan potser no feia les calorades que fa.
10: Exacte.
1: Fins la propera, Cugat.
10: Vinga, passo bé.
1: David, abans d'acabar, la setmana que ve Sant Fèlix i res més?
7: Monogràfic de Sant Fèlix diumenge a un quart d'una del migdia amb les colles que hem comentat, la Joa Tarragona, els castells de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls, en directe també per 3Cat Info.
1: I això és el que recomanen llegir avui els digitals castellers de referència.
7: El Món Casteller, les cròniques i els vídeos del Callà i l'Arbós de Josep Torrenyo i la revista Castells, un article d'Unai Esteves que es pregunta el 3 de 8 al concurs de dissabte en solitari o conjunt.
1: Tornem diumenge que ve a la mateixa hora amb l'anàlisi més exhaustiu de la Diada de Sant Fèlix i tertúlia excepcional com avui amb el Quico Domènech, la Bea Jiménez i el Joan Borràs. Fins aleshores, bona nit.
7: Bona nit. Bona nit.
11: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'Am, fent pinya amb el món casteller.
12: Trescat Info.

0: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. El govern espanyol declara confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu perquè el risc, diu, és baix. A més, recorda que les competències en salut pública són de les comunitats autònomes. Els Mossos detenen un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major del Picat, al Segrià. També s'investiga una presumpta agressió sexual i amenaces a una noia del municipi per part de tres nois. Volodymyr Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. I el brot d'Ebola que es va detectar fa 100 dies a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. En només 3 mesos, segons xifres oficials, el virus ha matat 2.500 persones i hi ha més de 5.000 contagis confirmats. Tot i així, ONGs com Metges Sense Fronteres creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran.
1: Esports.
2: El Barça està guanyant el seu debut a la Lliga al camp de l'Elx per 0-1. Rafinha de penal ha marcat el gol blaugrana en un partit que tenim al minut 30 i estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I en directe, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans està empatant contra Bèlgica. Aquest resultat no classificaria el combinat espanyol per a semifinals.
0: I pel que fa al temps, cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa ara i fins al punt de les 11, Anna Hernández.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se des del Vendrell. Montse Mir, bona tarda.
3: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga, el Vendrell, més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
4: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
3: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
5: Millor que fa una sola piel. Sobretot en ella.
6: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El gruix dels consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, que serà el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici del curs polític, amb una trobada fora de Palau de la Generalitat, ja és una pràctica habitual de l'executiu d'Illa per a després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnes, a la Terra Alta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut, de vacances, mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola. Madrid, Alba Gil.
7: Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació Ceuta des de Lanzarote.
8: Sigue vacaciones con sus chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
9: Esté tumbado a la bartola en la playa.
10: En su hamaca, con sus bermudas.
7: Santiam Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
11: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
7: I qui ho decideix és el president espanyol.
11: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que, habitualment, en el mes d'agost, són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
7: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
12: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
7: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
12: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
7: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
0: Parlem també d'un altre xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
14: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
13: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament de migrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo i a partir de dimarts fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
0: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, ahir a la nit durant la festa major d'aquesta localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I en plana internacional, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor estava dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut a un magatzem proper. Els equips d'emergència l'han traslladat a l'hospital, però no li han pogut salvar la vida. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havien matat un home de 25 anys. Aquests bombardejos vulneren l'alto el foc, que teòricament està vigent a la franja de Gaza des de l'octubre del 2025. Durant aquests 10 mesos, segons el Ministeri de Sanitat palestí, l'exèrcit israelià ha matat almenys 1.280 persones. Des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, quan es va reactivar aquesta guerra, els atacs israelians han matat més de 70.000 persones. Segons l'ONU, més de 21.000 eren menors d'edat. Mentrestant, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, que actualment compta amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, que és un estat aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents occidentals la voluntat de resistir.
15: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky també ha dit que celebrar eleccions a Ucraïna en temps de guerra pot ser perillós, responent a una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè s'hi facin els comicis que tenen pendents.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'extrema dreta representada per Alternativa per Alemanya encapçala amb un 43% els sondejos previs de les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes. Alternativa per Alemanya supera en 20 punts el seu rival més immediat, la Unió Cristiano-Demòcrata de l'actual canceller Friedrich Merz. Socialdemòcrates i Verds superen per poc el 5%, el mínim necessari per accedir al Parlament regional. Si aquestes formacions no arriben al 5%, l'extrema dreta assolirà la majoria absoluta i per primer cop governarà un estat federat alemany.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara que estan atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos d'un total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors als 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre aquest tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que ara fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra nens per internet. I avui fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos ha matat 2.500 persones, la meitat les últimes 3 setmanes. També s'han confirmat més de 5.000 contagis.

0: Any com Metges Sense Fronteres creuen que l'impacte real del brot podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres al Congo, Gabriel Sánchez Ibarra.
1: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: Avui el Papa Lleó XIV també ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
2: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Ara passa un minut just d'un quart d'11 de la nit. Obrim àrea de servei.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Diumenge va acabar amb alguns ruixats al Ripollès, sobretot. Alguna llampegada cap al Cadí, cap al Port del Comte, aquí 3 litres per metre quadrat. A Camprodon, 21 litres. Tregurà de Dalt, també al Ripollès, 12 litres per metre quadrat. Bé, pendents un canvi de temps, després de la calor que ha fet aquest diumenge, 36 de màxima, gairebé 37, a Xerta. Doncs bé, ens ve un front de tempestes que arribarà a la tarda. Ja al migdia algun primer ruixat al Pirineu, al matí no descartem alguna gotellada, algun ruixadet cap a la Costa Daurada, al Garraf, també a l'interior de l'Ebre, però seria la tarda, quan les tempestes podrien ser fortes, gairebé generals, fins i tot molt fortes, preveiem pluges acumulades al llarg de la tarda i del vespre, sobretot cap a les 5, 6, 7, 8 del vespre. Aquestes 4 hores serien les que poden donar més aiguats, i estem parlant de 20 a 70 litres per metre quadrat al Pirineu, Prepirineu, i potser una comarca més avall, com ara la Noguera. De fet, bona part de Catalunya està amb aquest avís del Meteocat de nivell 3 sobre 6, que ens fa pensar, doncs, en més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Llevat de la costa i el prelitoral, tot i que no descartem a la tarda o al vespre algun ruixat a la Costa Daurada, o també cap al Baix Empordà i la Selva o al Rosselló, a la Catalunya Nord. En definitiva, pendents d'aquestes tempestes, que poden ser fortes, la temperatura puja una mica de nit, xafogó a la costa, mínimes de 23, 24, 25, xafogó, però no tant com altres dies d'agost, i a la tarda, després de les pluges, les tempestes amb risc alt, elevat, de pedra, de pedregada, d'una mida considerable, fins a més de 3 o 4 centímetres, aleshores baixarà la temperatura en molts sectors, més de 5 o 8 graus, tot i que prèviament, abans de ploure, poden pujar 4 graus a l'Empordà.
3: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de 4 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi han arribat, han trobat l'home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. Per altra banda, els Mossos també han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta de Mossos i agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i, per tant, reunir indicis contra el seu propietari. Tot plegat sota tota la superfície que va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una quarantena de persones han participat aquest diumenge d'una nedada entre la Cala Castell i la Cala Senial a Palamós per reclamar més seguretat per als nedadors davant de l'augment d'embarcacions recreatives. SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós demanen una normativa més clara i que fixin distàncies de seguretat. Berta Artigas Fontàs.
5: Els participants han recorregut uns 3.200 metres en una activitat que ha volgut visibilitzar els riscos que afronten els nedadors a mar obert. Des de SOS Costa Brava alerten que el nombre de barques i motos d'aigua ha augmentat en els últims anys, mentre que la normativa no s'ha adaptat a aquesta realitat. Jordi Cruz, portaveu.
6: Nedadors pàdels, caiacs, no tenen cap normativa. Ni tan sols la gent que es banya a la costa en zones que no estan balisades i no duen boia, perquè no han de dur, les embarcacions els hi poden passar pràcticament per sobre, perquè hem vist embarcacions que fan apartar a la gent que està nedant.
5: L'entitat posa com a exemple els bussejadors que estan

0: senyalitzats amb la bandera alfa i per als quals les embarcacions han de mantenir una distància de 50 metres. També reclamen més educació i una millor ordenació de l'espai marítim per garantir la convivència entre tots els usuaris. Esther Yesares, del Club Natació Palamós.
1: Penso que hi hauria d'haver molta feina d'educació en el sentit d'intentar que qui llogui una barca, sobretot que se sàpiga les normatives.
0: La nedada ha limitat les inscripcions a una quarantena de persones precisament per garantir la seguretat dels participants.
2: I Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona, però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. Ens en parla en Roc Fargas.
3: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
4: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
3: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
5: Estas model vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
3: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
6: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
3: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
2: Sis minuts i seran 11:15 de la nit.
7: Esports.
2: Marc Andrés, bona nit.
8: Bona nit. Esport en directe. Tot just acaba d'arribar al descans el partit entre l'Elx i el Barça, el debut blaurana en aquesta lliga, un partit que els blaugranes estan guanyant per 0-2. Rafinha ha fet el 0-1 de penal, un penal que ell mateix ha provocat, mentre el brasiler ha assistit a Karim Adeyemi i l'alemany ha fet el segon. Això sí, tot just abans d'arribar al descans, la mala notícia del partit ha estat que Gavi ha marxat lesionat i ha entrat Pedri al seu lloc. Aquest partit, com sempre, l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info.
8: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a dos, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al matalasser Lenormand. Durant el partit, i amb 1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una forta xiulada. La sentim. Un Julián Álvarez que tot just acabà el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, doncs Julián ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que, en acabar el partit, ha justificat l'entrenador Diego Simeone.
9: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
8: I en aquesta mateixa línia sentim un document sonor més perquè just abans del partit el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid i s'ha queixat del comportament del Barça. Les seves declaracions en són al mitjà El Desmarque.
10: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
8: Per cert, que també a la primera divisió, aquesta tarda el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a primera. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
11: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
8: Aquest és el segon empat a zero consecutiu per iniciar la temporada del Sabadell, que suma el seu segon punt després d'empatar el camp de l'Sporting. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
7: Trescat Info.
8: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer. L'eslové continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui, en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno. Felicitar a Brennan.
8: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. Demà, tercera etapa d'aquesta ronda espanyola, 174 quilòmetres, amb inici a Grussa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
7: L'actualitat esportiva a fons.
8: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
13: It sounds boring, but...
14: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
8: Una cursa, per cert, molt accidentada o marcada, més ben dit, per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder ara, Kimi Antonelli, té 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I, per cert, també en motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I acabarem parlant del Mundial d'Hoquei Herba, en aquest cas perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat després d'empatar un contra Bèlgica. Ara mateix, aquesta classificació ha estat gràcies al gol average a favor amb Austràlia i en aquesta semifinal s'enfrontarà a priori contra els Països Baixos. Demà en sortirem de dubte.

0: Són 10:45 de la nit. Repassem els titulars més destacats fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. Per altra banda, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals d'aquest estiu. I des d'ara i fins al punt de les 11 farem un cop d'ull a les andanes del metro i de Rodalies. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris i critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen, sobretot quan s'acumula molta gent que espera per retards o incidències en el servei. També ens fixarem en una prova pilot que vol millorar les condicions corporals dels temporers davant les altes temperatures mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra. I us expliquem també que l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la l'ha guanyat l'escriptor Jaume Oliver amb la seva obra Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. I els esports, Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. El Barça està guanyant al descans el seu debut a la Lliga, al camp de l'Elx. Rafinha de penal ha marcat el primer gol blaugrana i Adeyemi ha fet el segon al temps afegit. Això sí, abans del descans, Gavi ha hagut d'abandonar el partit per lesió. Aquest enfrontament l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I al temps tindrem un cel més ennuvolat en aquest tram final de la tarda i fins a primera hora de la nit amb xàfecs i algunes tempestes aïllades al Pirineu, interior de les Terres de l'Ebre i a punts del Pla de Lleida. Poden ser fortes al voltant de la Terra Alta, el Segrià i l'Alta Ribagorça. Demà a la tarda cauran més tempestes i farà menys calor. Continua activada l'alerta Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats de fortes ratxes de vent i pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. D'altra banda, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir comencen a recuperar-se des del Vendrell Montsemir.
2: Carrers amb terra i pinassa, alguns tolls d'aigua i sobretot grues que continuen retirant cotxes. Aquesta és la fotografia de la zona de Coma-ruga al Vendrell més afectada pels aiguats. Alguns veïns encara netegen els baixos i els patis que es van inundar i a l'hotel Maramar els bombers estan traient l'aigua que ha quedat embassada al soterrani. Els que viuen en aquesta zona, com en Ramon Castillo, diuen que tot i que en aquest cas la pluja ha estat excepcional, fa anys que tenen problemes quan plou.
3: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos, que se paguen.
2: A pocs quilòmetres, a Roda de Barà, la tempesta va afectar sobretot un càmping que està en una zona inundable. Aquesta tarda la situació ha millorat molt. S'ha obert el pas al carrer que et permet arribar a l'aparcament del darrere i a la platja i les instal·lacions, segons els campistes, també funcionen.
4: Millor que fa una sola piel. Sobretot en neteja.
5: Está bien, está bastante bien. Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
2: Això sí, al voltant de la instal·lació es veuen els efectes de l'aiguat amb terra acumulada i també piles d'estris inservibles als contenidors.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El gruix de consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i temporals que hi ha hagut aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que al juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, Vacances els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi a aquest conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. Un curs polític amb una trobada fora de l'executiu del Palau de la Generalitat, que ja és una pràctica habitual de l'executiu de Salvador Illa per a després de les vacances. L'agost de l'any passat es van reunir a Arnes, a la Terra Alta. I nou xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi migratòria a Ceuta, ara per la situació sanitària. Mentre que Alberto Núñez Feijóo reclama que confinin els migrants amb malalties com la sarna o la tuberculosi, el Ministeri de Sanitat ho veu injustificat i recorda al líder popular que les competències són de la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha parlat de risc sanitari a Ceuta i demana al govern espanyol que estudie confinar els migrants amb malalties contagioses.
8: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, li ha recordat per xarxes que les competències sanitàries són de Ceuta i l'acusa d'alarmista. García considera que l'aïllament d'immigrants està injustificat i és desproporcionat, ja que fins ara, apunta, només s'han detectat 3 casos de tuberculosi. En tot cas, Sanitat reuneix este dilluns les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. Sobre el terreny, demà hi haurà el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, i a partir de dimarts, fins a 8 ministres compareixeran al Congrés per defensar la gestió de la crisi. No ho farà Pedro Sánchez, que ha seguit la situació des de Lanzarote, on era de vacances. També dimarts, el president espanyol ha convocat el Consell de Ministres, el primer de l'últim curs polític de la legislatura.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
9: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris també es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
10: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
11: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
12: Sortia amb el cabell moll i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
13: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona reconeixen que estan estudiant mesures per reduir la calor a les andanes del metro. Tot i això, el seu conseller delegat, Xavier Flores, assegura que la complexitat de les andanes dificulta aquest tipus d'actuacions.
14: És molt més gran l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual, però també crec que ens hem de preparar per a aquestes situacions extremes i, per tant, estem estudiant possibilitats de futur que puguem implementar actuacions.
0: Els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior perquè són espais subterranis que acumulen calor i tenen menys capacitat per dissipar-la. Precisament una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per tothom.
15: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
0: Coll també assegura que un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits.
15: Quan fa molta calor i els infants no poden sortir al carrer i se suspenen activitats, doncs cal reorganitzar rutines, buscar espais més frescos on passar el dia, pensar àpats adequats per a aquestes condicions de molta calor, i tot això són feines que s'afegeixen a les tasques quotidianes que encara majoritàriament fan les dones.
0: Els infants també pateixen la calor en pròpia pell perquè els impedeix jugar al parc i a l'aire lliure amb normalitat. I encara parlant de temperatures, bones sensacions entre els temporers participants en una prova pilot per millorar les seves condicions corporals davant d'aquestes calorades mentre cullen fruita. Un estudi de l'Institut de Salut Global testeja roba de treball específica i modificacions en la maquinària agrícola per crear espais d'ombra amb ventilació. Bell-lloc d'Urgell, Alba Amor.
16: Per una banda, s'ha proporcionat als treballadors una indumentària específica per reduir la seva exposició a la calor i, per l'altra, s'han modificat els equips agrícoles amb tendals mòbils per dotar d'ombra la zona de treball i ventiladors per generar corrents d'aire. Tot plegat es combina amb la recollida diària de dades ambientals i d'indicadors de salut dels treballadors. La investigadora Anna Brugulat parla dels resultats preliminars del projecte.
17: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció. I, per altra banda, estem prenent mesures de temperatura, diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, a través de l'orina i del pes corporal, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
16: A banda de pagesos i temporers, el projecte compta amb arquitectes, fabricants d'equips agrícoles, col·lectius migrants i professionals sanitaris.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025. Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu, que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Per contra, els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures que estudien a Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030. I el Vaticà fa un pas endavant per ser autosuficient des del punt de vista energètic. Segons l'agència Reuters, invertirà 100 milions d'euros en la construcció d'una enorme planta d'energia renovable per cobrir bona part de les seves necessitats elèctriques. Amb més de 200 hectàrees, serà una de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques més grans de tot Itàlia i estarà situat als afores de Roma. Concretament, a Santa Maria di Galeria, una finca propietat de la Santa Seu, que des dels anys 50 acull la Ràdio Vaticana. El projecte, segons Reuters, combinarà producció solar i activitat agrícola, perquè la idea és que sota les plaques solars hi hagi cultius. Aquest projecte podria estar enllestit en un termini d'entre 18 i 24 mesos. El va iniciar el Papa Francesc el 2024 i ha tingut continuïtat sota el mandat de Lleó XIV.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany.
18: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
19: Va viure a una Palma on ha guanyat la República. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
18: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
19: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
18: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Tres quarts d'onze de la nit.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Diumenge va acabar amb alguns ruixats al Ripollès, sobretot. Alguna llampegada cap al Cadí, cap al Port del Comte, aquí 3 litres per metre quadrat. A Camprodon, 21 litres. Tregurà de Dalt, també al Ripollès, 12 litres per metre quadrat. Bé, pendents un canvi de temps, després de la calor que ha fet aquest diumenge, 36 de màxima, gairebé 37, a Xerta. Doncs bé, ens ve un front de tempestes que arribarà a la tarda. Ja al migdia algun primer ruixat al Pirineu, al matí no descartem alguna gotellada, algun ruixadet cap a la Costa Daurada, al Garraf, també a l'interior de l'Ebre, però seria la tarda, quan les tempestes podrien ser fortes, gairebé generals, fins i tot molt fortes, preveiem pluges acumulades al llarg de la tarda i del vespre, sobretot cap a les 5, 6, 7, 8 del vespre. Aquestes 4 hores serien les que poden donar més aiguats. I estem parlant de 20 a 70 litres per metre quadrat al Pirineu, Prepirineu i potser una comarca més avall, com ara la Noguera. De fet, bona part de Catalunya està amb aquest avís del Meteocat de nivell 3 sobre 6, que ens fa pensar doncs, en més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Llevat de la costa i al prelitoral, tot i que no descartem a la tarda o al vespre algun ruixat a la Costa Daurada o també cap al Baix Empordà i la Selva o al Rosselló, a la Catalunya Nord. En definitiva, pendents d'aquestes tempestes, que poden ser fortes, la temperatura puja una mica de nit, xafogó a la costa, mínimes de 23, 24, 25, xafogó, però no tant com altres dies d'agost, i a la tarda, després de les pluges, les tempestes amb risc alt, elevat, de pedra, de pedregada, d'una mida considerable, fins a més de 3 o 4 centímetres, aleshores baixarà la temperatura en molts sectors, més de 5 o 8 graus, tot i que prèviament, abans de ploure, poden pujar 4 graus a l'Empordà.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, que és l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves que hi viuen. Burkina Faso, Elia Borràs.
21: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar, però arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
22: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
21: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
23: Tinc una petita botiga.
21: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
24: Xoc dimanche.
25: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
21: En total, són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al Delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
1: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
21: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: I encara parlant de canvi climàtic, un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé al terreny. Aristot, Joaquim Albalate.
2: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
3: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
2: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
3: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
2: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
4: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
2: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Èxit de participació a la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses de la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora d'aquest certamen. Aquest any, el territori convidat a aquest festival, que retorna a la dansa d'arrel tradicional, ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria fer això, es fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
5: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient, per tant, contents de que la gent li hagi agradat i que també totes les companyies s'hagin sentit a gust.
0: Feixes destaca el caliu i la proximitat que s'estableix entre el públic, que gairebé triplica els 1.900 habitants de les preses i els membres de les companyies.

0: porten a subhasta el piano i el micròfon de Freddie Mercury, el legendari vocalista de la banda britànica Queen. Els objectes els licitarà la casa de subhastes Post Store entre l'1 i el 2 d'octubre. Els articles formen part de la col·lecció del productor discogràfic alemany Reinhold Mack, que havia treballat en bandes com Ilo o Queen, entre d'altres. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. Amb aquesta música de Queen i d'aquí a gairebé 5 minuts arribarem a les 11 de la nit. Esports. Marc Andrés, bona nit, què ens expliques?
1: Bona nit, Esport en directe. Tenim en marxa la segona part de l'Elx Barça, el debut blaugrana en aquesta Lliga 2026-2027. Minut 60 de partit en aquests moments, i el Barça que guanya 0-2. Rafinha ha fet el 0-1 des del punt de penal, i Karim Adeyemi, ja al temps afegit de la primera meitat, ha fet el segon. Això sí, la mala notícia, just abans d'arribar al descans, Gavi ha marxat lesionat i ha hagut d'entrar Pedri al seu lloc. Aquest partit, com és habitual, l'estem seguint en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al matalassele Normand durant el partit. I amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez al partit i l'afició matalassera ha respost de manera contundent. La sentim. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone, a la roda de premsa.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'equip i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
4: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: També a primera divisió, jugat avui, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió, perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival fort que aspira a l'ascens a primera. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
5: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé, i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que també va aconseguir aquest resultat a la jornada inicial al camp de l'Sporting. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
2: 3Cat Info.
1: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové, això sí, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que després també en aquestes declaracions ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres, amb inici a Grossant Auda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell. Tots de tres han acabat completant el podi. Sentim el guanyador d'aquesta cursa, Lando Norris.
7: It sounds boring, but...
8: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
1: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder, Kimi Antonelli, té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I també en motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa.
2: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 11. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça està guanyant amb solvència el seu debut a la Lliga. Al camp de l'Elx, Rafinha de penal ha fet el primer gol blaugrana, també ha fet el 0-3, amb el qual ara mateix estem al marcador, i Adeyemi ha fet el 0-2. De moment, al minut 68, el 0 Barça 3. El partit l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. A més, al final del partit, l'argentí ha marxat sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba amb 12 catalans ha empatat contra Bèlgica, un resultat que els ha classificat per a les semifinals del torneig.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre, amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 11. Salutacions, us parla Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grues retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, es reafirma en la decisió de no haver enviat un es alert als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera que la proposta és desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaracions a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Ara passen 8 minuts de les 11. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments. En crònica internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin actualment, amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estels sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu, les imatges que publiquen mitjans locals són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot i això, el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Ara passen 12 minuts de les 11 del vespre. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Ho ha seguit Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu tant a la diada d'ahir que amb els castells que vam fer com avui, perquè s'ha de posar en valor, els 2 dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de Déu, castells desfolrats i, possiblement, alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
0: És un quart de 12, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: El temps vol canviar.

0: Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
1: L'alerta per pluja intensa continua també aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu, al Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. En clau internacional, us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Harnais, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
3: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
4: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare...
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per a aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Èlia Borràs.
5: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
6: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
5: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
7: Tinc una petita botiga.
5: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
5: En total, són una trentena de joves de Grac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot

0: i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
1: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Foquis tu trabajando.
0: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara tapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal d'Ossogorb a la comarca de l'Alt Palància. El foc ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona. Va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per improvisació prudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I rècord de traduccions de llibres escrits en català, l'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isasco Narretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada. En declaracions a l'ACN, Narretxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
3: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
2: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts.
4: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
5: Esport en directe és a punt de finalitzar el debut del Barça a la Lliga i ho farà amb golejada blaugrana al camp de l'Elx. A falta de 3 minuts per finalitzar el partit, Elx 0, Barça 5. Rafinha ha fet el 0-1 de penal, després també ha fet un segon gol. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana just abans del descans i a la segona meitat també Fermín ha fet un doplet. Per tant, Rafinha 2 gols, Fermín també, i Adeyemi ha sumat un altre. Aquests dos gols, per cert, a la segona meitat han estat assistits per Anthony Gordon, que també ha tingut un paper destacat. La mala notícia del partit, això sí, és que Gavi ha marxat lesionat i ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. Aquest partit, aquests minuts finals del partit i també tot el que passi quan acabi, quan soni el xiulet de l'àrbitre final, ho seguirem en directe amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio.
4: 3Cat Info.
5: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals a favor dels groquets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit, i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una esbroncada pel jugador. La sentim. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys eren saludant sobre la gespa a l'afició matalassera, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha explicat d'aquesta manera l'entrenador Diego Simeone.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
5: I en aquesta mateixa línia, i just abans del partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà a l'equip, al club matalasser, i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
5: I també aquest diumenge a la primera divisió, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Passem ara a parlar de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a primera divisió. En acabar el partit, l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet. Tot just ara podrem sentir Ferran Costa, però abans fem un apunt d'esport en directe perquè ja ha finalitzat el partit. El Martínez Valero, ara ja és oficial, Elx 0, Barça 5, que Rafinha i Fermín han fet un doplet i Adeyemi ha fet un altre gol. Per tant, primera victòria de la temporada pel Barça, que debuta amb una golejada. Com dèiem, tornem a l'actualitat del que estàvem parlant i a l'empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Sentim l'entrenador Ferran Costa.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
5: És el segon empat a 0 consecutiu per iniciar la temporada del Sabadell, que també va empatar 0 al camp de l'Sporting en la seva estrena. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria.
4: Trescat Info.
5: En ciclisme, a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada al final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha acabat tercer. L'eslovè continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions de Televisió Espanyola.
9: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno. Felicitar a Brennan.
5: Un Pau Miquel que també ha declarat que ara posa el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. Demà es farà la tercera etapa, 174 quilòmetres, amb inici a Grussan-Oda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa, a més, tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli i George Russell, que han completat el podi. Sentim el guanyador de la cursa, Lando Norris.
10: It sounds boring, but...
11: Sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
5: D'altra banda, també en motor, el català Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar. Avui tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però no li ha anat bé la cursa. Palou ha acabat 20è.

0: Són 2:15. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també us hem explicat que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 10 i 7 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta el títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: La victòria del Barça contundent en el seu debut a la Lliga al camp de l'Elx. Rafinha ha fet un doblet, també ha marcat 2 gols. Fermín i s'ha estrenat com a golejador blaugrana Adeyemi. A més, també, Anthony Gordon ha repartit 2 assistències. La mala notícia, això sí, ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el partit just abans del descans.
0: Pel que fa al temps, poden caure alguns xàfecs de matinada al Pirineu o en punts de ponent, però en general la nit serà tranquil·la. Matí de dilluns amb cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida, i tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha els càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota de la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i també de fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Está limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grues retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar en cal calendari una nova jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
9: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
10: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
9: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
11: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
12: Esté tumbado a la bartola en la playa.
13: En su hamaca, con sus bermudas.
9: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
14: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
9: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
14: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
9: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
15: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
9: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
15: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
9: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
6: 3Cat Info.
0: De l'àmbit internacional destaca que l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge, la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. 5 minuts i seran 3:15. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a l'exterior. Els usuaris ho noten, sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
16: A partir de certes temperatures, hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte, per poden patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
17: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
18: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
19: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I seguim parlant de les altes temperatures perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
20: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pagès de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
20: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució.
1: perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
3: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900. En clau cultural, us expliquem que l'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també molt versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carmany Jaume.
4: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
24: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
4: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
24: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
4: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Ens ho explica Joaquim Albalate.
5: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
7: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
5: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
7: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
5: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
8: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
5: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any, i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
10: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. De Chicago a Los Angeles corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacoberta per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà, i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3cat.info.
11: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que ho han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
6: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona nit.
25: Bona nit. El Barça ha golejat en la seva estrena a la Lliga al camp de l'Elx. Victòria per 0-5 dels blaugranes amb un repartiment de gols bastant clar. Rafinha ha fet un doplet, també ha marcat dos gols. Fermín i Karim Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. A més, dos d'aquests gols han estat assistits per Anthony Gordon en el seu debut oficial amb el Barça, un futbolista anglès que ha entrat a la segona meitat. Un partit, per tant, per estar satisfets, ho ha explicat Rafinha, a Movistar Plus.
9: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
25: D'altra banda, la notícia dolenta, la mala notícia pel Barça en aquest partit ha estat que Gavi ha marxat lesionat i ha entrat Pedri en el seu lloc. De moment, però, sense saber quin abast pot tenir aquesta lesió del migcampista blaugrana. Aquest partit, i ara mateix també, seguim tot el postpartit i la roda de premsa de Hansi Flick a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió de la TDT.
6: 3CAT Info.
25: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2, amb dos penals pels groguets i una vermella directa al Matalassele Normand. Durant el partit, i amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una esbroncada. La sentim. Un Julián Álvarez que, a més, quan ha acabat el partit i mentre els seus companys eren saludant l'afició matalassera sobre la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa.
12: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
25: I en aquesta mateixa línia, i just abans d'aquest partit, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en declaracions al mitjà El Desmarque, ha assegurat que Julián Álvarez es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça.
13: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
25: I també a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Parlem ara de la segona divisió perquè el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, un rival que aspira a l'ascens a la primera divisió. En acabar el partit, el tècnic Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
14: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
25: Aquest resultat és el segon empat a 0 consecutiu per començar la temporada del Sabadell, que també va aconseguir aquest resultat, aquest empat a 0, en la seva estrena al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que la setmana que ve ja s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte contra l'Almeria.
6: 3CAT Info.
25: Passem al ciclisme perquè a la segona etapa de la Vuelta, victòria per a l'esprintador del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'arribada final el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslovè, això sí, continua líder, ara amb 9 segons d'avantatge sobre Wout van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc avui. Són declaracions a Televisió Espanyola.
15: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
25: Un Pau Miquel que ha posat el focus en aquestes declaracions també en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. Demà, tercera etapa de la ronda, 174 quilòmetres amb inici a Grussa-Nauda i final a Font-Romeu. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria i acabarà en un de segona.
6: L'actualitat esportiva a fons.
25: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. Sentim precisament el guanyador de la cursa, Lando Norris.
16: It sounds boring, but
26: sé que sona avorrit, però anem cursa a cursa. Molta gent ho diu, però és la realitat. No té sentit pensar a més llarg termini. M'he de centrar en aquest petit descans després de dos bons caps de setmana. Hem de fer ajustos, aprendre tot el que puguem. Hi ha moltes coses que podem fer millor, i les hem de fer millor si volem lluitar pel títol. Estic molt satisfet amb la feina de l'equip i estic content de poder brindar-los dues victòries seguides, però la distància encara és gran. Queden curses, oportunitats per tots, així que seguiré treballant perquè arribin.
25: La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. El líder, Kimi Antonelli, té ara 59 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton i George Russell, els dos empatats al segon lloc de la general. I també en motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Avui tenia una oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé, i és que Palou ha acabat en 20a posició. De la seva banda, més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
6: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 12. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixències al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaraciones a Europa Press.
7: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot...

0: amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
1: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
3: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
4: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
5: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
6: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
5: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
7: Tinc una petita botiga.
5: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
5: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
9: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice

0: tú no vas a decir nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, foquis tu trabajando.
1: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la ràpita a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
3: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
5: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
4: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Balde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Balde marxi.
6: I'm not asking him to leave.
7: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
3: Trescat Info.
4: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
4: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Avisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
11: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
4: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina una pèrdua davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
12: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semifinal mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
4: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaracions a Europa Press.
6: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
8: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
9: El senyor president del govern està en chanclas en la playa. Continua de vacaciones a costa de tots els espanyols.
8: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
10: Sigue vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
11: Esté tumbado a la bartola en la playa.
12: En su hamaca, con sus bermudas.
8: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
13: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
8: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
13: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
8: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
14: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
8: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
14: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
8: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen per patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
16: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
17: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
18: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
19: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
20: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, pagès de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
20: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
24: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
1: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
3: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
4: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
3: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
4: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
3: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
5: Sí. Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
6: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
5: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
6: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
5: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
7: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
5: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
9: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
10: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
15: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
25: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
15: A Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
11: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
8: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
12: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
13: veurem.
8: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
15: 3CAT Info.
8: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
14: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
8: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
16: Es un jugador de l'Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
8: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
26: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
8: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
15: 3CAT Info.
8: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
27: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
8: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00.
15: L'actualitat esportiva a fons.
8: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així i tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
15: Trescat Info.

0: Es la una. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
3: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Helena 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
4: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
3: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
6: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
7: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
3: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
3: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
3: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
3: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacua algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
12: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
13: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
12: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
14: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
12: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
15: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
12: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
3: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gama extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós. Josep Almirall.
16: 8 gama extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
17: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
18: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
19: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
20: Aquests són els castells bons, també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
16: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
10: El temps.
3: Dani Ramírez.
21: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
3: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua

0: d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
1: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
2: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
3: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
4: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
5: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
4: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
6: Tinc una petita botiga.
4: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
7: Chaque dimanche.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
4: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
9: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
4: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població

0: Reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
3: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Balde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Balde marxi.
4: I'm not asking him to leave.
5: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
1: Trescat Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la Nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a dos contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a dos del Liverpool al camp del Newcastle.
1: Trescat Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
9: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
10: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semi en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
11: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
12: Millor que fa unes hores, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
13: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
14: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar les estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas y proponiendo canciones del verano.
16: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
17: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
18: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
17: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
19: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
20: Esté tumbado a la bartola en la playa.
21: En su hamaca, con sus bermudas.
17: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
22: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
17: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
22: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
17: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
23: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
17: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
23: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
17: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
24: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte, per poden patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
7: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
25: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar amb condicions dignes.
26: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
27: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
28: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto... yo creo 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà,
8: però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
9: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
10: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
9: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
10: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
9: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
11: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
12: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
11: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
12: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
11: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
13: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
11: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
14: No només és fer-los servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
15: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
1: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
16: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
17: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
2: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
18: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
2: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3Cat Info.
2: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge, i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
19: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
3: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
4: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: Trescatinfo.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
5: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades.